0: Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. 3CAT Info. Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
1: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
5: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3CAT Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
6: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador, amb bosc de ribera, que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
5: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
7: Ha passat d'estar plovent i deixir dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
8: No es pot aguantar, estic de mal humor.
9: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
5: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
11: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu. i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que cremen registra cada dia la temperatura

0: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi, que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals, constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que dos de cada tres ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
3: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
4: La pervivència està en risc perquè

0: Hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: El Cové va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: ¿Sabéis quién soy?
4: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
6: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
7: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
8: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
7: Absolutamente.
8: ¿Sobre qué iría?
7: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo más de la cuenta que te importa, Ricard.
6: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
6: Amb en David Ubach.
9: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
10: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
9: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar a 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
11: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
9: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
12: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3Cat Info.
9: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
8: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
9: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
9: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme, al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
2: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora

0: el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alícia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consolat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que, dins de l'Aliança Atlàntica, ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar

0: de la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Víctor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. Aquest conveni de merda! Aquest conveni de merda! No paga les factures! No paga les factures! L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
1: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
2: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic. El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'Ebola, des d'on ha demanat més diners

0: i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
1: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
2: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
1: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
3: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furs, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
4: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
5: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
4: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
6: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
4: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulator, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
8: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
9: L'obra de l'Eix Pla de Munt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
9: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
7: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
10: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
11: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
10: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa Social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
12: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
10: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
13: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
7: 3CAT Info.
10: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
10: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
14: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
10: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez tenía sensaciones contraposadas.
15: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
10: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirchhoff i Stevens en dos sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzents de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I amb Waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
7: Trescat Info.

Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures.

0: hores contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària un 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa

0: Sandra Rico diu a 3cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
1: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
0: A la piscina municipal no hi hem pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
2: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
3: No es pot aguantar, estic de mal humor.
4: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
5: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
6: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
7: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
6: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
8: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
9: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i bueno, s'intenta fer el que es pot.
8: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
10: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
8: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
11: 3cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
6: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
6: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
13: El líder de l'OTAN, Mark

0: Ruta ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
1: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
0: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
2: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
3: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
4: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
2: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
5: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
6: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
7: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
2: El temps. Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge. 3CAT Info.

A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns

0: Es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
1: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen amb bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
2: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
3: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
2: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
4: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça amb minoris hermosos, però vencerem.
2: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: ¿Sabéis quién soy?
7: No, pero
6: tengo unas

0: Fotos que me gustaría que vieras.
1: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
0: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
3: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
4: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
3: Absolutamente.
4: ¿Sobre qué iría?
3: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
2: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
2: Amb en David Ubach.
6: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
7: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
6: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
8: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
6: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
9: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
5: 3Cat Info.
6: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
10: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
11: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
6: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tobat?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també

0: Dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: L'ESPAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alícia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
2: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
3: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer diferents serveis públics mobilitzats perquè, doncs, realment, doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
1: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
6: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
5: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
1: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguiar. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere

0: era les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
1: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
2: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
6: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
7: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
8: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
9: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
8: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
10: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
8: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulator, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
11: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Weiss Brown, podrem entrar a l'illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor, que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà, al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
12: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
12: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
13: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
14: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
13: El Barça pagarà Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
15: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
13: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
16: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
3: 3CAT Info.
13: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
13: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Provítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de 7.

0: i els quarts de final. A la classificació, el Barça és cinquè, el Joventut sisè, el Manresa desè, el Girona dotzè i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
1: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat. Marc Márquez tenia sensacions contraposades.
2: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16ens de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
3: Trescat Info.

Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%.

0: El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3CAT Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador, amb bosc de ribera, que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures...

0: temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
1: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol. De sobte, ha de repente una calor horrible.
2: No es pot aguantar, estic de mal humor.
3: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
4: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
5: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
6: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
5: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
7: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
8: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
7: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
9: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
7: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
11: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
5: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.

0: Jo.
1: Strengthening our security and deterrence.
2: A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
3: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
4: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
5: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
4: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
3: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
4: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
6: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
4: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
7: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
4: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
8: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
4: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
3: El temps. Néstor Gómez.
9: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove, que té feina, que vol
0: adquirir un habitatge en propietat i que

0: Trobo una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs els demano un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
1: Catalunya és

0: Beques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen amb bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Belenguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Belenguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Belenguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Penya ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada

0: pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
1: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
2: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
1: Absolutament.
2: ¿Sobre què aniria?
1: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
0: La desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
4: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
5: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
4: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
6: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
4: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
7: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
3: 3Cat Info.
4: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
8: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
9: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
4: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar a la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ª i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-offs. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. El primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vilassana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
3: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions,

0: se n'han despenjat finalment tres sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
1: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
2: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
1: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
3: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
4: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
1: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
5: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
6: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
5: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
7: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alícia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
9: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè, doncs, realment, doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
11: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
12: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
11: A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit activarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny.
13: Aquest convent i la mesa paga les factures, no paga les factures.
0: L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles.

0: Les Bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
1: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
2: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem a millorar lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
6: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
7: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i Junta del Canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
8: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
9: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, que ho facin.
8: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
10: El conseller mostrarà la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
8: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
11: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a l'illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
12: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
12: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
13: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
14: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
13: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
15: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
13: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
16: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
3: 3CAT Info.
13: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
13: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
17: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sintieseis orgullosos.

0: de un culé más.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A Motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenía sensaciones contraposadas.
2: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
1: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als 16 de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
3: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això seran 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i fred als 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3cat Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixar 2 rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en

0: més de 100 anys i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
1: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
2: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
3: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
2: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
4: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
2: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
6: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
7: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
8: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
7: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
9: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està

0: disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
1: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
0: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
2: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells.
0: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
3: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
0: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
4: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
0: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
5: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
0: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
2: El temps. Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
7: 3CAT Info.
2: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
8: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
2: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques

Beques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que

0: La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Belenguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Belenguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Belenguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
9: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
8: Absolutamente.
9: ¿Sobre qué iría?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricardo.

0: La desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
3: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
4: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
2: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
5: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
6: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
7: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
2: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior, Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano.

0: també jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei lliga femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
1: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tubac?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns

0: 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
1: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
0: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
2: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
3: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
0: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
4: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant 1 hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
5: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
6: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
5: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
4: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
7: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
4: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
9: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya, i per tant això fa que tinguem en el carrer doncs diferents serveis públics mobilitzats, perquè doncs realment doncs la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
4: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
10: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
11: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
12: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
11: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
4: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
13: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin el representació major.

0: prioritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
1: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
2: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
1: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris, que són a primera línia de la malaltia.
6: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
1: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
7: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior del vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
1: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
8: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
9: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar, i que hi hagi majoria, que ho facin.
8: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
10: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
8: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
1: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
11: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
1: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
12: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
1: La setena edició del Lumini, que aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
12: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, d'un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment

0: totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
1: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: En David Ubach.
3: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon, el davanter anglès de 25 anys. Ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
3: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
5: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys s'ha merescut la pena.
3: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
6: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3CAT Info.
3: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
7: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
3: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
8: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
3: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa d'alta muntanya també amb 200 km. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en dos sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzens de final contra Joao Fonseca en cinc sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
2: Trescat Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les

0: Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3CAT Info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
1: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
13: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
1: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa cinquè i la seva aula es troba al segon pis.
14: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
1: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
15: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls, per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Ucraïna. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: Ucraïnski dron.
19: El president rus ha afegit que el

0: Mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
1: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells.
0: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
2: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
0: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
3: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
0: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
4: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
0: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
5: El temps.
1: Néstor Gómez.
6: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
5: 3CAT Info.
1: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
1: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi, que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals, constata que gairebé

0: punt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen amb bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
9: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
8: Absolutamente.
9: ¿Sobre qué iría?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti que te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
10: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
11: Estoy listo para...

0: Este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar a 3CatInfo, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
3: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
1: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
4: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3Cat Info.
1: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
5: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
6: Está claro que ahí tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
1: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerveri i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
2: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Tobat?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri els productors

0: tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat 2 ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
2: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
3: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
2: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguiar. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
4: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4.

0: 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
1: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
4: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
5: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
4: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
6: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via

0: per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
1: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
1: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
3: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
1: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulator, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
5: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
6: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La 7a edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
6: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
4: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
7: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon, el davanter anglès de 25 anys. ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
8: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
7: El Barça pagarà Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial para el director esportiu.
9: Quique Cárcel, siento que es el que ha fet que aquests 5 anys siguin los millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
7: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
10: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
4: 3CAT Info.
7: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
7: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
11: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
7: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya pel 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alex Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
12: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
7: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en dos sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzents de final contra Joao Fonseca en cinc sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les andreuenques 1-0.
13: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 30 de maig del 2026, després de setmanes de negociació, d'acostaments i allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar, tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir l'USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan van pensar que, tenint Comissions Obreres i la UGT el mateix vaixell, li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquests dos últims mesos. És obvi que els mestres professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector i els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista al suplement en aquest estudi amb la consellera Esther Niubó. Abans, d'aquí una estona, a les 8, també sentirem la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segures, per tant, les dues cares d'aquesta moneda, que sembla que ha acabat amb encaixada de mans aquesta nit. De seguida els detalls d'aquest acord, doncs avui sentirem aquestes dues parts aquí al suplement. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, com no pot ser d'una altra manera, és la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat, més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts. Perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, el futur del país. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Consulta aquest cap de setmana els afiliats als sindicats d'ensenyament després d'aquest preacord ahir al vespre a què han arribat sindicats i educació aquesta nit.
2: Un pacte que inclou un augment salarial progressiu de 600 euros en els pròxims 4 anys i 6.000 professionals més per a l'escola inclusiva.
0: Ho heu notat, fa calor, en plena calorada de rècord a Catalunya en un mes de maig en què s'ha arribat als 39 graus i mig. Avui, dia de molt, molt risc d'incendi a Ponent, sobretot.
2: Sí, l'avís afecta una vintena de municipis de les comarques de la Noguera, la Ribera, el Segrià, volem dir, i la Terra Alta. Els agents rurals demanen especial precaució en la sega del cereal.
0: Continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran.
2: Després de reunir-se aquesta matinada amb el seu equip de seguretat, Donald Trump reitera les seves exigències per arribar a un pacte, que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz sense restriccions i que lliuri l'Irani enriquit.
0: L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia per l'atac amb dron que ahir va provocar dos ferits a Romania.
2: Però descarten de moment represàlies. Putin qüestiona que el dron sigui rus i recorda que altres vegades s'ha acusat Rússia d'atacs que s'ha acabat demostrant que eren ucraïnesos.
0: Els esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del ja oficial Anthony Gordon. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Tal com va informar ahir 3CAT, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès que arribaria lliure del Manchester City. L'entrenador Hansi Flick ha d'acabar de donar el vistiplau a la incorporació del futbolista de 31 anys.
0: El Barça va fer oficial ahir a la nit el fitxatge de Gordon en la presentació que va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou.
3: També va explicar que entre Lamin, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat, velocitat i tècnica. Gordon es va expressar en un castellà fluid i ell mateix va explicar que el va començar a estudiar perquè volia jugar al Barça.
0: Atenció a aquestes últimes hores perquè la xarxa s'ha embullit amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha burlat del Barça amb un seguit de tuits per sucar i pa. Avui ens hi recrearem.
3: El club matalassé fa befa del club laurana per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros que neguen que hagi existit i també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: La calorada d'aquest final de mes de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. De seguida ens n'ocupem. Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què ens espera aquest cap de setmana? Tenint en compte aquest titular que explicàvem, i és que 39 graus i mig ahir en alguns punts del país.
4: Efectivament, ahir va ser a Vinebre amb aquests 39 graus, una temperatura inusual, excepcional, de tot fora d'època, perquè aquestes temperatures haurien de donar en èpoques de juliol fins i tot d'agost. Hem de pensar que el 2014, per exemple, cap dia de l'any va arribar als 40 graus, i en canvi ara pràcticament ens hi hem acostat i, com dèiem, estem a finals del mes de maig encara. I avui, doncs, el que fan les temperatures és recular una miqueta. Abandonem les temperatures extremes, no arribarem ni als 38 ni als 39, però sí que de calor en continuarà fent, i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36 graus aproximadament, de tal manera que afluixa la calor, però no desapareix. Tot això en un dia assolellat, sobretot durant el matí, i a la tarda, tal com va passar ahir, tornaran els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del Pirineu per a Pirineu, i aquesta tarda poden avançar també de cara a tarda vespre cap a punts de la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Tot això, com dèiem, amb una situació meteorològica que pràcticament replicaríem de cara a demà. I ara mateix, temperatures de 13 graus a Palafrugell i a Margalef, 24.
0: Avui, el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. Entrevista a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquest estudi a partir de les 9. També l'altre costat de la moneda, amb qui han pactat aquestes últimes hores, Iolanda Segura, de l'Austec, a partir de les 8 al suplement. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro, un nom propi, una setmana més, Isaac Andic i Jonathan Andic, pare i fill. Avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar cap als Estats Units per guanyar-se la vida fent música, amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya. L'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes de fer 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va l'aventura americana. Avui dissabte també al suplement ens acompanyen dos científics, el Salvador Massip i el Pere Estupinyà, un home que ha publicat Què vull ser de gran, una reflexió sobre l'envelliment. Si ens haguéssim fet aquesta pregunta fa 30 anys, probablement hauríem tingut una resposta ben diferent de la que podem tenir avui dia. Avui, a partir de les 11, Pere Estupinyà i Salvador Massip, també el Xavi Aldecó amb les seves aventures, amb el Joan Callarissa i la Cèlia Maiera Alviró, amb el 3Cat en viu des de dins, amb els companys del Que no sorti d'aquí, avui a la 1, el Que no sorti d'aquí, des del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica, i avui acabarem el Pep Noguer, amb el Pep Noguer parlant d'amanides d'estiu. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Tancat i segellat un preacord entre els principals sindicats d'educació i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i de professors, el pacte l'hauran de ratificar ara els afiliats dels sindicats en una consulta per decidir si avalen la proposta, Eva.
2: Un preacord que s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana i que es pot allargar fins dilluns, dient que hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que de moment no estan encara desconvocades. Aquest preacord, que ara s'haurà de ratificar, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: La portaveu de l'Austec, Iolanda Segura, i el secretari general de professors de secundària, Ignasi Fernández, feien aquesta valoració del preacord.
6: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
7: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: A partir de les 9 aquí al suplement, entrevista amb la consellera Niubó i també amb la portaveu de l'Austec, del text que s'ha tancat després d'una jornada, com dèiem, maratoniana de reunions. Se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny.
0: Aquesta calor que tots notem ha fet que s'avanci un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals. En aquest sentit, hi ha 4 comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi.
2: Sí, els agents rurals han activat aquest pla a 19 municipis de la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
8: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
2: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància exclusiva del compliment de prohibicions, com fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures i rostolls o fer ús de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat arran d'un maig de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig.
0: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta literalment les línies vermelles del president nord-americà. Això vol dir la reobertura de l'estret d'Hormuz i també la qüestió nuclear. Des de Washington, Oriol Serra, detalls. Bon dia.
9: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
0: Gràcies, Oriol. Fa una estona, el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. També ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb aquesta guerra. I encara parlant de la Casa Blanca i parlant de Donald Trump, fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual que es fa al president nord-americà. Segons aquest informe, Trump es troba en un estat de salut excel·lent i destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. El metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove.
2: Vinga, recordem, va. Ja ho voldríem, eh? Recordem que Trump farà 80 anys d'aquí 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65. A nivell cognitiu, el president nord-americà ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans, provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal.
0: I també ens fixem, ara anem fins a Moscou, perquè l'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar dos ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron sigui rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, tenint en compte que altres vegades s'ha acabat demostrant que eren drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
10: Bon dia. Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
11: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
10: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
0: Encara continuem a Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas d'ucraïnesos, i malgrat la por que els causen, es resignen a la situació mentre duri aquesta guerra. Cristina.
10: La Natàlia

0: i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
1: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
0: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
2: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
0: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
3: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
0: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
4: Ara marxem fins a l'Àfrica. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia d'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus que ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Des de Burkina Faso, Elia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
3: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
5: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
4: Nou detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat, després l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència.
6: Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
7: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furs, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
6: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris.
4: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet que les donacions al Banc dels Aliments hagin augmentat un 18% de gener a l'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat.
6: Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat del Banc dels Aliments.
8: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
6: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat diu que no ha posat cap sanció ni avís perquè vol fer pedagogia amb el

0: altres accions de conscienciació.
1: Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019, per a Joan Albert.

0: Un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
1: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
2: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa que pues, ajuda a diversificar l'empresa.
1: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
3: I ara música.
4: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
5: 3Cat en viu.
3: És la Juliana Canet i altres companyies. Ja ho sentiu, ha arribat el dia. Aquest cap de setmana tot l'univers 3Cat puja a l'anella olímpica de Montjuïc per fer en directe, al davant dels espectadors, tots els seus grans programes d'entreteniment i actualitat. El suplement hi serem demà diumenge a partir de 12:45 i fins la 1 del migdia. Ens podeu venir a veure. I a més, avui també hi connectarem. Tenim la unitat mòbil amb la Cèlia Magral al llarg d'aquest matí de suplement. Arrenca el 3Cat en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita. Valèria Obereda.
6: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Aquest programa, el suplement amb Roger Escapa al capdavant, pujarà a l'anella olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no sortí d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'Especial Polònia, els càstings en directe de la Trapa amb Si Pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse de Jordi González.
3: Gràcies, Valèria. I ara anem fins a Palma. Així sonava el cant de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca que ahir al vespre la van cantar a la vegada. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana. Des de Palma, Caterina Carmany.
7: Bon dia. Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
8: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... el fil de la nostra identitat.
7: Després del cant, esclafit de mamballetes, ulls plorosos, emoció.
9: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabia ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai, i l'anava demanant, anava demanant la lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa és vera que ha arribat a molta gent, està molt bé.
7: Diada històrica, segons l'Obra Cultural Balear.
10: L'informatiu del suplement.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor. Amb molt de mediterrani.
12: Parella, què us podem partir?
11: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
14: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
15: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
14: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
15: Tu perdràs?
14: Més informació a futurfest.cat.
16: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
17: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
17: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.

0: MotoGP, perquè el Mundial és nostre. A la via web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. L'informatiu del suplement.
1: Cinc minuts per dos quarts de vuit amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir aquesta plantilla per guanyar la Champions. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça per davant d'altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
3: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
3: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado.
2: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
3: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
2: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
3: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of...
2: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal i amb un 2031 a sota del seu nom, firma per 5 temporades fins al 2031. I de les últimes hores destaca també el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, el que ha fet del club matalasser, que es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, un altre dels objectius de Deco i Flick per aquest estiu per substituir Robert Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta, i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava, amb sarcasme, ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil: hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades per al concert de Bad Bunny, amb subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Aquesta era l'oferta per Lamine, l'oferta entre cometes. Després hi afegia ofertes per Pedri i Rafinha, també de l'estil, però afegint-hi encara més sarcasme. I finalment també desmentien, també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. En fi, i per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira en altres tuits, dient que a ells tampoc se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres. I també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat per Dani Olmo i Pau Víctor. Es tensiona, doncs, la relació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I a tot això, avui, la final de la Champions. PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, posem cançons amb el Blai Mercè i l'Olga Avalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I fem el nostre particular homenatge a algun artista que ens interpel·la d'alguna manera. Avui és el torn de Blur, una de les essències del Britpop d'aquestes últimes dècades. I no sé si mai prou reivindicat, perquè potser Oasis se'ls hi va cruspir bona part del pastís. Ho trobeu just, dir això, o no?
3: Sí, jo crec que sí. Tal com passi. Anen les coses, sí. Al final, tu vas a surts al carrer i preguntes qui són Oasis i tothom et sabria...
2: Tu dius Oasis?
3: Oasis, no?
2: No dius bueno, Oasis? Llavors hauríem
3: de dir... Des que treballo a la ràdio...
0: I hem de dir Blur o hem de dir Blar? O hem de dir...
2: Blur.
3: Quan parlo per la ràdio dic Oasis, però quan parlo amb els meus amics dic Oasis.
2: Oasis, en català.
3: Sí. Doncs això, que Oasis, al final, doncs, és molt més conegut, però jo crec que Damon Albarn, cantant de Blur, està anys llum de qualsevol dels Gallagher, i també dels Gallagher sumats.
2: Estic d'acord, totalment d'acord.
3: Per tant, per mi, a nivell musical i artístic, qui s'ha menjat aquest pastís del Britpop i tot això és Damon Albarn, i si vols després hi podem posar Jarvis Cocker. Però els Gallagher segueixen.
2: Sí, bueno.

0: quin accent més british, eh?
1: És cockney. Ah. Això és cockney. És, el, és un accent propi d'una part de Londres. I sabeu qui fa l'speech aquest? Un actor que es diu Phil Daniels, que és l'actor de Quadrofèria.
2: Ah. Epa.
1: Epa.
2: És que clar, ells...
1: Clar, llavors aquí connecten dos mons. El món dels mods, no?
2: Dels
1: 60 amb la música del Britpop dels anys 90. És un tema del 94, el Park Life.
2: I ara, sentint aquest actor, podrien ser els Sleaford Mods, que és un grup britànic també des de fa uns quants anys molt de moda. Em sona molt això, també.
1: Sí, clar, això connecta una mica amb allò que dèiem, qui és més working class, no?
2: Home,
1: Oasis, que és
2: Blur.
1: O Blur, no? I és el mateix que passava també als anys 60, no? O sigui, qui és més autèntic? Són els Beatles, són els Stones, són els The Who? Qui ve d'una família... Qui s'ha fet més a ell mateix, no? Sempre hi ha aquest punt de classista, no? A la música britànica.
2: Sí, sí, i això ha arribat ara, també, això de l'autenticisme,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: és una cosa molt a l'ordre del dia, no? Ara, o fa uns quants anys, Bad Bunny,

0: Dedicaven estones a pronunciar improperis contra els altres, els Oasis i els Blur? Ho dic perquè com que els Gallagher tenien enemics a tot arreu i no podien parar de rajar de tothom i es barallaven amb tothom.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema...
0: O era una història de la premsa,
1: això. És que, clar, quan la premsa pregunta, el grup respon. I aquí és on està el tema. Si la premsa no pregunta, doncs segurament el grup no té per què insultar l'altre.
0: Però al final tu competeixes per arribar a unes llistes, per assolir uns
2: objectius.
0: Aquí hi ha
2: un tema de la premsa i...
0: I les llistes, vull dir, eren ells dos, no?, qui assolia el número 1 sempre.
1: Sí, sí, sí.
2: I després una batalla entre discogràfiques, perquè aquí mateix, en aquesta cançó, Roll With It, d'Oasis, va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Era una de les cançons que acabarien formant el What's the Story, Morning Glory, que segurament és el disc més celebrat dels Gallagher. I per contrarrestar tot això, la cançó que sentirem ara també va sortir el 14 d'agost de l'any 95. Escoltem-la i ara us direm qui va guanyar la batalla.

0: O sigui, aquesta cançó, el Country House, competia amb el Roll With It d'Oasis en aquests moments.
1: Sí, i va vendre més singles al Country House de Blur.
0: Home, és que aquesta et diria que encara... O sigui, com a single...
1: Sí.
0: Segurament sí que va superar...
1: Ara, aquest. Si et dic The Great Escape de Blur...
0: No.
1: Et ve alguna cosa? Doncs és el disc on hi havia aquesta cançó i no cal dir que qui ha acabat guanyant What's the Story, Morning Glory d'Oasis o The Great Escape de Blur.
0: Sí, conclusió, un gran single no fa un disc.
1: Sí.
2: El que passa és que...
1: Era un bon disc, però comparat amb el What's the Story, Morning Glory...
2: Ja, però Great Escape hi ha grans temes, també. És un bon disc, eh?
1: Sí, Tender, també. No, no, és un bon disc, però és que What's the Story, Morning Glory és que potser és top 5 dels 90,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i a més s'ha futbolitzat moltíssim, clar. Sí. Quan un grup...
1: Futbolitzat.
2: Sí, és veritat. Quan les aficions acullen els temes...
1: Sí, sí.
2: Doncs
1: no,
2: els
1: passen al joc.
2: Els passen a un altre nivell.
1: M'agrada que parlis de futbol per la cançó que ve ara.
0: Sí, perquè a mi aquesta cançó de Blur...
1: Potser et recorda el mateix que a mi.
0: A
1: un videojoc.
0: FIFA 98, guanyador Brasil... No, guanyador França contra Brasil a la final. Dos gols de Zinedine Zidane i un de Pedri.
1: 3-0.
0: Ah, te'n recordaves de tot, eh? Moltes estones de jugant a la PlayStation, eh?

0: Quants records, eh?
1: Sí, sí. Jo recordo...
2: Sí, que heu jugat molt, llavors, no? Al FIFA?
0: No, o sigui, jo he estat poc de videojocs, però aquest reconec que sí que el vaig tenir i clar, com que només posar-lo sonava aquesta cançó amb el moment de la tornada, amb aquest moment tan guitarrero, clar, és tan inconfusible.
1: Sí, jo vaig descobrir Blur per aquí i em pensava que era Jimi Hendrix. Perquè al meu pare li agrada molt Jimi Hendrix i vaig dir, mira...
2: Una guitarra que sona com Jimi Hendrix,
1: sona Jimi Hendrix al FIFA 98, no? I vaig estar investigant i no. I resulta que la inspiració real era un altre grup de Seattle que no és Jimi Hendrix, sinó que eren els Nirvana i tot el moviment grunge de l'època, per això feien aquests crits i tot això. Era com un experiment d'estudi, la cançó, i al final ha acabat sent...

0: Això és una altra cara de Blur, i això és, estem seguim els anys 90. Això és un disc, és un altre dels temes de Park Life, i amb aquest This Is Alou, que és potser unes cançons, un tema una mica més sofisticat, no?, que altres cançons com que hem sentit fins ara, no?, com Country House, per exemple, però ja comença a indicar que Blur és molt més que un grup de hits pop, sinó que Damon Albarn, que és un dels principals compositors del grup, sempre ha volgut anar una mica més enllà i buscar altre tipus de sonoritat i que no deixar que Blur fos simplement un grup de pop superficial, per dir-ho així. I això ho hem anat veient al llarg dels següents discos de Blur i també dels altres projectes que ha fet Damon Albarn.
1: Fa bé que em facis aquesta passada, perquè jo sempre, des de fa uns quants anys, em faig la pregunta que si a dia d'avui doncs haguem de fer una biografia de Damon Albarn o obra necrològica quan arribi el moment, hem de situar Blur o Gorillaz...
2: L'ha avançat per la dreta, pràcticament,
1: sí,
2: Gorillaz.
1: Sí, per això que jo crec que Gorillaz ja porta una trajectòria tan llarga i ha fet tantes coses que potser és més transcendent fins i tot que Blur.

0: Jo crec que avui en dia, si ets músic, fins que Goril·laz no et truquin per participar a un disc seu, no acabes de ser algú.
1: Recordem una mica com va néixer, perquè això era un projecte bastant personal del Damon Albarn, que va fer amb aquests grups caracteritzats amb il·lustracions,
0: no? Dibuixos animats.
1: I es va anar fent gran.
0: Sí, al principi no sé... Sí que se sabia que hi havia el Damon Albarn al darrere, però no veies la cara de ningú. Fins i tot els videoclips, no?, eren tots de dibuixos animats i era com un projecte que no tenia res a veure, que no s'havia fet mai, això. Fins que al final, doncs, va anar canviant una mica i la gràcia de Goril·laz, i el que el fa una cosa completament singular i que el converteix en un projecte col·lectiu, és que a cada disc hi ha convidats i que els concerts també. I tu vas a veure'ls en directe, mai saps qui hi haurà, i per això el Primavera Sound, que són un dels caps de cartell del Primavera, sempre, encara que els hagueu vist un altre al Sonar fa no sé quants anys, o al Primavera mateix, està bé anar-hi perquè segur que hi haurà convidats que no hi hauran estat aquell dia.
1: Perquè han tingut un disc ara que es diu The Mountain, que és molt xulo, la veritat. Sí, sí, està molt bé. Què més, Olga?
2: No, també cal dir que Goril·laz és la manera que ha tingut Damon Albarn de sortir una mica del focus, no? O sigui, quan et passes tota la teva adolescència, no?, o joventut, que t'estan perseguint paparazzi, sobretot de la premsa sensacionalista...
0: I adolescents.
2: Clar, et busques grups una mica per desaparèixer i no ser tu la cara visible, no? I un altre dels grups o dels projectes que va tenir Damon Albarn va ser The Good, The Bad and The Queen. Well.

0: A mi aquesta em porta molt bons records, aquesta cançó. Recordo haver-los vist al Primavera Sound del 2007, que va ser el primer Primavera Sound on jo vaig anar, i a part que The Good, The Bad and The Queen era una banda, una superbanda, el que es diu una superbanda, formada pel Damon Albarn, el Tony Allen, el bateria nigerià que va tocar amb Fela Kuti, el baixista de The Clash, el Paul Simonon, i el guitarrista de The Verb. Per tant, no podia sortir una cosa dolenta d'aquest projecte, i és un dels altres projectes de Damon Albarn. Fa poc també va fer Africa Express, que va anar al Festival Cruïlla. Albarn sempre ha tingut la mirada posada a l'Àfrica, ha reivindicat molts músics africans com mai ningú havia fet, també alguns músics asiàtics. Té un sentit global de la música, de les músiques del món reals, que només ho té ell, sempre Damon Albarn.
1: Acabem amb l'Urbà.

0: Aquesta no és la veu de Damon Albarn, sinó que és la veu de Graham Coxon, que menys l'havíem de citar.
1: Home,
0: en algun moment.
1: Sí, veritat, pobra.
0: Sempre hem parlat de Damon.
1: Sí, sí.
0: Home, aquest és el guitarrista de Blur i també una de les peces claus del grup.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: També se l'ha de reivindicar com a compositor, també ha fet els seus projectes en solitari, i aquest tema, Coffee and TV, del disc 13, és que és un dels meus preferits, per això l'he posat, perquè és el meu fetitxe personal, aquest tema.
2: Cafè i televisió avui amb Blur
1: i ràdio.
2: I també ràdio, una mica de ràdio, aquí el suplement. Salut per tots dos, que vagi molt bé. Olga Balós, Blai i Mercè, ara tornem.
0: Blur.
1: Fins la setmana que ve.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport.
7: Temps.
6: 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pax del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
10: Pax del Penedès, terra de vins i origen.
11: Fes-te entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Fumata blanca, els sindicats d'educació i el govern arriben a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents.
0: Ara els afiliats hauran de ratificar aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns encara no sabrem si els implicats avalen o no avalen aquesta

0: proposta. Si no es valida el preacord, els sindicats han avisat que faran més vagues a partir del 8 de juny.
1: A les 8, conversa, saludem la portaveu d'USTEC, el sindicat de l'ensenyament majoritari, Iolanda Segura, i a les 9, en aquest estudi, la consellera d'Educació, Esther Niubó. Les dues cares de la moneda, d'una moneda doncs, que ha acabat amb encaixada de mans, almenys aquesta nit, aquest cap de setmana, ho han de validar també els mestres a través d'aquesta consulta. Sense acord, en canvi, encara entre els Estats Units i l'Iran.
0: La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i que el país persa abandoni les aspiracions nuclears.
1: A Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes.
0: El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron caigut.
1: L'Organització Mundial de la Salut demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola.
0: Ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort.
1: La defensa de Jonathan Andic acusa un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves.
0: L'advocat Paco Marco lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que s'haurien d'haver mirat bé les trucades que l'acusat va fer des del seu telèfon mòbil aquell matí per trobar-los.
1: A partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement amb les últimes novetats del cas Andic. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en un dispositiu extraordinari contra els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat.
0: L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a la ciutat després que l'any passat augmentessin un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
1: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple.
0: I posar-se en una no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb aquesta condició que es vacunin abans de començar el tractament amb fàrmacs perquè els provoquen una baixada de defenses.
1: Tot a punt aquest cap de setmana per donar el tret de sortida al 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc.
0: Una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT amb 5 escenaris diferents, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició especial del Foraster i el concert de la quarta edició d'Eufòria.
1: Avui connectarem amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio del suplement. Demà hi serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia, suplement en directe des del 3CAT en viu a l'anella olímpica. Els esports, el Barça se presenta oficialment el primer fitxatge de la temporada, Anthony Gordon.
0: Una presentació que es va fer pregar perquè faltava ultimar uns petits detalls burocràtics. Gordon, que arriba del Newcastle, ha sorprès tothom parlant en castellà.
1: Avui també es disputa la final de la Champions a Budapest.
0: Que enfrontarà el PSG de Luis Enrique amb l'Arsenal de Mikel Arteta serà a les 6 de la tarda.
1: Els titulars dels diaris són pel pacte entre el govern i els sindicats d'educació. Més enllà d'això, el periòdico destaquen un grup de gent amb mans aixecades passant-s'ho molt bé a plena llum del dia, Marina.
0: El tardeig sacseja al Lleure Espanya. Més de la meitat dels locals ofereixen aquesta modalitat. Un tardeig que conviu a la portada amb una captura del vídeo que registra una caiguda d'Isaac Andic a Barcelona 9 mesos abans de la seva mort. Tema que actualitzarem, ara ho dèiem, a partir de les 10. El titular principal de tots els diaris catalans, però, es refereix a aquest acord entre sindicats i educació. Segons el periòdico, han pactat una pujada salarial de 450 euros per a La Vanguardia, però en serien 400. Doncs aprofitarem també per preguntar aquests dubtes a la consellera Niubó, qui tindrem aquí a l'estudi a partir de les 9. A les portades dels diaris catalans també hi veiem el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, presentat ahir, i també espai per Joan Manel Serrat a La Vanguardia, protagonista perquè el Guete, un poble de Madrid, ha retirat el seu nom d'un equipament.
1: Al País, Vox es torna a situar en el punt de mira.
0: Vox se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. El partit ultra visita avui Porto per assistir a una cimera que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva dels immigrants i els seus descendents. També El País entrevista la presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, amb un dard per Zapatero. Després del teu càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la que tenies abans. L'expresident espanyol també és protagonista del principal titular del Mundo. Fons energètics i lobbies del govern xinès van pagar Zapatero. I acabem amb un cop d'ull a la portada de l'ABC amb una foto de l'impacte del dron que hi va provocar 2 ferits a Romania.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 53 espelmes, Marina Garcés.
2: Jo vaig ser feliç el dia que vaig entrar a la Facultat de Filosofia, que tenia 18 anys, perquè de sobte
3: doctora
2: estava...
3: Doctora en Filosofia, és una de les pensadores més mediàtiques de casa nostra. Ha impulsat el projecte Espai en Blanc, una aposta col·lectiva per una relació compromesa i pràctica amb el pensament filosòfic.
1: I avui també fa anys... 53 Olalla Moreno.
4: Això d'estudiar interpretació i tot això, en realitat va ser una cosa que jo volia i que m'ho vaig muntar jo sola. Tenia un nòvio...
3: Aquesta coneguda actriu barcelonina es va fer un nom després d'aparèixer a Nissaga de Poder fent de Laia Montsolís. A TV3 també l'heu vist a Porca Misèria i aquests últims anys el Com si fos ahir.
1: 83 espelmes, Narcís Serra.
5: Crec que si una cosa està clara és que ser president del govern suposa tants mals de caps que no hi ha ningú sensat que vulgui ser-ne.
3: Mai va arribar a ser-ho, però sí que va exercir com a vicepresident i com a ministre de Defensa del govern de Felipe González. Economista de formació, també va ser un dels membres fundadors del PSC, alcalde de Barcelona i president de la desapareguda Caixa Catalunya.
1: Vida social. Marta Ferrer, els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria en Posta.
0: En el marc del Festival Lo Riuson, el trio compartirà escenari també amb Buhos, els Catarres, Miquel del Roig i DJ Trapella, entre altres. El festival arrenca a les 6 de la tarda, a l'Espai Firal 1 d'octubre, i encara es poden comprar entrades a partir de 10 euros.
1: I la Ludwig Van posa punt final al Festival Maig de Santa Coloma de Caral.
0: Després que ahir actuessin grups com Svetlana i El Petit de Calaril, avui serà el torn dels d'Espolla i Gavina.mp3, entre altres. Serà el Pla de Belllloc a partir de les 7 de la tarda, les entrades a 3 euros.
1: Leo Bassi és una de les estrelles del cicle d'humor Sonats de Sant Feliu de Guíxols.
0: L'actor còmic i bufó repassa el millor de la seva trajectòria en un espectacle que recull alguns dels seus números més emblemàtics sobre els seus temes estrella, la religió, la banca, la dreta i el capitalisme. Se'n pot gaudir a la sala Las Vegas de Sant Feliu a les 8 del vespre, a les entrades entre 18 i 23 euros.
1: I el teatre Tantarantana, Perfectament imperfecte.
0: El monòleg dirigit per Laura Domènech Vila i interpretat per Montse Rodríguez i Closella és l'adaptació de la novel·la homònima de Carla Gràcia Mercader i explica què li passa a una jove a qui tota la vida li comença a trontollar quan el seu fill li detecten un trastorn de l'espectre autista. Avui a funció a les 8 del vespre, les entrades a partir de 16 euros.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Història lluminosa d'un negat.
6: Sempre havia tingut la teoria que només et podia agradar allò que se't donava bé. Fins que un dia vaig conèixer en Gerald. El vaig convidar a jugar a futbol amb el meu grup d'amics. Teníem una vacant, i els bessons i la planta que gastava en Gerald em van generar confiança. Va ser el primer d'arribar al camp, i quan em va veure, em va abraçar amb una efusivitat que podia confondre's amb l'asfíxia. Al vestidor li vaig fer notar que duia les botes al revés, i en Gerald, que sempre tenia resposta per tot, em va deixar clar que ho feia a consciència. Em va dir, així sóc més imprevisible. La manera com va tocar la primera pilota ja va ser un mal averany. La va trepitjar com si fos una pell de plàtan i la gravetat el va castigar amb totes les forces. El veia jugar i se't feia impossible no pronunciar calamitat, ultratge, cataclisme o totes tres coses alhora. Però si només li veies la cara, en Gerald era un homenot feliç amb la seva incompetència. Quan va acabar el partit, de seguida em va preguntar quan es disputaria el següent. Recordo que mentre ho deia, l'equip es va posar a fer tot de gestos histriònics perquè me'l tragués de sobre. El cert és que en Gerald s'havia marcat 3 gols en pròpia, però li brillaven els ulls de tal manera que la compassió es va convertir en l'únic camí transitable.
1: Música.
7: T'ha sentit mai com un sac de gemets.
1: Blai Nista, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribem avui a les 8?
8: Amb els Power Burkas i aquest tema titulat Pont del Blanqueig. Amb 13 anys de trajectòria, la banda bigatana va publicar ahir divendres el seu quart àlbum, titulat Amb la fi al davant. Pan-rock de proximitat que parla de drames quotidians i es qüestiona si anem a un apocalipsi imminent.
1: Salut i ràdio, Blai.
8: Salut i ràdio.

Dissabte 30 de maig del 2026 ens despertem amb peix fresc després de setmanes de negociació, d'acostaments i d'allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar. Tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir l'USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan va pensar que tenint Comissions Obreres i la UGT al mateix vaixell li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquestes últimes setmanes. És obvi que els mestres i professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà al govern per pacificar el sector. I als professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista en aquest estudi amb la consellera Niubó. Abans també sentirem de seguida, d'aquí uns instants, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, de seguida la lletra petita, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat. Més exigència, seria desitjable, un cop els fonaments estiguin ben coberts, perquè quan arribi el proper informe PISA, o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, també el futur del nostre país. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Atenció a aquesta calorada, especialment també atenció a l'elevat risc d'incendi. En aquest sentit, hi ha quatre comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Concretament, els agents rurals han activat aquest pla a la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. En aquestes comarques, els agents rurals vigilen que no es faci foc en espais oberts, incloses zones recreatives i d'acampada. Tampoc es pot utilitzar material pirotècnic, cremar pastures o rostolls i fer fer ús dels bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat enmig d'aquesta calorada històrica, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La temperatura més alta ahir es va registrar a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Poca broma. Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
1: Què ens espera avui?
2: Doncs no tanta calor. Sí que farà moltíssima, perquè tindrem temperatures per sobre dels 35 graus a ponent. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen al voltant dels 36 graus. I és moltíssima calor ja per aquestes dates, però clar, venint de les temperatures d'ahir, doncs avui diríem que afluixa una miqueta el termòmetre, afluixa una miqueta el termostat i baixa la temperatura una mica, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, màximes al voltant dels 32-33 graus cap a les comarques de Girona i a l'àrea de la costa rondaran entre els 27 a 30 graus. Tot això amb un matí assolellat, amb algunes boires que s'han format al mar, que estan lliscant per la façana costanera i que han arribat fins i tot a l'àrea de Barcelona, tocant a mar, no tant a muntanya, però sí a mar, tenim aquestes boires de ràpida retirada, pràcticament podríem dir. També tenim alguns núvols cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre de poca importància i aquest temps assolellat del matí contrastarà amb aquesta tarda, perquè, tal com va passar ahir, s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Per a Pirineu, que al llarg de la tarda poden baixar cap a Osona, sector del Solsonès, sectors també de la Noguera, de tal manera que la tarda s'espera inestable, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada, però, com dèiem, amb unes temperatures que afluixen clarament respecte a la jornada d'ahir i encara afluixaran una miqueta més de cara a demà.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: les notícies del dissabte. Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns no sabrem ben bé si els implicats avalen o no aquesta proposta. Precisament aquest dilluns hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que, de moment, no estan desconvocades. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny. Al llarg d'aquest suplement desgranarem tots els punts d'aquest preacord. De seguida saludo la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. A partir de les 9, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ens visita a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans, què diu aquest preacord? Doncs bé, d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació. Concretament, l'augment en la part autonòmica del salari és de 385 euros a primària i 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma també les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. És un dels punts del preacord a què les parts implicades han arribat després d'una jornada, de nou, maratoniana de negociacions. Finalment, tres sindicats minoritaris es van despenjar de les reunions. Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, celebra que el preacord posa les bases, diu, per la transformació necessària del sistema educatiu.
1: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
0: Des dels sindicats, el secretari general de professors de secundària, Ignasi Ferrandez, en feia aquesta valoració.
2: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
0: A aquesta hora, al suplement, podem saludar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i bona hora, senyora Segura.
3: Hola, molt bon dia.
0: Contenta?
3: Bueno, estic contenta d'haver arribat on hem arribat, perquè està clar que portem un període doncs, molt dur de mobilització, de negociació, de més mobilització i doncs aquests dies la veritat és que hem invertit un munt d'hores, diguéssim, no, in extremis, que la veritat és esgotador i haver pogut doncs, al final arribar a arrencar això, que potser no és el que haguéssim volgut, no, arrencar els màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord. Com diu l'Ignasi, no és el millor acord, però és un bon acord i, per tant, ara serà el col·lectiu que decidirà si és suficient o no ho és.
0: Ara hi entrem.
3: Nosaltres ara... Exacte, sí, sí.
0: Jo li vull preguntar, abans d'entrar en tota aquesta validació, augment salarial de 600 euros en 4 anys, malgrat tota aquesta lletra petita que ara desgranàvem, és una xifra que no sé ni si vostè mateixa comptava aconseguir, partint d'on partien.
3: Mira, jo sempre sóc molt optimista i sempre penso que, no, i tenint en compte que el col·lectiu doncs, està absolutament organitzat i compromès, no, amb la defensa, doncs jo pensava que aconseguiríem arribar a una xifra digna, eh? No ens hagués agradat poder ara estar disposant d'una xifra superior, però això hagués volgut dir doncs tirar una vaga indefinida o no sé, continuar amb un cicle molt més fort, que igual si la consulta surt que no, ens hi haurem d'embrancar, no queda encara la cosa no està...
0: Però vostè considera que ara mateix aquest acord és digne salarialment?
3: Sí, nosaltres sí.
0: D'acord.
3: Pensem que sí. Sí, pensem que sí, home, la xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
0: El desllorigador que hi ho va fer possible van ser aquest augment de 50 euros que va posar damunt la taula la conselleria

0: de la partida que estava en discussió?
1: Doncs sí, perquè, clar, en principi el que nosaltres demanàvem era, com a mínim, aconseguir doblar aquesta xifra i, doncs, més que si, la qüestió ballava entre en 70 euros i al final han estat 50, però, bueno, 50 aquest any, que ja cobrarem aquest any, 50 més el 2028 i 70 més el 2029, amb tots els arrossegaments que comporten. Bé, era aquesta qüestió el que encara faltava per... Bueno, el que ha aconseguit és encallar tot plegat, sí senyor.
0: Ara això ho ha de validar, especialment aquest cap de setmana, amb aquesta consulta interna, i ens centrem en l'Austec, que és el sindicat que vostè representa. Vostès faran campanya pel sí?
1: Nosaltres llançarem la consulta a tot el col·lectiu, no només a les nostres bases, a tot el col·lectiu. Nosaltres considerem que és un bon acord. Per tant, nosaltres sí que pensem, bueno, farem defensarem aquest acord, evidentment, defensarem aquest acord, aquest preacord, que ara és un preacord, però igualment, com sempre diem, nosaltres el defensem perquè el valorem en la seva totalitat, no només en termes salarials, sinó que valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva, que això ens ho demanava molta gent, moltíssim, bueno, gran part del col·lectiu. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable, i està sobre la taula. I s'han afegit, doncs, bueno, a més els 200 euros que s'havien pactat a l'acord en 4 anys, ara seran 3. Vull dir que, evidentment, hem fet unes grans passes significatives i per nosaltres és un gran pas endavant i, per tant, defensarem que és un bon acord.
0: Però, cauen les vagues de dilluns?
1: De moment no. És una cosa que l'hem d'acordar amb la resta de sindicats. Si algun d'ells considera que s'han de mantenir, doncs segurament les mantindrem i el col·lectiu decidirà si vol participar o no en funció de si considera ja que aquest acord ja està bé o no.
0: Quan ho sabrem? Quan ho sabrem si dilluns hem de portar els nens a l'escola o no?
1: Doncs nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
0: Aquesta tarda, per tant, hi haurà pronunciament independentment del que acabi dient la consulta? Ho dic, és a dir, el resultat de la validació de la consulta, entenc que almenys 48 hores trigarà això.
1: No, sí, a veure, una cosa és si decidim desconvocar les vagues per fer un alto el foc aquests dies perquè la gent doncs, se centri en la consulta o no, o les mantenim i la gent que faci el que consideri forma lliurement. I altra cosa és la consulta. La consulta també ens hem de posar d'acord perquè sí que ens agradaria fer-la conjunta amb els sindicats que hem estat al peu de canó. Espet ja ha dit que ells no entren, però...
0: Un segon.
1: Que duri aquesta consulta.
0: Important. Li pregunto a vostè. Vostè és partidària d'aixecar, tal i com ha anat la negociació, a hores d'ara, la vaga de dilluns?
1: Jo, com a Iolanda Segura, penso que és una cosa que no condiciona. Perquè al final, encara que les mantinguis per donar també una mica cabuda doncs, a aquelles persones que encara pensen que això no és suficient i que encara cal fer més pressió, doncs els dones aquesta tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, mentrestant la consulta està en marxa, la gent que ja considera que aquest acord és vàlid...
0: Per tant, vostè la mantindria per dilluns?
1: No, és que m'és indiferent. El que nosaltres acordem amb la resta de sindicats, per mi està, a mi, com a Iolanda Segura, m'estarà bé.
0: D'acord. Això vol dir, aquest preacord vol dir que l'any que ve hi haurà colònies escolars?
1: Aquest és un altre tema que penso que amb el departament haurem de seure'ns i posar sobre la taula, perquè segurament això és una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant davant del context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una manca de voluntat de l'administració i s'han acollit també aquesta mesura. I segurament en molts centres doncs, aquesta pressió se revertirà. Però sí que és veritat que hem de parlar d'aquesta qüestió, perquè el desgast que suposa les colònies, les sortides, les hores extres, etcètera, això d'alguna manera hem de veure com es pot compensar. D'acord? Sigui... Doncs,
0: però no queda compensat amb aquest preacord?
1: Bueno, caldrà veure què diu el col·lectiu també en aquest sentit. Igual ens trobem, doncs, que, clar, no depèn tampoc ara dels sindicats. Igual ens trobem que la gent diu, bueno, ara ja està i nosaltres ara normalitat,

0: com que encara hi hagi gent que diu, pues no, mira, jo amb això, aquesta qüestió vull anar més enllà, perquè estem treballant 24 hores durant 4-5 dies, i d'alguna manera això s'ha de veure compensat. Doncs això jo penso que l'administració n'és conscient i segurament això és un tema que posarem sobre la taula. De fet, ens ho han dit, ens ho han comentat i es posarà sobre la taula.
1: Iolanda Segura, sembla evident, i això ja és una interpretació, que la mobilització d'aquestes últimes setmanes els ha ajudat i molt a que el departament es mogués i que posés més diners damunt la taula, però tem una factura social d'imatge també dels professors després de totes aquestes vagues?
0: Doncs la veritat és que jo no tinc aquesta sensació perquè nosaltres cada dia rebem suport de cada vegada més agents socials, les famílies ja aquests dies estaven llançant missatges de suport, no? Més de 600 AFAs, la FAC, la veritat és que hem tingut un suport molt gran, més que fins i tot quan, mira que vam fer un cicle de vagues durant el Cambrai, que el Cambrai s'ho mereixia sobradament, no?, per la manera en com va tractar el col·lectiu, i no vam rebre el suport que hem rebut ara. Així que no, pensem que no, que, no, que no hi ha aquesta fractura i penso que fins i tot segurament hi haurà molta gent que pensarà que, ostres, no, quin exemple de lluita i de persistència.
1: Per acabar, entén els sindicats que ells van aixecar de la negociació?
0: Bueno, entenem que segurament ells tenien unes prioritats que no van creure que no es van sentir escoltats i que la seva manera de protestar ha estat aquesta. Nosaltres ho respectem, evidentment, no? Nosaltres, les nostres prioritats eren molt clares. Evidentment, hi ha qüestions que ens hagués agradat molt també situar-les, com el tema de la llengua, per exemple. Per nosaltres això era un tema fonamental, però sí que és veritat que el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat, és un marc polític, és un marc conceptual i l'hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda. Però en temes com és inclusiva, per nosaltres pensem que hem fet un salt increïble. De fet, són 6.413 noves dotacions, que és una dotació mínima. Per tant, menys d'això no es podrà implementar. Al contrari, la idea és anar més. I el tema del salari, el tema del retorn del deute. Per nosaltres eren claus, aquestes qüestions, les hem pogut situar, ens ha quedat la clàusula de revisió salarial pendent perquè havíem d'entrar en una batalla en funció pública que traslladava el conflicte cap allà i la veritat és que, bueno, era difícil.
1: La Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, avui al suplement, a partir de les 9 també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies, bon dia, felicitats.
0: Molt bon dia a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Tres minuts passen d'un quart de nou del matí. Hem sentit la primera part d'aquesta negociació. A partir de les 9, la segona, en aquest estudi, la consellera Esther Niubó. El dia d'avui ens deixa també altres negociacions. En aquest cas, la negociació dels sindicats i educació, de moment, sembla que arriba a bon port. En clau internacional, en canvi, les converses entre els Estats Units i l'Iran estan encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense acord i es fa difícil pensar que això pugui canviar aquestes properes hores. Entrem en el detall. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta fil per randa les línies vermelles del president nord-americà. D'una banda, la reobertura de l'estret d'Hormuz, de l'altra, que el país persa abandoni les aspiracions nuclears. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat, un cop més reduït, a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: Donald Trump no ha estat l'únic a pronunciar-se. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat el president nord-americà des de Singapur, Pete Hegseth, assegura que Trump és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat al règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
3: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, en som més que capaços.

0: Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: Sobre el terreny, algunes veus lamenten que la guerra està enfortint el règim dels ayatolàs en lloc d'afablir-lo, com pretén.

0: forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
1: Trump no ha pogut anunciar encara un pacte amb Teheran, però sí que pot fer bandera de gaudir d'un bon estat de salut. Fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual al president nord-americà i, segons l'informe, es troba en un estat de salut excel·lent amb bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. De fet, el metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Donald Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Per tant, tot i que el president dels Estats Units farà 80 anys d'aquí dues setmanes, el seu cor diu que és el d'una persona de 65 anys, segons aquest informe. Trump també ha excel·lit en les proves cognitives, ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. Això sí, els metges li han trobat una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos es van despertar rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera normal a la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i alerta del calendari vacunal. Almenys ell es vacuna. Un quart i mig de 9 del matí, a Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes. El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron. És una nova sortida de to del líder rus contra els països comunitaris a qui retreu que l'assenyalin per sistema. Putin està fart que l'acusin de preparar-se per a una guerra contra Europa i replica als líders europeus que això és ras i curt mentida. Recorda, a més, que no seria estrany que un dron ucraïnès hagi sobrevolat Romania.
2: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
1: De fet, els països de Zelenograd, els veïns de Zelenograd, un districte als afores de Moscou, també reben els atacs de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells i, malgrat la por, asseguren que només els queda resignar-se mentre duri la guerra.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i, de sobte, un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
4: El meu fill em va dir: «Mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats». I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
5: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
6: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
1: 6 minuts per 8:45 del matí. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho fa des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Elia Borràs.
7: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
8: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
7: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
1: A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, segueixen amb molt d'interès

0: El viatge de Lleó 14, i és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té la doble nacionalitat. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
1: Originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
2: Y gracias a eso se fue afianzando mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, está embarazada, le digo, ¿y puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
3: Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir, jovial. Aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
1: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó 14. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
4: El agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa a l'acció.
1: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
0: Dos minuts per dos quarts de nou del matí. De tornada a Catalunya, creix el malestar entre la defensa de Jonathan Andic per la manera com els investigadors i la jutgessa estan tractant el cas. Aquesta setmana l'advocat de l'acusat ja va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona per l'ordre de presó, però ara van un pas més enllà i acusen un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves. Recordem que Jonathan Andic va contractar els serveis del detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3, per demostrar la seva innocència. Doncs bé, és Marco qui ha posat paraules al malestar de l'acusat. Lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que hauria estat tan fàcil com mirar les trucades que l'acusat va fer des del telèfon mòbil aquell matí per trobar-los. De tot plegat en parlarem, com sempre, a partir de les 10 avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que s'ha fet aquest divendres contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat en un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència. Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
5: Veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona amb un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Es tracta de joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris. Santa Susanna es torna a situar al mapa de la ultradreta europea amb una nova edició, la quarta ja, del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra entre ahir i avui en una finca privada d'aquest municipi del Maresme. L'alcalde de la localitat, Joan Campolier, assegura que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, mentre que l'oposició alerta que sí que hi ha eines legals per aturar el festival. En aquest sentit, la CUP ha presentat una denúncia davant dels Mossos perquè considera que l'esdeveniment no disposa dels permisos municipals necessaris. Els anticapitalistes també han traslladat el cas a la Fiscalia per un possible enaltiment del feixisme del franquisme durant el festival. El cartell de l'esdeveniment, difós des de fa setmanes a internet, reuneix grups musicals procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França. Però la polèmica ve pel fet que es consolidin comunitats ultres internacionals i que es normalitzin els discursos d'odi. Continua la polèmica per l'escàndol per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu l'any 2019, una polèmica que es va fent gran i de ben segur que continua portant cua. Recapitulem. L'humorista Judit Martín va revelar al podcast La Ruïna que el director de teatre Lluís Pasqual va passar per real una imitació seva de Montserrat Caballé. Ens remuntem a l'homenatge que se li va fer al Liceu el 2019, en què se li va entregar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. Així explicava aquesta setmana Judit Martín què va passar els dies previs a l'homenatge. Li van demanar imitar la Caballé, una feina que, a més, mai li van arribar a pagar. Però és que no es va quedar aquí la cosa.
6: Repetir esas frases hasta la saciedad, ya, lo tenemos.
7: Y a día de hoy no te he pagado.
6: No, entonces llegó el día del gran homenaje.
7: Vale.
6: No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85, pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto...
7: Eras tú.
6: Era yo... que decía, estoy tan contenta que si algún día me fan un homenaje voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
0: L'home de qui parla Judit Martín és Lluís Pasqual i el moment en què es refereix és aquest.
8: Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
9: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
10: Mort de vergonya.
9: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
10: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai perquè... així podríem tenir sempre la seva veu.
9: Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
11: Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge...
0: Aquesta veu de la Caballé... Puja.
11: Que dirigeixi ell?
10: Això és una trampa.
0: Aquesta veu de la Caballé és efectivament la de l'humorista. La polèmica està servida, tot i que la mateixa Judit Martín ha confirmat que després de consultar-ho amb el seu advocat, el cas està prescrit. El suplement aquestes últimes hores, atenció, perquè hem pogut parlar directament amb Lluís Pasqual, assegura que tot plegat és un despropòsit, que no vol fer declaracions en veu alta, però sí que ens ha traslladat aquest missatge. Diu que tot plegat és un despropòsit i ens demana que el periodisme, llegeixo textualment el missatge, es dirigeixi a les fonts per comprovar què és veritat. Clar, la nostra rèplica, jo el que li vaig contestar és una de les principals fonts, senyor Pasqual, és directament vostè. L'altra, Judit Martín, que ja hi ha dit la seva. L'engany sembla evident, si Pasqual s'ho repensa i té ganes de dir-hi la seva, doncs mantenim l'oferta d'aquests micròfons del suplement, de la mateixa manera que l'any 2020 vam poder conversar pausadament amb ell des del seu refugi a Madrid amb una entrevista de la qual en guardem un gran record i que si us ve de gust doncs podeu recuperar al web catradio.cat/el suplement. Lluís Pasqual, que diu al suplement que tot plegat és un despropòsit. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. L'informe, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 30 de maig, també conclou que posar-se una vacuna no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb esclerosi múltiple que es vacunin abans que de començar el tractament amb fàrmacs, ja que els provoquen una forta baixada de defenses. Això els fa més propensos a tenir infeccions com el sarampió, la rubeola o la varicela. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Mar Tintoré, investigadora principal de l'estudi.
12: I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
0: L'estudi s'ha publicat a la revista nord-americana JAMA Network Open i pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Tot a punt per donar el tret de sortida avui al 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT, portes obertes a partir de les 10 del matí d'un cap de setmana en què podreu gaudir de diversos espectacles exclusius. Hi haurà 5 escenaris diferents amb més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició molt especial del Foraster. El Quim Masferrer reuneix avui a les 12 del migdia al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat el programa i a la mateixa hora, demà diumenge, Concert de la quarta edició d'Eufòria amb tots els participants que interpretaran en directe els èxits d'aquesta última fornada del programa. I pels més petits de la casa també serà demà diumenge una oportunitat única per trobar-se amb tots els personatges del Super 3. Per assistir-hi només heu de demanar l'entrada gratuïta a través del web3cat i es recomana desplaçar-s'hi amb transport públic per facilitar la mobilitat. Nosaltres, al suplement, hi serem avui,

0: també amb una unitat mòbil a partir de les 12 del migdia i demà en directe al suplement des de 2:15 fins la 1 del migdia a l'escenari del suplement a l'anella olímpica amb un munt de cares conegudes. Ens visiten els 5 presentadors de l'Està passant plegats, el Queco Novell, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu, la Natza Ferrer, la Núria Marín, també amb la Marta Torner a les portes d'aquest concert d'Eufòria. Parlarem sobre la nova temporada de La Casa Nostra amb els protagonistes de la sitcom, el Dani de la Orden, el director, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta. Per tant, cap de setmana de festa, cap de setmana de Trescat en viu. Avui hi serem i connectarem al llarg d'aquest programa i demà suplement en directe des de 2:15 fins la 1. L'Estiu ets tu és la nova cançó de l'estiu de Trescat, la canta l'Aina Machuca, precisament. És la guanyadora de l'última edició d'Eufòria, que, de fet, també la interpretarà demà en directe al concert al Palau Sant Jordi. La cançó està feta pel Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La podeu escoltar ja a totes les plataformes de reproducció. I el 15 de juny, atenció, perquè torna el gat còsmic japonès més famós a la televisió. Doraemon torna a casa més de 32 anys després de la seva primera emissió en català. Trescat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió de Doraemon. A més, a partir del 20 de juny també es podran veure 6 episodis exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al canal Super 3. Tot plegat després de l'èxit del retorn de Bola de Drac, que ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, i de Doctor Slump, que supera el milió de reproduccions. Ara anem fins a Mallorca, on milers de persones han cantat la Balanguera, com sentim, tots a la vegada. Ho han fet per commemorar el centenari de la mort de l'autor del poema que s'ha convertit en l'himne mallorquí, Joan Alcover. Des de Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones que els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
0: 2:15 de 9 del matí, petita pausa i els esports amb Anthony Gordon, presentat ahir com a nou jugador del Barça. Parla castellà ja, perquè diu que el seu somni sempre havia estat jugar al Barça. I també s'escalfa tot el tema Bernardo Silva, a punt d'arribar, també, de tancar aquest fitxatge. Enmig d'aquesta guerra, Barça-Atlètic de Madrid, amb un munt de tuits. Ahir el community manager de l'Atlètic de Madrid es va tornar boig, va començar a piular. Ara ens hi recrearem perquè, bé, per agafar crispetes tot plegat.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
7: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
6: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
7: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
8: Fantàstic!

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
2: Les notes del nen, les obres a casa...
1: El manteniment del cotxe...
2: Ah, no, això no és cap càrrega.
3: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
4: Peugeot.
5: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal...

0: 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: El balcó gastronòmic és un lloc...
0: Que bo.
1: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
0: Parella, què us podem venir?
1: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Ocasión Plus.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon
8: qui sigui, tindrà l'encàrrec de remuntar...
7: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
3: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10: Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club blaugrana està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions, Albert Benet.
11: Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça a altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però el qual ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu. El fitxatge és un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
10: Seria, sens dubte, un altre cop damunt la taula sobre del Barça en aquest mercat de fitxatges. El primer ha estat aquest Anthony Gordon per uns 80 milions d'euros, un fitxatge que ahir, finalment, amb algunes hores de retard, es va fer oficial ahir a la nit.
11: Després va ser presentat i Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
12: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
11: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un físio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
12: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So, muy emocionado.
11: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, com esteu sentint, però la majoria les va respondre en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
12: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans.
11: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
12: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
11: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
12: My biggest goal to ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
11: Aquí Gordon, ara ho sentíeu, tornava al castellà per un moment i acabava subratllant que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal, somrient i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins al 2031.
10: Atenció, perquè d'aquestes últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través de Twitter, amb una sèrie d'atacs al Barça. Tot bé per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu del Barça, per substituir Lewandowski. El periodista especialitzat en fitxatges, el Fabrizio Romano, va informar d'una oferta de 100 milions presentada pel Barça a l'Atlètic de Madrid, i aquí va començar tot. I és que el club matalassé va negar que hi hagués cap oferta i va començar a fer aquests tuits burlant-se del Barça i del mateix Romano. Primer tuit simulant una oferta per, atenció, Lamine Yamal. Acompanyen el tuit amb una foto de Lamine i amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, suposo que intel·ligència artificial. Llegeixo textualment sense traducció, eh? Here we go, és la frase que comença sempre el Fabrizio Romano quan anuncia un fitxatge. Hemos enviado un fax al Barça con nuestra oferta de traspaso. 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio. No contents amb aquest tuit, després en van fer un altre sobre Pedri i després encara un altre sobre Rafinha, que deia així, diu: para completar el 3x1 nos hemos venido arriba, vamos a tirar la casita por la ventana, el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y a Smith sin opción de compra. Recordeu que el Tom Ford i el Smith són aquells jugadors inventats pel president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en unes declaracions sortint d'un reservat o d'un restaurant. Encara hi havia un altre tuit dedicat a Deco, i després encara n'hi havia un cinquè disparant contra el Barça pel cas Negreira i per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor l'any passat. Diu: no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores, filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria, inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos, pero claro, nosotros tampoco se nos ocurriría tener el sueldo al vicepresidente de los árbitros, per tant, apunten directament a Negreira, y favores políticos para inscribir jugadores, parlen. Respeto y valores, demana l'Atlètic de Madrid, després d'atacar directament al Barça amb aquest tuit, amb un lleó viral, que després en realitat t'adones que és un gos al vídeo. Sí, aquí apareix un lleó que en realitat és un gos, com vulguem dir que el Barça és un xaiet, en realitat. I es veu com s'acosta perillosament a un grup de persones provocant el pànic de tothom. En fi, per sucar-hi maduixes o el que vulgueu, el que us vingui de gust. El pa. És que, bueno, sí, ridícul. Ara, o sigui, des del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, és a dir, qui no és un paio... No, no, és el compte oficial de l'Atlètic disparant que si Negreira, que si ara et faig veure que et fitxo... En realitat se n'estan enrient. O sigui, o estan dient que l'oferta que el Barça ha presentat per Julián Álvarez és ridícul, si és que hi ha hagut oferta. Però clar, ara ets el Barça i què fas? Vas directament... O sigui, t'aixeques de la taula de negociació, dius, doncs ara sí o sí que m'he de quedar Julián, passi el que passi.
11: Home... I aquí va arribar a pensar ahir que havien hackejat el compte de l'Atlètic.
10: Bueno, és que no té precedents una historieta d'aquestes. A tot això, avui a les 6 de la tarda, Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions.
11: Luis Enrique defensa el títol com a campió amb el PSG, s'enfronta a Mikel Arteta, per tant, dos tècnics cara a cara han passat blaugrana.
10: Joan Anton Català, bon dia.
13: Bon dia.
10: Què passarà al cel aquesta setmana?
13: Ai, quina estampa que tenim al cel del vespre, mirant cap a l'oest. Tres planetes molt brillants en línia, pujant des de l'horitzó, el sempre complicat Mercuri, que ara es troba en magnífica ocasió per veure'l per qui ho vulgui intentar, més amunt Venus i més amunt Júpiter, tots tres força a prop. I de matinada ja veiem Saturn a l'est abans de la sortida de Sol.
10: A quina hora ha sortit el sol avui a Capellades, a l'Anoia?
13: Recordo a tots els de Capellades, que ella és la família de la meva sogra. En fi, tinc molts cosins allà. 6:22.
10: A quina hora es pondrà?
13: A les 21:18.
10: Records de la família de la sogra. Gràcies, Joan Anton.
13: A tu.
10: Temperatura a Capellades a aquesta hora, Néstor Gómez.
14: Bon dia, 22 graus. En aquests moments una humitat al voltant del 70%.
10: A tot això, avui continua aquesta calor, però potser no tant amb aquests 39 graus i mig ahir en alguns punts del país, temperatura màxima. No sé si arribarem avui, per sort, esperem que no.
14: No, és a dir, avui ja tira enrere el termòmetre. Avui baixaran entre 3 i 4 graus les temperatures a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot i baixar 3 i 4 graus, la temperatura serà de calor intensa perquè les màximes rondaran la xifra dels 35-36 graus, com dèiem, a Lleida, a Vinebre, que ahir va ser on van arribar els 39,5 graus, una temperatura de canicular, podríem dir, és a dir, ple estiu. Recordem que des del 2014 cada any estem arribant als 40, però fins al 2014 hi havia anys

0: que passava l'estiu per Catalunya sense arribar als 40 graus, una situació que tenia més associada a temes d'Extremadura, d'Andalusia, doncs ha vingut per quedar-se, però és que no només a l'estiu o en plena canícula arribem als 40, si és que pràcticament estem a finals de maig i gairebé varen tocar la xifra dels 40. Aquestes temperatures avui ja no es donaran, baixa el termòmetre arreu del país, temperatures al voltant dels 32-34 graus a la Catalunya central i a la façana costanera entre els 28-30-31 graus a tot estirar. De calor en farà avui i en farà demà, però com dèiem, sense arribar als extrems tan alts d'ahir. I tot això en un dia que es presenta assolellat, amb teranyines de núvols alts, alguns bancs de boira que fins i tot han fregat la costa de Barcelona, amb tendència a marxar, i en canvi el que sí que tindrem aquesta tarda i també la tarda de demà diumenge són els ruixats i les tempestes al sector del Pirineu. Veurem créixer les grans nuvolades i possiblement deixin fins i tot alguna calamarsada. Una situació de sol al matí i ruixats a la tarda que tindran continuïtat els primers dies de juny.
1: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
2: Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra.
1: Ei, Olga, bé. Som-hi tots.
2: Titi me preguntó si tengo mucha novia.
3: M'encanta, eh?
1: No tenim els tu, Duart?
4: Me la sé, aquesta.
3: Diu aquesta, com si les altres sí.
1: Vostè és el Delfí pel dia que la porta s'acabi?
5: Més que Delfí, el que tinguen és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa.
3: La meva àrea.
1: Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR? De Café con Ron és el Costa.
6: No, és...
7: Sí, jo sobretot...
6: Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, tota la meva vida. I si el Ron és bo, a Ron
7: ara
6: solet...
7: Ara diem les veritats.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 30 de maig del 2026 i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iolanda Segura.
1: Estic contenta d'haver arribat on hem arribat.
2: La portaveu de l'USTEC ha celebrat fa una estona aquí el suplement al preacord dels sindicats d'educació amb el govern. Contempla un augment del sou de fins a 600 euros mensuals en 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. De seguida, també el suplement, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Donald Trump.
2: Que, en canvi, no pot vantar-se d'haver arribat a cap pacte amb Teheran. Les converses entre els dos països estan estancades. Això sí, Donald Trump pot celebrar que gaudeix d'un molt bon estat de salut. Segons els resultats de la revisió mèdica anual, el seu cor és el d'una persona de 65 anys, malgrat que el president dels Estats Units està a punt de bufar les 80 espelmes.
0: Doraemon.
2: El gat còsmic més estimat torna a casa més de 32 anys després de la seva primera missió en català. 3Cat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 9.
2: Detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
0: El 5.
2: Els escenaris que hi haurà a la plaça del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que arrenca avui a les 10 del matí. Nosaltres hi serem demà a partir de quarts d'11, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per a tots els públics.
0: 340.
2: Els pagesos joves que s'han incorporat al camp a Catalunya aquest any és la millor dada des del 2019 i suposa un increment del 16%. El Departament d'Agricultura celebra que el sector agrari tingui futur i relleu generacional.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Un mateix 30 de maig, en aquest cas del 1999, al Parc de la Ciutadella es va celebrar la primera festa del gos ciutadà, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Se'n va fer resolta la notícies.
3: Els problemes que generen els gossos a la ciutat no són culpa en general dels mateixos
0: gossos. Proves d'habilitat, concursos i xerrades i fins i tot un diploma pels gossos més cívics de la ciutat.
4: Els gossos tenien molta mala campanya. I aquí
0: a dia d'avui hi ha prop de 175.000 gossos cansats a Barcelona, o el que és el mateix, un gos per cada 10 persones. Els noms més posats són Coco, Kira, Kala, Luna i Thor. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 600.

0: 14, però ens podeu escoltar des d'un pipicà, des d'un concert de Pitbull o des de la discoteca on heu fet perreo tota la nit amb el noi de la barra.
1: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui Marina Laminos a La Vanguardia ens ha sorprès veure una foto de Joan Manuel Serrat en portada. Un poble de Madrid retira el seu nom d'un edifici municipal.
2: Es tracta d'Alguete, una localitat a 30 quilòmetres al nord de la capital de l'Estat, on el govern del PP ha decidit canviar el nom d'un equipament públic. Justifica la decisió per la falta d'arrelament del cantautor amb aquest poble, sense tenir en compte que Serrat va ser present a la inauguració del recinte l'any 2007. En un ple extraordinari fet a porta tancada, l'Ajuntament ha aprovat rebatejar l'espai amb el nom de Cruz Epifanio Mateo Fernández, fundador i primer director de la banda municipal d'Alguete, un municipi de 21.000 habitants.
0: 3 minuts per les 9. Pausa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, al suplement.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles.
9: Llocs. Moments.
8: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
11: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
12: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics amb passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
14: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
13: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
14: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
13: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
14: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
13: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
14: Tot gira.
13: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
15: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
16: 37.118. 37118 de la sèrie 101.
15: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Són les 9.
1: Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que comença avui mateix. Què diu el preacord? Doncs d'entrada

Ada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents. Un dels punts on s'havia encallat la negociació, concretament l'augment en la part autonòmica del salari, és de 385 euros a primària, 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. En parlem aquesta hora amb una consellera que aquestes últimes setmanes, de fet, ha suat de valent. És la consellera d'Educació, Esther Niubó.

0: Consellera Niubó, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Fa bona cara.
1: Sí? Vostè creu?
0: Això vol dir que ha descansat bé aquesta nit.
1: Home, aviam, hagués pogut dormir més, però estem esgotats realment, però molt contents, molt satisfets per haver pogut doncs, ahir assolir doncs, aquest preacord, que és un acord molt important perquè realment doncs, ens permet fer un pas de gegant important a la millora de les condicions laborals dels docents, però també a la millora doncs, de la qualitat de l'atenció educativa.
0: L'ha felicitat gaire gent aquestes últimes hores?
1: Doncs molta gent, molta gent.
0: Quin missatge li ha fet més il·lusió de tots els que ha rebut?
1: Miri, potser dir el de la meva mare,
0: A vegades és el més
1: patia
0: important,
1: molt, la meva mare patia molt, pobra dona. Doncs no, estic molt contenta, aviam, estem satisfets perquè, bueno, que mestres, no, amics que són mestres, no, la família sobretot, doncs, bueno, gent del món educatiu que d'alguna manera també ha patit en aquests moments de tensió que s'ha viscut en els últims mesos i setmanes.
0: L'han fet suar de valent, per això, eh?
1: Hem suat. Penso que ha suat tothom. Jo crec que els bons acords són aquells que al final ningú està del tot content, però hi guanyem tots. És a dir, tothom perd una mica perquè tothom hi pugui guanyar. I jo crec que és un acord doncs, molt generós. S'ha dit un acord que ens ha costat perquè venen de moltes converses, de moltes negociacions, moltes hores de converses telefòniques o presencials, però hi ha hagut generositat per part de tothom. Jo crec que això doncs, és una cosa que hem de posar en valor.
0: Ara entrarem en la lletra petita i en els números, amb aquests 600 euros, en alguns llocs llegim 400. Això segons com quines partides tenint en compte, quins IPCs també hi sumem, quina part paga la Generalitat, quina l'Estat. Però abans, el més urgent. Vostè, com a consellera d'Educació, pot garantir que no hi haurà més vagues d'aquí fins a final de curs?
1: Miri, això no ho puc garantir, perquè efectivament doncs, encara tenim un sindicat, que és la CGT, que va quedar despenjat d'aquest acord, però realment és un acord doncs, amb el conjunt de la mesa sectorial, quatre dels cinc sindicats que tenen representació en aquesta mesa, i per tant vull pensar doncs, que la signatura d'aquest preacord, que espero que es converteixi doncs, en un acord definitiu, ens permeti doncs, garantir aquesta recuperació de la normalitat i per tant la desconvocatòria del conjunt de vagues a Catalunya.
0: En aquest preacord, ahir es diu, d'acord, signem això, però a partir de dilluns, aquest dilluns que ja hi ha aquestes vagues territorials convocades, això ho aixequeu al llarg d'aquest cap de setmana? Perquè no ho ha dit taxativament, però Yolanda Segura ha semblat fer un gest, el tot era molt diferent del dels últims dies, que potser avui hi ha alguna mena de pronunciament que de cara a dilluns també s'aixeca aquesta vaga.
1: Bé, jo crec que ells han de fer, doncs, no consultar només a les bases pel que fa doncs, a aquesta signatura de l'acord definitiva, i també volien sotmetre doncs, a consulta la possibilitat de desconvocar aquesta vaga. En tot cas, doncs, dependrà doncs, de la seva organització doncs, poder decidir si dilluns ja aixequen aquesta vaga o mantenen-la de dilluns, i en tot cas poden aixecar les que hi ha convocades posteriorment en cas que les seves bases doncs, puguin convalidar aquest acord.
0: Llegeixo alguns punts de l'acord i el anem comentant. L'augment salarial seria a través del nou complement que va posar el govern i que arribarà a tots els docents. Fins ara el complement era de 124 euros i ara s'enfila fins a 170. Són aquests 50 euros de més mensuals que crec que ahir va posar el govern damunt la taula i va servir per arribar al preacord.
1: Són dos... pensem que hi ha, és a dir, al marge, diguem, del salari base estatal, tenim un complement autonòmic, un complement que en diem el complement específic, que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. És a dir, és un acord que d'aquí 4 anys, aquell previ, ja ens sumava doncs, 200 euros més, diguem, a la nòmina dels docents. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, doncs que doncs, té aquesta incorporació d'aquests doncs, 170 que ens acabarà situant en uns 450 euros, diguem, de la part autonòmica, no, amb la suma d'aquests dos complements. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs,

0: que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: És a dir, això, primer, en aquest primer acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT, eren aquests 220 euros, ara això s'ha augmentat fins a uns 450 mensuals en 4 anys, i d'aquí que, si després ho sumem a la part estatal, s'arriba aproximadament als 600 en el cas de la primària, 630 en el cas de la secundària, aproximadament, al llarg dels propers 4 anys.
0: Té a veure molt amb el... És un tema molt tècnic, no?, amb el mètode de càlcul de l'arrossegament de l'aplicació de l'increment estatal als diferents complements. És a dir, cada anualitat, aquest complement doncs, se li ha de sumar doncs, aquest increment estatal arrossegat, no? I, per tant, fem percentatges respecte a, diguem, a l'ingrés de l'any anterior, no? Però, en tot cas, estem per sobre dels 400 euros mensuals d'increment salarial i penso que és el que hem de posar en valor perquè, efectivament, doncs Catalunya estàvem a la cua no, a nivell retributiu del conjunt de docents i pensem que després d'anys en què els docents doncs, han sostingut sobre les seves espatlles doncs, en fi, dificultats importants, a vegades doncs, amb un infrafinançament o pel fet de no posar l'educació doncs, en el centre de les prioritats de govern que hem tingut, era el moment de retornar i compensar aquest esforç i de reconèixer la tasca docent que efectivament si volem un sistema educatiu de prestigi necessitem també doncs, reconèixer aquesta tasca del conjunt de la professió, de la comunitat educativa.
1: Els mestres i professors catalans d'aquí 4 anys passaran a ser dels més ben pagats de l'Estat?
0: Sí. Sí, sí, aquestes en diguem en la franja, no, en la distribució.
1: De les tres comunitats, sí.
0: Sí, aquí hi ha dos components d'insularitat, que aquí doncs, tant bueno, Canàries com les Illes Balears tenen un component d'insularitat, però malgrat tot ens situarem doncs, probablement en la tercera o quarta posició de retributiva del conjunt de l'Estat.
1: L'increment no estava contemplat als pressupostos pactats fa tot just uns dies de la consellera Romero. D'on sortiran aquests diners? Com es farà que l'entrada, la seva proposta era d'aquests 220, amb comissions i amb UGT, i ara ja parlem de 450. Això qui ho paga?
0: Clar, aquí pensi que la previsió de l'acord del mes de març era d'entorn d'uns 2.000 milions d'euros, era el 25% del pressupost d'educació, això estava contemplat evidentment a l'actual pressupost, i ara hi sumem aquesta novetat, són aproximadament uns 700 milions d'euros més, però amb un desplegament plurianual. I per tant, això, doncs, entenent que el pressupost és una eina viva, que evidentment això doncs, està tot parlat amb economia, el que farem doncs, és desplegar doncs, aquest desplegament d'aquest acord doncs, al llarg dels anys amb diferents anualitats.
1: Tenint en compte les vagues, el soroll d'aquests dos últims mesos, va ser un error de càlcul del govern parlar d'un acord de país quan només s'havia pactat en realitat amb Comissions Obreres i amb l'UGT, deixant al marge l'USTEC amb el poder que s'ha vist que té l'USTEC?
0: Miri, jo insisteixo en la defensa d'aquell acord al mes de març. Penso que va ser el que ens va marcar la solució no? i la necessitat de començar a posar les bases d'aquesta millora educativa i també de la millora de les condicions laborals dels docents. Era el millor acord que es podia fer en aquell moment. Pensi que en aquell moment no teníem una situació pressupostària, no teníem un nou context pressupostari com tenim en aquests moments i, per tant, ens sembla que va ser el marc necessari no? i va ser un acord molt potent, perquè, insisteixo, estàvem parlant doncs, d'aquest increment del 25% pressupostari no? en els, bueno, que no s'havia produït des de feia molts anys i, a partir d'aquí, també ens ha donat la solució. És a dir, ara el que estem fent és un preacord per adherir altres sindicats, en aquest cas USTEC i ESPEC, també a l'acord de Comissions Obreres i UGT, i a partir d'aquí doncs, poder-lo també reforçar. Al final el que estem fent és ampliar l'acord, reforçar l'acord, i és l'acord també que podíem fer, doncs, probablement en aquell moment no haguéssim pogut fer aquest acord.
1: Però cal una mica d'autocrítica. Han menyspreat l'USTEC aquestes setmanes, vist el poder de convocatòria i de seguiment de les vagues que han tingut?
0: No, jo crec que en cap cas. És a dir, s'ha estat parlant amb tots els sindicats. És veritat que les reivindicacions, no, que en algun moment doncs, semblaven inassumibles, doncs en aquell moment, bàsicament per un tema doncs, pressupostari, doncs, bueno, hem anat desencallant, hem anat movent posicions. Jo crec que el govern també ha demostrat doncs, determinació, ambició i també responsabilitat no, d'anar doncs, podem fer passos endavant i finalment doncs, s'ha fet per buscar aquest consens que era necessari. Era necessari i és necessari donar estabilitat al sistema educatiu i necessitem bases sòlides. Necessitem bases sòlides que són necessàries per tirar endavant.
1: Però és evident que el preacord d'ahir al vespre és molt millor pels mestres i pels professors que els que s'havia presentat fa dos mesos. Sense les vagues, sense les mobilitzacions, el govern és evident que no hagués mogut fitxa. Els preocupa el missatge que han donat com a govern a altres sectors del país que també tenen reivindicacions laborals i salarials?
0: Miri, nosaltres realment estem satisfets, estem contents d'haver pogut fer doncs, aquest salt de gegant. O sigui, jo penso que no, el conjunt de sectors han de veure quina situació tenen, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. És a dir, pensi que tenim la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, que ja fa molts anys marcava com a objectiu doncs, una inversió del 6% en educació. Encara n'estem lluny, però és que veníem d'anys en què, per exemple, la inversió era una mena de vall, una vall, diguem, gairebé en un gràfic, que havien baixat moltíssim. Ara estem recuperant, hem incrementat el 80% la inversió, per exemple, en centres educatius, en infraestructures, en escoles, en instituts. Tenim que més d'un 26%, diguem, del parc d'equipaments educatius són d'abans de l'any 60, no? I probablement les inversions necessàries no s'han fet sempre que s'hagués pogut fer. I realment, doncs, feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic del conjunt de docents i, per tant, exigia una inversió que és necessària. És veritat que els recursos no solucionen tot, no vol dir que demà tinguem els millors resultats educatius doncs, en fi, de tota l'OCDE, però realment, sense aquesta millora, sense aquest reconeixement de la funció docent, difícilment haguéssim pogut tenir la millora educativa que pensem que Catalunya necessita.
1: Els sindicats els han fet xantatge amb la visita del Papa si no assumien part de les seves demandes?
0: Miri, jo crec que nosaltres no ens han mogut. Doncs les mobilitzacions, evidentment, influeixen, però ens mouen les conviccions, no? I amb aquests sindicats, realment fa molts anys que tenim, no? Fins i tot d'abans de ser consellera, doncs que ens coneixem, que compartim molt bona part del diagnòstic i, per tant, no teníem un problema de no reconeixement d'una realitat que és difícil, no? Aquest dèficit segurament doncs, de recursos que ha patit l'educació, era una qüestió doncs, que havíem d'anar-ho encaixant pressupostàriament i sent conscients del que es podia fer i que hi havíem de sumar tots. No? I aquí realment les organitzacions sindicals doncs, s'han mogut de manera bastant unitària, però també tenen tarannàs i tenien demandes doncs, diferenciades i a vegades doncs, trobar aquests punts d'acord són complicats.
1: S'han anunciat més de 6.000 dotacions als pròxims cursos. Es parla també de 5.000 places d'oposicions docents pendents. On aniran tots aquests professionals? Va tota la inclusiva tenint en compte que també era una de les demandes o tornarem a veure macroconvocatòries d'oposicions com els últims anys?
0: No, aquesta part d'aquests 6.000, més de 6.400 professionals, que és molt important perquè realment diem que cada dia, i és veritat, no tenim aules més complexes, amb més diversitat, amb més necessitats específiques i els docents necessiten altres professionals al seu costat per poder fer aquest millor acompanyament al conjunt de l'alumnat. No? I per tant, per una banda, aquests professionals que estem parlant d'educadors, d'integradors, de psicopedagogs, no? d'especialistes d'educació especial, són necessaris no? que arribin més en els centres educatius per poder doncs, acompanyar millor aquests alumnes i millorar aquesta qualitat de l'atenció educativa. I paral·lelament, per tant, aquí sí que tenim aquesta convocatòria de càtedres de secundària que es farà en 2 anys i això doncs, té a veure més, evidentment, doncs, amb els instituts, amb la secundària, però ens sembla que són dues peces importants. Una, per garantir doncs, aquesta equitat i aquesta inclusió educativa amb condicions, amb recursos, no? Perquè tothom compartim el marc, però si no ho acompanyem dels recursos professionals necessaris, doncs difícilment podem garantir aquesta bona qualitat educativa que tots voldríem i, d'altra banda, també recuperar doncs, en fi, la importància doncs, dels aprenentatges, dels coneixements, sobretot molt pensat també en secundària.
1: Una cosa és que millorin les condicions laborals de mestres i professors, molta gent pot estar d'acord amb que això era necessari, l'altra cosa és que millorin els resultats acadèmics, tenint en compte doncs, que s'han anat devaluant aquests últims anys. Tot això, com s'aconsegueix?
0: Doncs mira, jo crec que la peça clau, qui tenim cada dia a les aules amb els nostres fills i filles, hi tenim els docents. I per tant, probablement, allò que més valor aporta l'educació del dia a dia del nostre sistema és l'aportació que fan el conjunt de docents, que això vol dir formació i vol dir també acompanyament, és a dir, aquests altres professionals que poden estar al seu costat. Per tant, el tema del reconeixement docent era necessari, era imprescindible, però efectivament, doncs aquí parlem d'altres coses i aquest acord és tan important, no?, perquè estructura aquesta visió doncs, de sistema educatiu que ha de ser inclusiu i l'estructura, de veritat, no és un marc teòric doncs, no acompanyat de recursos, és un marc teòric que el que fa és desplegar doncs, aquest sistema educatiu inclusiu en els propers anys, que són amb aquests professionals de suport, més de 6.400, que hem de posar, diguem, en el conjunt de centres educatius. I d'altra banda, el tema de les ràtios. En l'acord del mes de març ja preveia una reducció progressiva de ràtios, perquè no és el mateix doncs, fer classe doncs, amb 30 o 35 alumnes que fer-lo amb 20. No? Aquí doncs, és veritat que l'atenció educativa permet una tutorització, una cosa molt més individualitzada, no? Un seguiment més individualitzat de l'educació dels nostres fills. I després hi ha una part que potser ha passat més desapercebuda, però que és important, que té a veure amb la reducció de la burocràcia. No? Tots aquests tràmits mig aquests protocols, aquests aplicatius, que a vegades doncs, resten més temps al conjunt de docents del que seria doncs, en fi, doncs, preparar doncs, les classes, no? Poder centrar-se en el que és el projecte educatiu i en els aprenentatges del conjunt de l'alumnat.
1: Quins mecanismes, però, té el departament per avaluar que un mestre, que un professor està fent bé la seva feina? Perquè al voltant d'això també hi ha molta fake news, també hi ha molta literatura.

0: Aviam, aquí tenim, dona una mandala a la inspecció, que des de fa molts anys doncs, no tenia entre les seves funcions garantir o acompanyar aquesta millora educativa. En aquests moments, doncs, la inspecció educativa la tenim perfectament alineada amb l'objectiu de poder fer aquesta valoració i aquesta avaluació del conjunt del sistema, que sigui una avaluació informada, és a dir, que ens serveixi no tant per saber doncs, qui ho fa bé o qui ho fa malament, sinó per poder acompanyar i reorientar aquells claustres que requereixen doncs, el que sigui, no? Potser revisar una mica els seus plans. I d'altra banda tenim l'Agència d'Avaluació i Prospecció Educativa. Aquí doncs, teníem una agència que es va crear en el seu dia, va ser l'any 2010, que es va deixar en suspens immediatament després i l'hem tornat a posar en marxa perquè realment necessitem moltes més dades, moltes més avaluacions que ens permetin reorientar quan convingui doncs, les polítiques educatives del departament. Mm.
1: Les colònies escolars de l'any que ve estan garantides?
0: Confiem que sí. Confiem que sí, perquè realment doncs, es va enfocar aquest conflicte com una, bueno, amb una mena de pressió per resoldre la situació i, per tant, esperem que un cop puguem signar definitivament aquest acord per la millora educativa, doncs puguem recuperar i es puguin recuperar en els centres les colònies de cara al proper curs.
1: Està pactat amb els sindicats, això?
0: Bé, amb els sindicats que s'asseuen a la taula, a la mesa sectorial, doncs confiem, evidentment, si estan d'acord amb aquest preacord, amb aquest marc de millora.
1: Però encara demanen més plusos a l'hora de...
0: No, de fet, les pernoctacions, és a dir, aquesta compensació als docents per anar de colònies, no, per passar les nits a fora, ja estava prevista a l'acord de març, i aquí és veritat que em sembla que hi havia algun petit ajust en relació a les ràtios, però això doncs forma part del desplegament d'aquest acord. És a dir, no hi haurà un problema en aquest sentit, perquè fixis que fins a dia d'avui no hi havia cap tipus de compensació, doncs a partir del proper curs hi serà.
1: Mm. L'inici de curs entenc que no es toca, eh?
0: No, l'inici de curs no ha estat mai en qüestió.
1: El calendari tampoc es toca.
0: No.
1: El juliol tampoc es toca.
0: No.
1: I, per tant, entenc que aquest preacord que tot apunta que validaran al llarg d'aquest cap de setmana els principals actors, entenc que ha de servir per pacificar almenys el sector educatiu, no de cara al curs que ve, almenys els propers 3-4 anys, no? Forma part també de la demanda que fa el govern cap als sindicats de dir, ei, signem això, hem anat una mica més enllà de les demandes que teníem d'entrada, però signem uns anys de pau.
0: Era necessari resoldre aquest conflicte, si es vol, més laboral o fins i tot de reconeixement de la professió docent. Jo penso que el clam era de reconeixement, més enllà d'un tema retributiu, que evidentment, no ens enganyarem, ha estat sobre la taula, però el que necessitem ara és donar estabilitat al sistema educatiu. Com vostè deia, el sistema educatiu, doncs no, normalment les millores no es veuen a molt curt termini, són millores sostingudes en el temps, i per tant el que necessitem ara és donar estabilitat, enfortir aquestes bases del sistema educatiu de Catalunya amb qualitat, amb equitat, amb inclusió, que és el que està previst amb aquest acord, i començar a enfocar doncs, la millora educativa de la propera dècada. Aquest és l'objectiu i, per tant, esperem que ara sí puguem fer aquest salt de gegant enfocat a aquesta millora educativa dels propers anys.
1: Fa calor tot arreu i fa molta calor a les aules i això és un problema seriós. De fet, a algunes classes hi ha hagut pics de 33 graus. La plataforma Les Aules Cremen, que monitoritzen les temperatures de les escoles públiques de Catalunya en temps real, doncs apuntaven que hi havia hagut marcadors, per exemple, a l'Ametlla del Vallès, que arribaven fins a més dels 30 graus dins les aules. Què els diu a tots aquests docents i alumnes que han d'estudiar temperatures que superen els 30 graus?
0: Doncs miri, que el govern se n'està ocupant. De fet, en la presentació que fèiem del pressupost del Departament d'Educació, doncs em sembla que va ser aquest dijous, doncs preveiem, per exemple, el Pla Clima. No? El Pla Clima precisament tractarà de poder adequar climàticament els centres educatius de tota Catalunya. Qui pensi que doncs, les inversions que s'havien fet fins ara doncs, encara eren minces, i en aquest sentit hem de fer un pas també molt important. És a dir, tenim més de 2.400 centres públics de tota Catalunya, la majoria dels quals doncs, no estan adequats climàticament. Aquí, per una banda, hem fet una mesura d'urgència, que és, hem destinat 20 milions d'euros a la instal·lació de ventiladors de sostre, perquè, en fi, és veritat que no redueix la temperatura, però mitiga els efectes d'aquesta doncs, calor, això immediatament, doncs per ara i seguirem a la tardor. I l'altre pas, no, que és el que estableix i fixem amb l'acord també pressupostari amb Esquerra Republicana de Catalunya, és aquest Pla Clima, que el que es tracta és que de començar doncs, amb una inversió de 100 centres de tota Catalunya, doncs, un sistema d'aerotèrmia per poder doncs, adequar climàticament els centres, sigui a l'estiu, quan hi ha pics de calor, calor, o sigui també l'hivern, perquè en alguns centres doncs, també, igual que es passa calor en alguns moments, doncs es pot passar fred. Però a partir d'aquí el que cal fer aquesta mirada d'inversions de futur, no? I per això també en el pressupost doncs, ens situarem a 400 milions d'euros l'any 2030 i pensi que veníem d'invertir-ne uns 50 el 2014, és a dir, pensi la diferència de 50 milions a 400 milions d'euros en què ens situarem doncs, el 2030. Pensem que també és un acord, l'acord pressupostari, no? Que esperem doncs, que s'acabi doncs,

0: Si no hagués tingut aquesta enfermedad, perquè en fi, ha estat intens, no ho negarem, però em trobo bé, em sento tranquil·la, perquè jo penso que com, no, com la majoria de pacients podem anar fent controls que són els que toca fer, i per tant espero doncs, que hagi quedat enrere i que sigui una experiència més doncs, en fi, la vida de cadascú.
1: També he tingut la valentia d'explicar-ho i de posar-hi nom i cognom i de visibilitzar això del càncer de tint, que no sabem ben bé molts què era. Què és el càncer de tint?
0: Doncs és el tim és una glàndula que tenim aquí entre el cor i els pulmons, que d'alguna manera doncs, té a veure amb el sistema immunitari, no? I garanteix, és una glàndula que de petits l'hauríem de tenir gran, perquè doncs, conté les defenses, i quan som grans s'hauria d'anar fent petita. Doncs en aquest cas, doncs, fi, era un càncer en aquesta glàndula. I bueno, jo la vaig descobrir també en aquell moment, no pensi que la coneixia abans, però això tenia una afectació a la visió. És a dir, això doncs, hi ha una altra malaltia, que en aquest cas doncs, és del sistema immunitari, que és la no em sortirà. Però en tot cas el que feia és que tenia...
1: Qui li va donar l'alerta crec que va ser la consellera Pané, no? O li va dir, vas al metge?
0: No, la consellera Pané em va dir, vés de pressa i, no? I vés a urgències, i va ser allà on m'ho van veure, la miastèmia gravis. Mm-hmm. I aleshores feia que hi hagi doncs, uns problemes de visió perquè no acabes de connectar el nervi amb el múscul ocular. I això normalment va vinculat doncs, a aquest tumor, que moltes vegades doncs, pot ser benigna i per tant es treu i ja està. En el meu cas doncs, no ho era, però en tot cas doncs, hem fet un parell d'intervencions i confio doncs, que quedi enrere. Mm-hmm.
1: Ho celebrem i avui és un dia també per felicitar-se a tots els actors. Hem felicitat també la Iolanda Segura i toca fer-ho també amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que avui ha vingut somrient, té motius per somriure, falta acabar-ho de certificar també aquest cap de setmana, però sembla que aquesta fumata blanca va de debò i que a veure si dilluns també s'aixequen algunes de les vagues que hi havien convocades. Consellera, moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Fes t'entendre amb mi, Di.
2: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
1: Crec que m'he enamorat.
2: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
2: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa.
4: El manteniment del cotxe.
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot.
8: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
10: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
9: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
10: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
11: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
13: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem.

0: 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
1: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
2: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
3: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
4: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
1: Un restaurant caní a la Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Hem conversat a partir de les 8 del matí amb Iolanda Segura de l'Austec, ara amb la consellera Niubó. De seguida ho comentem en una tertúlia que avui compartim amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Bon dia i bona hora a tots tres. Què tal, com esteu?
8: Què tal? Bon dia. Bon dia.
7: Deixa'm arrencar avui fent un petitíssim parèntesi amb l'Antoni. Antoni, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
7: Perquè fa uns dies hi va haver una polèmica considerable per un article que vas fer al Nacional i que va resultar ser un plagi. Què va passar exactament, Antoni?
9: És fàcil d'explicar. Faig masses coses, tenia una urgència. Per primera vegada a la meva vida vaig recórrer la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial em va donar un text. Jo vaig agafar aquell text com a base, vaig fer l'article. Hi havia coses de la meva collita, però això és un altre tema. En tot cas, és evident que em vaig equivocar, que ho vaig fer malament, i per tant demano disculpes. D'acord amb el Nacional, l'article el vam treure el mateix dia, i després la polèmica... Bé, jo accepto totes les polèmiques i no em preocupa debatre. El que no em sembla tan bé és quan es barregen altres històries i s'aprofita que passava per allí per pegar el ninot, no? Però, vaja, si estàs a la vida pública ja saps el que s'hi dona, si no, no t'hi posis. Per tant, torno a dir, em vaig equivocar, ho vaig fer malament, vaig fer una cosa que no s'ha de fer, no ho vaig fer bé amb el Nacional, no ho vaig fer bé amb els lectors... El mateix dia vaig dir que havia comès un error. I tampoc tinc voluntat de flagelar-me més sobre el particular.
7: Que crec que t'honora que vulguis demanar disculpes i que ho facis de la manera que ho fas. No sé si la conclusió també, ànim també de reflexió una mica després d'uns dies i de que el suflé ha baixat, és que la intel·ligència artificial la carrega el diable, tenint en compte que tu que ets creient, doncs el papa també té aquesta croada contra la IA que diu que cal desarmar-la, la IA.
9: Passa que jo vaig... Aquest esdeveniment va passar abans que sortís la Magnífica Humanitas. Si hagués llegit la Magnífica Humanitas abans, potser no hauria recorregut a la intel·ligència artificial. Bé, va arribar tard. Totes les coses, i sobretot els avenços nous... tenen pros i contres. Jo no sóc contrari per principi a la intel·ligència artificial. Ara has d'anar en compte com amb totes les coses que són una novetat perquè poden ser favorables o desfavorables. En aquest cas, l'ús que jo em vaig fer va ser desfavorable. Jo crec que en altres casos, sobretot en la sistematització de determinades processos, pot ser una eina molt útil. Vull dir, encara que el papa ho diu, però jo no ho voldria diabolitzar tampoc a l'intel·ligència artificial. Jo crec que si s'utilitza bé, doncs va bé. Jo la vaig utilitzar malament, va anar malament. Mm-hmm.
7: Un minut passa de 9:15. El papa, potser sense saber-ho, ha estat un actor secundari perquè avui la notícia del dia sigui que sindicats i govern tenen un preacord que fa la pinta que serà un acord per aixecar aquestes vagues després d'un augment salarial considerable, si tenint en compte el que paga l'Estat i el que paga la Generalitat, parlem d'uns 600 euros. Dic que ha estat un actor secundari perquè és evident que la visita del papa d'aquí 10 dies doncs era una amenaça considerable en cas que aquests sindicats i mestres i professors el decidissin boicotejar per la imatge també que es jugava a Catalunya, Barcelona, etc, etc, etc, i fins i tot el govern. Olga, què t'ha semblat aquesta conversa a les 8 amb Ustec, ara amb la consellera Niubó?
8: He escoltat molt atentament les dues converses amb la Iolanda Segura i també amb la consellera, lògicament. Jo crec que hem passat per diverses etapes al llarg d'aquesta negociació i jo també he passat per diverses etapes d'opinió, per dir-ho així, al llarg d'aquesta negociació, no? Vaig començar amb una defensa a ultrança de la consellera per com s'havia produït el seu aterratge després de la baixa, més en un terreny personal, i la quantitat de hate que en un segon tenia al damunt de la taula, no? I vaig dir que potser ens hauríem de revisar com és la nostra empatia humana respecte a les persones que han patit una malaltia i que han estat, o que pateixen una malaltia i que han estat de baixa, no? Em va semblar molt injust quina era aquesta arribada i com es va carregar de forma absoluta en contra de la seva persona, inclús quan havia estat fora de combat 2 mesos, i per tant aquí ho hem parlat, moltes de les decisions, tot i que ella lògicament estava al cas, no van partir d'ella perquè no hi era, encara que fos perquè no hi era, no? Però després...
7: No que fos una cosa dirigida aliena, cap a ella personal, no. Vull dir que també era una política de govern aquesta, més que mai, no?
8: Sí, però anava molt enfocada a la seva figura. Jo crec que hem de tenir aquell tanteig inicial quan una persona, sigui quina sigui la persona, també ho vaig fer amb el cas del president Illa, no? Quan una persona es reincorpora després d'una malaltia que no és una grip, hem de tenir una mica de mà esquerra, no? I després ja entrar, si cal, no? Però hem de tenir una mica de mà esquerra. Aquesta mà esquerra a mi també m'ha durat el que m'ha durat. És a dir, després, al llarg de les negociacions, jo, per exemple, no he entès per què la consellera no ha format part de les taules de negociacions. Jo sempre, jo he dit aquests darrers dies que crec que la seva carpeta més important, pràcticament l'única al llarg d'aquest temps, era arribar a un acord o intentar-ho amb la comunitat educativa. I a mi m'hagués agradat la imatge de la consellera d'Educació asseguda a totes i cada una de les reunions. Precisament per la imatge que dona, no perquè no cregui que la seva conselleria i els membres de la seva conselleria no hi estiguin preparats, òbviament, són un equip, sinó perquè crec que amb ella l'hagués enfortit en les males notícies o en els no acords i també amb els acords. I un cop dit això, és evident que la comunitat educativa necessitava un acord i una millora de les seves condicions a tots els nivells. I, per tant, quan abans li preguntaves a la Iolanda Segura, creus que això us pot haver jugat o pot jugar una mala imatge social? Jo crec que els pares i mares i qualsevol persona que conegui com funciona la comunitat educativa, malgrat el que significa que de sobte hagis de fer alguna cosa amb els nens perquè no tenen escola, malgrat això, han sentit aquesta empatia amb la comunitat educativa. Perquè jo crec que sabem el que significa ser mestre, ser profe, i el que significa les condicions amb les que ho fan i la responsabilitat que hi tenen al damunt. Per tant, en aquest sentit, crec que era lògic que s'arribés a un acord amb la comunitat educativa. Ara bé, dues coses que no acabo d'entendre. Ara li deies a la consellera, s'ha fet un esforç important per arribar a aquest acord. No estava contemplat als pressupostos aquest acord. És evident que els pressupostos no estava contemplat, però també és evident que es podia arribar a aquest acord. Per tant, jo crec que ha estat un tira i afluixa allargat en el temps innecessari. Allargat en el temps innecessari i amb molta pressió per part de la comunitat educativa. I després, un parell de punts més que per mi són importants. La Iolanda Segura ha dit dues coses amb les quals m'hi he fixat. La primera és que amb el conseller Cambray també tenia moltes oportunitats de fer vaga i d'estar-hi en contra perquè ho va fer molt malament amb la comunitat educativa i que, malgrat això, la gent no hi estava tan posada o tan a favor d'aquesta vaga com ara s'ha manifestat a favor d'aquesta lluita de la comunitat educativa. I després, hi ha serrells que a mi em sembla que són importants. Quan li has preguntat a la Iolanda Segura i les colònies que ja estan garantides, aquí haurem de veure de quina forma es compensa i no es compensa. A mi m'agradaria que, malgrat la necessitat d'arribar a aquest acord, no es quedés només amb un acord econòmic. És a dir, això és un pont d'anada i tornada. Ara tenim un bon acord Ara haurem de veure com millora la, tot el que té a veure amb la comunitat educativa, com millora l'educació del nostre país, en definitiva, no? M'agradaria.
7: Eduard.
10: Bueno, a veure, jo soc família afectada.

0: som família afectada a casa, perquè el nostre fill està fent segon de batxillerat i ara va a selectivitat, i per tant aquestes vagues s'han produït en un moment molt delicat del seu itinerari, no? Molt delicat. I la veritat és que no he aconseguit, malgrat això, malgrat que clarament la situació estava perjudicant el meu fill, no he aconseguit posar-me en contra dels mestres. No. Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Estan desbordats. Hem tingut un increment demogràfic brutal que no ha tingut cap altra regió europea, cap ni una. I no som amos dels nostres diners, no som amos dels nostres impostos. Els nostres impostos se'n van i una part significativa no tornen. I, per tant, tenim un govern que no té a la seva disposició, per resoldre problemes i per reforçar els serveis públics, no té a disposició l'esforç fiscal dels catalans. Té a disposició una part de l'esforç fiscal dels catalans. I això genera unes situacions que jo podríem dir-ne que és el cost de la dependència. ¿Vale? Sempre se'ns alertava sobre els costos de la independència. Doncs els costos de la dependència... Els costos de la independència són futuribles i, per tant, discutibles. Els costos de la dependència són reals, els vivim cada dia. I aquesta situació dels serveis públics, doncs, n'és un exemple claríssim. El govern ha gestionat molt malament aquesta vaga. L'ha gestionat tan malament que ha hagut de fer un acord que probablement està fins i tot per sobre de les expectatives que tenia l'USTEC. Sí. Val? I, per tant...
1: Això l'USTEC no ho reconeixerà mai.
0: No, home, no. Home, la seva feina no ho reconeix. No, ni ho ha de fer.
1: Però...
0: I en qualsevol cas, felicitar els mestres perquè han fet una demostració brutal de constància, de convicció i de conflicte. El conflicte és el motor del progrés. No hi ha ningú en poder que es llevi cada dia al dematí pensant com pot millorar la situació dels altres, diguem-ne. Val? O sigui, això no... Wonderland no existeix. El progrés és a través del conflicte. Els mestres han plantejat un conflicte, han guanyat, felicitats.
1: Antoni Jalón.
2: Bé, a mi em costa una mica, perquè jo fa 30 anys vaig ser secretari general del Departament d'Ensenyament i sé el pa que s'hi dona, i dijous passat vaig fer la ponència als mestres de totes les comarques de Lleida que jubilaven a la Seu Vella, 400 persones, i clar, m'ho vaig haver de preparar una mica, per tant estic molt al corrent de les xifres. Jo destacaria unes quantes coses. Primera, que hi havia un malestar docent evident des de fa molt temps, que havia estat alertat repetidament i que donava la impressió que no se li feia cas i no se li ha fet cas fins que s'ha plantejat el conflicte. I jo crec que hauria sigut raonable que se li hagués fet cas abans, perquè la bola es veia venir, aquest malestar. Després, jo el que he trobat per part de la consellera, que ha fet una bona exposició, evidentment, i que amb les dificultats que té a negociar trobo que ha arribat al límit de lo que podia donar, és que ha fet molt poca autocrítica. Jo crec que al març es comet un gravíssim error de negociació, que és dir que s'ha arribat a un acord de país que es fa signar al president de la Generalitat amb dos sindicats minoritaris i es diu que d'allí no es mouran. I evidentment que s'han mogut. Perquè quan tu signes amb sindicats minoritaris, el conflicte el deixes obert. I, per tant, ara diu, és un afegit a l'acord anterior. Ho poden disfressar com vulguin, però han tingut que negociar per la pressió dels docents. I aquest acord del març, jo crec que ha debilitat l'estratègia negociadora del departament. Perquè quan tu hi has donat molt, o has donat bastant, i la majoria no t'ho accepta, t'hi has de tornar a seure i llavors has de donar més, potser, del que preveies. No? Per tant, jo crec que aquí la negociació no s'ha portat bé. Després es diuen algunes coses que a mi em sorprenen. La Llei General d'Educació de Catalunya del 2009 ja deia que s'havia de passar del 3 al 6% del PIB en matèria pressupostària. Continuem al 3%.
0: És que això és un brindis al sol.
2: Sí, és per això, per això. Bueno, és que anem sumant brindis al sol.
0: És un brindis al sol en el context del dèficit fiscal.
2: Sí, sí.
0: És a dir, tu no pots fer càlculs sobre, perdó, eh? Però no pots fer càlculs d'inversió en percentatge sobre el PIB si no disposes del 100% de l'esforç fiscal dels teus ciutadans.
2: Bé, però això està assignat i això continua sense complir-se.
0: Perquè els catalans som especialistes en fer lleis molt boniques, però incomplibles.
2: A Catalunya hi ha avui els mateixos barracons que hi havia el curs 2005-2006. I aquesta és una realitat. Vol dir que no s'ha construït. A més, el nombre d'alumnes en centres de tutelaritat de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2000 ha augmentat un 27%. Hi ha comarques a Catalunya, com el Segrià, on més del 50% dels alumnes tenen necessitats educatives especials. Vol dir que és una altra escola la que tenim avui en dia. És una escola que té dificultats d'adaptació com la matrícula viva, que demanarà un munt de recursos que ja veurem com arriben. Jo, d'aquest acord, el que m'agrada molt és l'augment de professors dedicats a l'escola inclusiva, que no se n'afegiran 6.000, s'arribarà a 6.000, però se n'afegiran 1.300, em sembla. I a mi aquest avenç sí que em sembla important, perquè jo crec que és un dels problemes greus que hi ha. Després, ella s'ha referit a la inspecció. Home, qui va unificar la inspecció educativa és un servidor i van fer un programa d'inspecció educativa i la funció de la inspecció educativa ha sigut sempre la millora del sistema. Vull dir, això no m'ha semblat cap novetat. Després diu, i ara farem avaluació del sistema. Home, l'any 93 vam crear el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que hi havia al front l'Octavi Fullat, que era una persona de molt prestigi, i després el Josep Sarramona. Vull dir, a vegades es presenten com novetats coses que fa 30 anys ja les van fer. Llavors, que es vulgui tornar a vendre això, em preocupa. Després ha parlat de la burocràcia. Jo espero que això sigui veritat, perquè això acabarà amb tot el sistema públic, amb tots els nivells. És el mateix que protestaran els metges. Ara, que es vagi preparant la consellera de Sanitat, perquè primer s'ha arribat a acord amb els Mossos, després s'ha arribat a acord amb els docents, ara vindran els metges.
1: I que el missatge, d'alguna manera, és que això els mestres i professors ho han aconseguit després de 2 mesos de mobilitzacions al carrer. És a dir, les mobilitzacions, les vagues, els talls de carreteres han donat un resultat que és que doncs, més pasta. Clar, per això li preguntava directament a la consellera, això és un missatge de debilitat del govern cap a altres sectors que també tenen demandes salarials, cap a altres sectors del sector públic?
3: És que jo ho interpreto a la inversa. Això és un missatge de fortalesa de la societat quan s'organitza i quan està convençuda de que és necessari que canviï les coses. És a dir, no sé, tots parlem amb persones que tenen una edat i el meu pare la té i, per exemple, ell, amb aquest tema de lo poc que reclamem, sempre em posa exemples. Abans em diu, quan ens pujaven el tramvia o l'autobús, una perra gorda, diu ell, sortíem tots al carrer i no paràvem fins que no es treia, no?, aquesta pujada. Jo crec que el que ens ha demostrat és que és una comunitat que ha sapigut organitzar-se, que ha sapigut lluitar i que ha sapigut no baixar-se d'aquesta lluita. Que hi ha d'altres comunitats i d'altres sectors que possiblement hauran d'entomar la mateixa forma de reclamar els seus drets, perquè jo crec que en aquests moments la sanitat, els professionals de la sanitat, en fi, és que no és que estiguin denostats, és que estan infrapagats, infraconsiderats, més enllà de dir que tenim la millor sanitat del món, i infratot. Per tant, sí, és possible que vingui. Ara bé, jo volia fer només un apunt sobre un tema que em sembla que per coherència hauria de passar, i és la desconvocatòria de la vaga prevista per dilluns. Jo crec que és important. És a dir, tots coincidim que s'ha arribat a un acord que està molt per sobre del que possiblement esperaven els sindicats que no hi van estar d'acord amb l'anterior acord. Que, evidentment, la conselleria anava a mínims, els sindicats anaven a màxims i s'ha aconseguit el màxim, no un terme mig, s'ha aconseguit el màxim. Per tant, jo crec que és de bona voluntat i és un exercici de coherència que una vaga que estava convocada perquè no s'ha arribat a aquest acord i perquè es continua amb la lluita de moment quedi en stand-by fins que votin els...
1: Independentment de la directriu que donin, de si la convoquen o la desconvoquen, la vaga ha de tenir un seguiment. I, és a dir, els mestres que al final han de decidir si es presenten al seu lloc de treball o no, vist l'acord,

0: poden decidir que aquell dia ja no fan vaga. Clar. Jo tinc la sensació que els mestres dilluns es presentaran pràcticament tots a treballar, perquè, entre altres coses, si porten 16 o 20 o 25 jornades de vaga durant aquest any, els dies que no treballen no cobren. I, per tant, si s'estan queixant de que no arriben a final de mes o que no en tenen prou, també ha tingut un cost tot personal, econòmic, totes aquestes vagues que han fet, i alguns d'ells em consta que diuen, doncs escolta'm, d'aquestes setmanes que hi ha 3 dies de vaga, jo només me'n puc permetre un, perquè és que si no, no arribo fins a... Així que em va de 100 euros, dels 150 euros que em descompten per cada dia que no presento un lloc de treball.
1: Això ens demostra que estaven infrapagats de totes, no?
2: A veure, heu mencionat el tema de la sanitat, de la salut, no? Jo soc usuari de casa, som usuaris intensius de l'Hospital del Mar per temes mèdics familiars. Les escenes que jo veig a l'Hospital del Mar cada vegada que hi vaig, són de terror. Si m'ho miro des del punt de vista del servidor públic, de la persona que està atenent aquella situació, vaja, és per mi seria un infern haver d'atendre aquesta situació. ¿Vale? De massificació, de caos, de situacions, diguéssim, la gent de nervis...
1: d'indignitat.
2: De nervis, de mala llet. I l'última vegada que hi vaig anar, els que estaven atenent el públic, els treballadors, tenien un cartell posat allà al vidre que deia, si ens

0: No és que siguem mala gent, és que estem desbordats.
1: Sí,
0: vale? I vaja, dono fe que això és així. Val? Els serveis públics a Catalunya estan desbordats. Aquesta és la realitat. Segona cosa. Anem al sector privat un moment. Perquè a mi el que m'estranya és que no tinguem la conflictivitat social, la conflictivitat que estan, que per exemple han ofert els mestres, els metges, que no s'estigui donant en determinats sectors de l'economia, com per exemple l'hostaleria. L'hostaleria, el sou mitjà, és de 19.000 euros bruts l'any. 19.000 euros bruts l'any. Això és el que paga. És a dir, la diferència entre aquests 19.000 euros bruts i els, no sé, els... Mira, parlant de l'informe Fènix, els 27.000 o 28.000 euros que caldria perquè aquest salari no fos un salari subvencionat, perquè aquest salari fos un salari capaç de pagar l'estat del benestar, aquesta diferència, saps com se'n diu? Se'n diu plusvàlua. Està a les butxaques dels empresaris de l'hostaleria, aquesta diferència. On són els sindicats, aquí? Com és possible que a 2026 un sector tingui de salari mitjà 19.000 euros bruts a l'any? Llavors, com viu la gent? Com s'ho fa la gent per arribar a final de mes? On són els sindicats? I on és la conflictivitat? I en un dia o altre això es traslladarà al sector privat.
2: Xalong.
3: Si agafes l'informe Fènix, veus que el PIB global del país ha passat de 100 a 137 des del 2010 fins ara. El PIB per càpita ha passat de 100 a 107. Vol dir que els sous han disminuït un 30% el seu valor adquisitiu a Catalunya. Per tant, ens estem empobrint. Ens estem empobrint i pateix el sistema de benestar social perquè no hi ha prou recursos per tota la gent que hi té accés o que hi pot tenir accés. Per tant, tenim un gravíssim problema pressupostari i un problema també en el cas dels metges de formació d'efectius, perquè no formem prou metges per tots aquells que jubilen. I llavors, un dels maltractes que hi ha al nostre sistema sanitari és que tu no pots utilitzar la llengua ni quan et mors, perquè o no diuen que no t'entenen o fan veure que no t'entenen.
0: Perquè importem metges que no som capaços de formar.
3: Exacte. Llavors, clar, aquí hi ha... Però, al mateix temps, el govern de la Generalitat actual vota a favor del districte únic universitari, que perjudica els estudiants catalans de medicina. Per tant, aquí hi ha masses contradiccions, perquè necessitem metges, però no els formem. Però ara diu que augmentarem les places. Però, clar, tenim un problema de qualificacions a la secundària, perquè són més baixes que altres punts de l'Estat. Tot això no s'homogeneïtza. Com que no s'homogeneïtza, va en perjudici dels estudiants catalans. Clar, aquí hi ha tantes coses alhora que estan xocant, hi ha tantes plaques tectòniques movent-se que, bé, ara hem arreglat el tema dels professors, però això petarà per un altre costat, perquè el sistema sanitari tenim malament, però el sistema de serveis socials agafa't si t'han de fer una avaluació de dependència o si has d'obtenir una plaça en una residència assistida. Vull dir que tenim molts dèficits i, clar, la mare dels ous és que no controlem el nostre sistema fiscal.
2: Olga.
4: Sí, jo, per fer un apunt sobre el tema dels metges, jo realment aquestes setmanes, quan veia les especialitats que els nous metges han triat de cara al seu futur, em posava les mans al cap, no perquè no siguin importants, sinó pels motius que els porten a agafar aquestes especialitats, no? Dermatologia, cirurgia estètica, són les que més han triomfat, per contra de les persones que fan medicina comunitària o medicina de família. I això és molt significatiu, perquè també els metges han canviat la seva forma d'entendre la seva vocació, que la tenen, que la defensen i que salven el sistema en moltes ocasions. En moltes, per no dir pràcticament totes. Però ha arribat un punt que també volen viure. I com volen viure, i saben que si van a medicina de família, per exemple, no només no viuran, sinó que el seu nivell d'estrès els emmalaltirà amb ells, que són els que ens han de curar, doncs finalment prioritzen la seva tranquil·litat agafant especialitats que estan ben pagades i que no donen una feina insuportable. I a mi això em preocupa molt, perquè si ens quedem sense medicina de família, que són

0: aquells que realment ens coneixen i aquells que realment tenen el nostre perfil complet i han de derivar-nos a un cantó o a un altre en funció del coneixement que tenen del nostre cos i de les nostres persones i de com som, perquè són els que parlen amb nosaltres, els que ens atenen i ens entenen. Si ens quedem sense aquests metges, realment tenim un problema afegit de cara a les noves generacions de metges molt importants. I alhora els entenc. Alhora els entenc. Perquè jo no conec pràcticament cap professió que hagi de treballar 24 hores seguides sense parar i després hagi d'agafar un cotxe per tornar a casa. En quines condicions agafa aquesta gent en cotxe? En quines condicions atenen un pacient a les 4 de la matinada quan ja porten 23 hores treballant o a les 5 de la matinada? No podem tirar només de vocació i de bona voluntat dels nostres metges i metgesses.
1: Voltes.
2: Perquè tenim el doble problema. Tenim el problema que els salaris són baixos. No estic parlant ara del sector públic, estic parlant del conjunt del país. Tenim un país de salaris baixos, tenim un país low cost des del punt de vista salarial. Val? Els nostres empresaris han fet apostes d'enriquiment fàcil. Els nostres empresaris han passat de tenir el centre de gravetat a la fàbrica a tenir el centre de gravetat en l'immobiliari i en el family office, a la inversió pura i dura especulativa, a fer créixer els diners, a fer allò que en diuen fer treballar els diners. No treballo jo, faig treballar els diners. Aquesta frase lamentable. Hem passat d'aquí a allà. I tenim un país de salaris baixos que no paguen les cotitzacions i els impostos necessaris per sostenir l'estat del benestar. Això és així. I, per tant, tenim aquest problema i després tenim el problema del dèficit fiscal. I és que una part de l'esforç fiscal que sí que fem, una part significativa, no torna. Se'n va i no torna.
1: 4 minuts per les 10 del matí, ho hem de deixar aquí, després d'aquesta conversa amb Iolanda Segura i Esther Niubó, consellera i principal cap visible dels sindicats, la notícia, aquest preacord que sembla que encarrila ja i pacifica doncs, un sector que aquestes últimes setmanes ha estat en peu de guerra i els principals actors els hem pogut sentir aquest matí al suplement. Faig una pausa i de seguida al suplement un altre tema gruixut d'aquesta setmana. La Lola, el Simón i la Maica Navarro. Jonathan Andic, que es defensa i que també doncs, presenta arguments amb tota aquesta història de successos que sembla que no té aturador i no s'acaba. Antoni Salong, Eduard Voltes, Olga Ruiz, bon dissabte.
3: Bon dissabte.
4: Ara bona tornem. Setmana.
1: Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
10: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
11: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot?
13: Sí a tot.
14: Sí a tot.
15: Sí a tot.
16: Sí a tot.
17: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
18: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
19: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
18: sempre amb molta curiositat i

0: i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0.
2: Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio. Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics amb passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
2: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
3: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
2: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off d'ascens de la Primera Federació.
3: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
2: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
3: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
2: Tot gira.
3: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
5: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats, els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat. Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró municipal. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Donald Trump, que són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran abandoni les seves aspiracions nuclears. L'Organització Mundial de la Salut demana més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho ha fet des de l'epicentre de l'epidèmia a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals una de cada quatre han mort. Augmenten un 18% les donacions al Banc dels Aliments de gener a abril respecte al mateix període de l'any passat. Bona part d'aquest increment es deu a l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari, que obliga els establiments de restauració a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex. Està considerat un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Fa 15 anys, la Universitat de Barcelona el va investir doctor honoris causa. I la festa del 3CAT en viu a terra aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Barcelona. Montjuïc s'omple avui i demà amb les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT, amb els grans programes d'entreteniment i actualitat per viure una experiència per a tots els públics.
1: Esports. Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça, ahir a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més, és a Rafinha per la intensitat. L'Atlètic de Madrid es burla del Barça a través de les xarxes, a través de Twitter, a través d'X, per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros. El club matalasser també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: I del temps, avui dissabte la calor afluixarà, però es mantindrà ben intensa a ponent, amb màximes a l'entorn dels 36 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats de tarda i també tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
2: Trescatinfo.
0: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Us acompanya a aquesta hora Maria Guixà per repassar els titulars i les informacions més destacades d'aquest dissabte 30 de maig del 2026. Començant parlant del conflicte d'educació, perquè la consellera d'aquesta cartera, Esther Niubó, celebra el preacord aconseguit ahir a última hora de la nit amb els sindicats de l'educació i assegura que amb els punts pactats els mestres i els professors catalans seran dels més ben pagats a l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, doncs d'aquests 170 que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, també ha afirmat al mateix programa que n'estan satisfets.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si clar, a més clar. A més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
0: Aquest pacte preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i també una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials convocades a partir de dilluns es mantindran o al final s'aixecaran. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 van néixer a la capital catalana 11.012 nadons. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener del 2026 n'hi havia 1.196. Això suposa un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són, a més, dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que el 2025 hi va haver més defuncions que no pas naixements.
5: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
0: Malgrat això, les dades mostren un estancament de la població. Ara hi viuen poc més d'1.700.000 persones, xifra que s'explica per l'arribada de més persones estrangeres. D'altra banda, l'any 2025 es va mantenir l'increment de nivell formatiu de la població. Un 37,4% dels més grans de 16 anys tenen estudis superiors i entre la població estrangera la xifra s'eleva fins a gairebé el 43%. La població autòctona es continua reduint i representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Obrim ara plana internacional quan passen 100 minuts de les 10 del matí. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta, literalment, les línies vermelles del president nord-americà, és a dir, la reobertura de l'estret d'Hormuz i la qüestió nuclear. Anem fins a Washington. Oriol Serra.
6: L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
0: Per cert, que el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump. Des de Singapur, Pete Hegs ha assegurat que el president dels Estats Units és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat el règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
7: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
0: I encara relacionat amb els Estats Units, explicar-vos també que Donald Trump es troba en un estat de salut excel·lent segons els resultats de la revisió mèdica que es fa cada any al president nord-americà. L'informe també destaca la seva bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva, on ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30. El metge de la Casa Blanca assegura que el cor de Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Recordem que el líder nord-americà farà 80 anys d'aquí a 15 dies, però l'informe de salut diu que té una edat cardíaca de 65 anys. L'única anomalia que els metges li han trobat és una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos Trump va aixecar tota mena de rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera totalment normal i benigna per la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i del calendari vacunal. I també de l'òrbita internacional, el màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat més recursos recursos per fer front a l'expansió del virus de l'Ebola. Ho ha fet a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre del focus, on la variant actual ha infectat ja un miler de persones, una quarta part de les quals han acabat morint. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
9: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
8: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Sense deixar encara qüestions relacionades amb la salut, un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que els augmenti el risc de tenir brots. L'informe s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que se celebra cada 30 de maig. Els fàrmacs pels pacients amb esclerosi múltiple els provoquen una baixada de defenses que els fan més propensos a infeccions com, per exemple, el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Duré, que és una de les investigadores principals d'aquest estudi.
10: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
0: Molts pacients, però, tenen por de vacunar-se per si la vacuna els desencadena nous brots d'esclerosi, però aquest informe evidencia que això no passa.
10: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.

0: L'estudi també pot ser rellevant per persones amb altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors.
1: ¿Qué significa ser humano? Y por esta razón me inscribí en filosofía y en la época la filosofía comprendió ética y sociología. Me inscribí en historia. Ciència històrica.
0: Aquesta que sentim és la veu del filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, que ha mort als 104 anys en el discurs que va fer precisament l'any 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Figura capdalt de la intel·lectualitat de la segona meitat del segle XX, Morin va crear la teoria del pensament complex, és a dir, un enfocament filosòfic que proposa una visió holística i interconnectada del coneixement. Rebutjava el reduccionisme científic clàssic, proposava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les diverses disciplines. Va ser investit doctor honoris causa en 38 universitats estrangeres i, a més, era autor d'una quarantena d'obres que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional. Entre altres, per exemple, destaca El mètode, amb 6 volums publicats entre el 1977 i el 2004, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. 3CAT Info. 3CAT Info. D'aquí pràcticament 30 segons serà en punt un quart d'11 del matí. Moment a 3CAT Info d'obrir àrea de servei d'entrada, fer un estat a les carreteres i també als transports públics.

0: I ho repassem tot plegat amb la nostra companya, la Carmina Malagarriga. Carmina, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs ara mateix hi ha retencions a l'AP7 a Martorell en sentit sud i també de Mollet del Vallès a Montmeló en sentit nord i a partir de Montmeló fins a la Roca, circulació intensa en el mateix sentit. També retencions a la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, a la C32 a Mataró en sentit nord. Un altre tram de la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i també tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. Hem d'afegir que està tallada la circulació de trens a l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, per un tall de l'atenció a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: També us destacarem que, pel que fa a la previsió meteorològica, us ho dèiem en titulars, avui dissabte ja la calor fluixarà, però es mantindrà ben intensa a Ponent, amb màximes que es poden moure a l'entorn dels 36 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats a la tarda, i també tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
2: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
3: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviuré. I no és meva. Tócate las narices.
4: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11 del matí, obrim plana social. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. Tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat després que l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i també els robatoris amb violència, en aquest cas un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant les dades alarmants de delinqüència que continuen alçant-se a l'Hospitalet, malgrat la pressió de les darreres estratègies contra la multireincidència. Miquel Hueso, intendent dels Mossos.
5: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques...
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una 60 de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que precisament es mouen de pressa en patinets per cometre aquests robatoris. I també Renfe preveu triplicar els pròxims mesos les estacions de rodalies preparades per netejar grafitis, un acte vandàlic que comporta la immobilització de 2 trens per dia per netejar aquestes pintades que sovint dificulten la visió del maquinista. L'any passat, gairebé 1,5 milió de viatgers es van veure afectats per retards o modificacions horàries derivades d'aquests actes vandàlics. Renfe va registrar prop d'un 1 miler de denúncies per grafitis a trens el 2025 i també va destinar pràcticament 7,5 milions a netejar-los. Ara mateix, aquestes tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions i es preveu triplicar la xarxa ben aviat. També des de fa 2 mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Ens ho explica la Mireia Sala.
6: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
7: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
6: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
8: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta, però que són perfectament aptes pel consum, i que si els vols menjar, doncs, això, doncs avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
6: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes, i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
8: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
6: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
9: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
6: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es

0: d'entreteniment i actualitat durant el cap de setmana. Arrenca, com diem, aquest 3CAT en viu, aquest festival, aquest certamen, que omplirà 5 escenaris per viure una autèntica experiència inèdita destinada a tots els públics. Ens ho explica la Valèria Obereda.
1: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
2: 3CAT en viu, jo hi seré.
3: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada. Quan el sol s'alça sobre el mar... La ràdio també tindrà un paper protagonista. Roger Escapa traslladarà el suplement a l'anella olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no surti d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'Especial Polònia, els càstings en directe de la Trapa amb si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse, de Jordi González, en què participaran cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes o Elena García Melero. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, i els cuiners de la casa recrearan el programa Cuines amb la participació del públic. El públic infantil també tindrà el seu espai, amb un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i tots els personatges del Super 3.
0: Esports. 6 minuts per arribar a 2:15 en punt del matí, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva de la mà de l'Albert Benet. Albert, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir una plantilla per guanyar la Champions.
5: 3CAT Info.
4: Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el salari per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu a un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
5: L'actualitat esportiva a fons.
4: I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
6: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
4: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè tenia un fisio que el parlava al Newcastle i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
6: Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado.
4: Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
6: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans and the feeling amongst...
4: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam per guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions, i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
6: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
4: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamin, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
6: To ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
4: Aquí ho sentiu, Gordon. Passava un altre cop al castellà i acabava dient que li agrada fer gols, donar assistències...

0: al cap i a la fi és el que ajuda a l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que es mostrava que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça, somrient, encara sense dorsal, i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins a aquest any, fins al 2031.
1: Trescat Info.
0: I de les últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X. El club matalasser es burla del Barça per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu de Deco i Flick per substituir Lewandowski. L'Atlètic de Madrid va reaccionar dient que això era fals, que no hi havia cap oferta i de passada fent befa del Barça amb una sèrie de tuits on simulava amb sarcasme ofertes per Lamine, Pedri i Rafinha, amb frases de l'estil: hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs, 4 entrades per al concert de Bad Bunny, una subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Així deia aquest tuit, o un dels tuits, de l'Atlètic de Madrid. Aquesta era la simulació d'oferta per Lamine, després n'afegia altres per Pedri i Rafinha, afegint encara més sarcasme. I finalment també desmentien, també amb to de burla, que haguessin fet una oferta perquè el director esportiu del Barça, Deco, passés a formar part del seu equip de vistaires del mercat brasiler. I per últim, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala pel cas Negreira, dient que a ells no se'ls passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres. I també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: I avui la final de la Champions de futbol PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. El PSG aspira a la segona Champions consecutiva. L'Arsenal ha aconseguit la primera Champions de la seva història. Tancada la fase regular de l'ACB de bàsquet amb victòria del Girona sobre la Penya, 82-77. Victòria del Barça a la pròrroga a la pista de l'Andorra, 95-100. Victòria del Manresa contra el Madrid al Nou Congost, 94-87, i derrota del Lleida a la pista de Luca en Múrcia, 116-95. El Barça té un partit pendent. Demà al Palau contra el València, i amb la victòria d'ahir té més opcions de ser cap de sèrie. Amb la sisena plaça assegurada, el tècnic de la Penya, Dani Miret, va reservar Ricky Rubio en aquest partit contra el Girona pensant en els play-offs.

0: En punt, 11:15 del matí d'aquest dissabte 30 de maig del 2026 a 3Cat Info per explicar-vos alguns dels ítems més destacats de la jornada en forma de titulars. La consellera d'Educació, Esther Niubó, diu en una entrevista al suplement que els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat gràcies al preacord firmat ahir la nit. Els sindicats defensen el pacte no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró municipal. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. I també que els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta les línies vermelles de Trump, que són la reobertura de l'estret d'Hormuz, i que l'Iran abandoni les seves aspiracions nuclears. Des d'ara fins les 11 també conversarem amb els bombers de la Generalitat davant la calorada que avui ja fa que 4 comarques de Ponent tinguin actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi, i també viatjarem en aquest cas fins l'Amèrica Llatina per parlar de l'experiència missionera del Papa Lleó, en aquest cas al Perú, ara que Catalunya es prepara per rebre el pontífex d'aquí a 10 dies. I en esports, Albert Benet, què destaca?
1: Bernardo Silva com a nom propi de les últimes hores, perquè podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve, després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i Bernardo, de 31 anys, que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça ahir a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou, i també que

0: s'assembla a Rafinha pel que fa a la intensitat.
1: I del temps, avui la calor afluixarà, però es mantindrà ben intensa, ponent amb màximes a l'entorn dels 36 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats a la tarda i tempestes al Pirineu i a la Catalunya central. Passen un parell de minuts de 11:15 del matí. Seguim a 3CAT Info explicant-vos que la consellera d'Educació, Esther Niubó, celebra el preacord aconseguit ahir a última hora de la nit amb els sindicats de l'educació i assegura que amb els punts pactats els mestres i els professors seran dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, també ha afirmat al mateix programa que n'estan satisfets.
3: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: El pacte preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials convocades per dilluns s'acabaran mantenint o no. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons dades del padró municipal. A més, la capital catalana també ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A l'1 de gener del 2026 n'hi havia 1.196, el que suposa un 8,3 més que l'any anterior. De fet, la majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, Barcelona també ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada entorn als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, ha explicat que el 2025 hi va haver més defuncions que no pas naixements.
4: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
1: Malgrat això, les dades mostren un estancament de la població. Ara hi viuen poc més d'1.700.000 persones, una xifra que s'explica per l'arribada de més persones estrangeres. D'altra banda, l'any 2025 es van mantenir l'increment del nivell formatiu també de la població. Un 37,4% dels més grans de 16 anys tenen estudis superiors i entre la població estrangera la xifra s'eleva fins a gairebé el 43%. La població autòctona es continua reduint i representa el 44% del total. Ara mateix hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a tres dels principals països d'origen. Passen 6 minuts de 11:15 del matí. La calorada d'aquest final de maig ja ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. Avui hi ha 4 comarques de Ponent on hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, amb un total de 24 municipis afectats en aquesta àrea, la majoria de la Noguera. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és nivell 4. Antoni Mur, inspector de cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora.
5: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies. I a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
1: En aquestes comarques, els agents rurals fan vigilància del compliment de les prohibicions, com per exemple fer foc en espais oberts de qualsevol tipus, incloses zones recreatives i d'acampada, fer ús de material pirotècnic, cremar pastures

0: obertures i rostolls o feus de bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Com ho dèiem, tot plegat en un maig que és de rècord, 31 de les 126 estacions del Meteocap han batut ja rècords de temperatura per un mes de maig. La màxima es va registrar ahir la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. De tot plegat, per parlar-ne d'aquesta situació, per parlar d'aquesta situació també de risc d'incendi en aquestes quatre comarques que us destacàvem, ens acompanya a aquesta hora el Jordi Pagès. Ell és sotsinspector dels bombers de la Generalitat, a qui podem saludar a aquesta hora. Senyor Pagès, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho dèiem, que acabem de donar aquestes dades. Quatre comarques amb risc d'incendi, i 3 sobre 4, són la Noguera, la Segarra, el Segre i l'Urgell, i això és excepcional tenint en compte que l'estiu oficialment, diguem-ne, no ha començat encara. Això vol dir que estem a les portes o que preveiem que serà un estiu difícil, complicat?
1: El que sí que aquests dies, aquesta setmana i fins a mitjans de la setmana que ve, aquesta onada de calor ens ha generat un nivell d'intensitat bastant més alta a nivell de serveis del que és habitual per aquest mes de maig. I el que sí que tenim clar és que a nivell de la campanya forestal s'avança uns 10-15 dies del que és habitual, però això simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
0: Per què ara està focalitzat l'atenció, aquesta mirada, aquest risc en aquestes comarques?
1: Sí, tot el que és l'oest de Catalunya, des de la Terra Alta, Segrià, fins a la Noguera, tot aquest sector és el que ara està registrant les temperatures més altes i la desviació més alta a nivell de sequera tèrmica. Això vol dir que la disponibilitat dels combustibles és més alta i les ignicions que hi poden haver al final acaben agafant vegetació agrícola i també inclús vegetació forestal que ja està cremant. I això sí que és una mica anòmal, en el sentit de que aquesta època la vegetació agrícola és normal que cremi, però que ens passi aquests incendis de vegetació agrícola a vegetació forestal tan aviat, doncs això sí que és una anomalia d'aquest any.
0: Estem conversant amb el senyor Jordi Pagès, ets sotsinspector dels bombers de la Generalitat i també li volem demanar, senyor Pagès, aquesta bona notícia que hem tingut sobretot els mesos de tardor, hivern, amb aquests mesos tan plujosos, no? De fet, ha estat un dels hiverns més plujosos dels darrers 30 anys. Això en quin sentit és positiu, és òptim de cara a ajudar-vos a vosaltres a l'hora de dur a terme aquesta campanya d'extinció d'incendis a l'estiu?
1: Sí, entre aquest any i l'any passat hem eixugat tota la sequera estructural que ens havia afectat els últims 5 o 6 anys fins a l'any passat i ha quedat totalment eixugada. Això vol dir que la vegetació arbòria, els arbres i els boscos ja no estan tan estressats, el que sí que ens ha deixat un paisatge en un nivell de mortalitat bastant alta d'arbres a dintre els boscos, que això es traduís en vegetació seca que ha quedat permanent per aquests propers 5 o 6 anys, la tindrem allà. Aquesta sequera doncs ens ha quedat estructural amb aquests arbres i, per l'altra banda, la notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt i hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per tant, també és important aquí posar el focus en la qüestió de tenir el sotabosc net, no?, a l'hora de fer una prevenció important amb la massa forestal del país.
1: Sí, sí, això és evident, ens ajuda moltíssim i s'han identificat tota una sèrie d'eixos estratègics per compartimentar massissos i aquí bombers hi estem posant l'atenció i la resta d'apartaments, boscos, etc. també estan fent posant la

0: atenció en fer aquests tractaments de sotabosc, especialment en els eixos que comparteixen, que el comparteixen massissos, perquè serà on nosaltres ens podem fer forts a l'hora de marcar la nostra estratègia d'extinció.
1: Som a les portes d'un mes de juny que com sempre acaba amb les grans revelles, Sant Joan, Sant Pere. La majoria dels incendis comencen per l'activitat humana. Entenem, per tant, senyor pagès, que continua sent molt important aquest missatge que s'ha de donar a la gent, a les persones que ens estan escoltant ara mateix, d'atenció, de posar sempre doncs, aquests cinc sentits, no? Alhora sobretot també de manipular la pirotècnia, que és inevitable en aquestes dades que ara ens venen.
0: Sí, sí, evidentment aquest missatge per Sant Joan és així, però sí que és veritat que agraïm moltíssim en general a la ciutadania, perquè quan tenim avisos de perill alt, la resposta de la ciutadania a Catalunya és molt i molt bona, i el nivell d'ignicions en els dies que s'emeten avisos és una reducció important, i això agraïm aquesta col·laboració a tothom.
1: I per acabar, senyor pagès, demanar-li una miqueta també que ens faci aquesta perspectiva històrica dels últims anys, no? Aquestes temperatures, aquest escalfament global que estem tenint i amb el que ens hem d'estar acostumant i haurem de combatre, no? La capacitat d'extinció dels bombers, no? Que hi ha múltiples fronts oberts sempre. Quines són les tasques, les feines que s'han de fer durant la tardor i l'hivern per evitar doncs, que la situació es pugui desbocar i sempre vosaltres tenir tots els ulls a tot arreu on hi ha aquests incendis i gestionar bé les campanyes d'extinció?
0: Sí, són dues coses una mica diferenciades. Aquest augment de temperatura a escala global, a nivell de Catalunya, el notem moltíssim, i segurament que és dels punts al món on hi ha més afectació en aquest est d'Europa, i en el sentit de que han aparegut, diguéssim, una sèrie d'incendis possibles d'alta intensitat que fins als anys 2000 no els teníem ni els havíem tingut, i ara són possibles. I estem treballant a nivell mundial per formar-nos en aquest tipus d'incendis, i som pioners en aquesta investigació i en aquest treball. Això per una banda. Per l'altra banda, el que em comentaves dels treballs, sí, és molt important continuar posant l'èmfasi en la gestió forestal i en l'ordenació del territori, perquè és el taló d'Aquiles del nostre sistema, el tema de controlar tota la vegetació en excés que va creixent i les tonelades i tonelades de biomassa que s'acumulen als nostres boscos. Aquest és el taló d'Aquiles de tot el sistema, i aquesta és el punt on s'ha de treballar. Som conscients de la dificultat, i per això hem concentrat els esforços en aquests eixos de contenció entre massissos que et parlava, però sí que és veritat que s'ha d'estendre en la mesura del possible a tota la resta, tant a la part agrícola com a la part forestal.
1: Són les reflexions, les valoracions del senyor Jordi Pagès, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat. Aquí volem agrair que ens hagi atès en directe a 3Cat Info quan són en punt 3:15 del matí. Senyor Pagès, moltes gràcies i bon dia.
0: Molt bon dia i bona guàrdia a tothom.
1: Com dèiem, 3:15, obrim per tant àrea de servei.

0: I per fer un cop d'ull d'entrada a la situació a les carreteres del país i als transports públics, per fer-ho ens ho amplia tot plegat la nostra companya, la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions de Montmeló a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva, tot això en sentit nord. I d'altra banda, un vehicle avariat a la P7 a Castellví de Rosanes provoca aturades de 4 quilòmetres en sentit sud. A més, hi ha retencions a la C60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32 a la C32. Retencions a Montgat i també a Mataró en sentit nord, tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. A la 2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. Un cop a Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Acabarem dient que està tallada la circulació de trens a l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró al Vallès Oriental per un

0: un tall de l'atenció a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. Dit això, doncs, ens tornem a trobar, si et sembla, d'aquí a mitja hora.
1: Molt bé, Carmina, gràcies. Bon dia.
0: Fins ara.
1: També us expliquem que pel que fa a la previsió meteorològica avui, el dissabte, és un dia assolellat, però això sí, la calor afluixarà, es mantindrà ben intensa, especialment a la zona de Ponent, amb màximes que puguin voltar als 36 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats de tarda i també tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
2: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
3: Vol saber què passa al Parlament?
4: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
5: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
3: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
6: Podem dir que està en temps de descompte.
7: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
8: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
9: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
10: La prohibició de les compres especulatives serà...
11: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
3: Escolta l'Hemicicle.
2: S'aixeca la sessió.
3: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
1: La música, les notes de la Balanguera han ressonat per tot Palma.

0: l'himne de la Balanguera a Palma, però també a tots els pobles de Mallorca, que ahir al vespre la van cantar de manera plegada, tots plegats, celebrant que fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover musicat al Palau de la Música Catalana. Ens ho explica, tot plegat, des de Palma, la Caterina Carmany.
1: Tots els pobles de Mallorca es van unir en una sola veu per cantar la Balanguera i reivindicar.
2: Hi ha un fil que no es pot rompre, el de la llengua i la cultura pròpies. El fil... el fil de la nostra identitat.
1: Després del cant, esclafit de mambelletes, ulls plorosos, emoció.
3: Aquesta iniciativa m'ha emocionat perquè sé de gent que ha vengut i que segurament no sabia ni què era la Balanguera, no l'havia sentida mai i l'anava demanant, anava demanant la lletra. I això crec que és fantàstic, aquesta iniciativa, és vera que ha arribat a molta gent, està molt bé.
1: Diada històrica, segons l'Obra Cultural Balear.
0: I de les Illes Balears, ara fem un salt a l'oceà Atlàntic per situar-nos, en aquest cas, a l'Amèrica Llatina, perquè ja som a 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya i des del Perú, especialment, es segueix amb molt d'interès el viatge del pontífex a l'estat espanyol. I és que Robert Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida, en aquest cas, situat al Perú, fent de missioner i té doble nacionalitat, també la d'aquest país. Per això molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira també per terres sud-americanes. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes d'aquestes persones que van conèixer el papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
4: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó 14, originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
5: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, yendo a celebrar misas, ayudándole a celebrar misas, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Que estudiaban en el seminario San Marcelo San Carlos. Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, está embarazada, le digo, y ¿puedo poner el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
6: Mi papá me dice que le encantaba comentar el deporte, que practiquen fútbol, tocar.

0: guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir, jovial, jovial. Si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz, tú estás cerca de él conversando y sientes tranquilidad contigo mismo. Siempre tiene, es buen oyente, siempre te da un buen consejo.
1: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó 14. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
2: Él se metió, me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas, y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa en acció.
1: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
3: I abans dels esports, encara us explicarem que avui, pel que fa a l'àmbit cultural, Nacho Vegas presenta a Barcelona, a la Sala Apódolo, Vides semiprecioses. És el seu nou àlbum. És un disc que ha gravat a Catalunya i que s'endinsa en la bellesa imperfecta de tot allò que és quotidià. L'asturià torna a explorar les zones complexes de l'ésser humà i canta amb la mateixa intensitat a l'amor, a la mort, a la resistència i també a la dissidència política. El concert a la Sala Apolo a 8:45 del vespre, ja amb totes les entrades exaurides.
4: Esports.
3: 6 minuts perquè siguin les 11 en punt del matí, 6 minuts que els dediquem, com sempre, a l'activitat esportiva i l'actualitat esportiva amb l'Albert Benet. Albert, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està fent una gran aposta, que està convençut de tornar a la regla 1-1, i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions.
4: 3CAT Info.
5: Ho vam informar ahir a 3CAT Info i a Catalunya Ràdio. L'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza al Barça altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible el fitxatge.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: I fa només unes hores, ahir a la nit, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
6: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
5: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè tenia un físio que el parlava al Newcastle i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. Gordon va respondre a algunes preguntes en castellà, però la majoria en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
6: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans and the feeling amongst the city, I can already feel it.
5: Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera, i en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial, és la Champions. An iconic moment and... I encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça, deia Gordon. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
6: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my...
5: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més, és el brasiler, es defineix com un futbolista intens i guanyador.
6: Ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
5: Aquí passava el castellà, com acabeu de sentir, i acabava dient que el que li agrada és donar assistències, marcar gols, que és el que al cap i a la fi acaba ajudant un equip a guanyar títols i partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador, alhora que es mostrava convençut i amb l'esperança de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça, encara sense dorsal, somrient,

0: i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades i fins aquell any, fins al 2031.
1: Trescatinfo.
0: De les últimes hores també destaca el fet que l'Atlètic de Madrid, a través de les xarxes, a través d'X, s'ha burlat del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, objectiu del Barça per substituir Lewandowski. A més, l'Atlètic de Madrid dispara en bala pel cas Negreira, dient que ells no els passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor. Deixant de banda tot això, avui es disputa la final de la Champions de futbol PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique cara a cara amb Mikel Arteta. Luis Enrique defensa el títol amb el PSG, que té la possibilitat d'encadenar dues Champions seguides, mentre que l'Arsenal d'Arteta espera estrenar en el seu palmarès guanyant una Champions. També avui classificació i cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb les mirades posades en la reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix en temps de repesca, molt difícil per Maverick Viñales per superar aquesta repesca, una KTM, la de Pedro Acosta, i una Aprilia de Raúl Fernández, separats per molt poques mil·lèsimes, estan liderant aquesta sessió a falta de 6 minuts i mig. Venim d'un segon entrenament lliure en què Fabio Di Gianantonio s'està demostrant com el pilot més ràpid i segurament el màxim favorit a aconseguir la pole position, amb un Marc Márquez que de moment s'ho pren amb molta calma i apreta només on una necessita, ja ho va fer ahir, aquest matí sisena, novena posició per ell a mig segon de Di Gianantonio, esperant el que el Tro de Cervera pugui fer en els pròxims minuts ja en la Q2, en la classificació definitiva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tancada la fase regular de l'ACB de bàsquet amb victòria del Girona sobre la Penya, 82-77, victòria del Barça a la pròrroga a la pista de l'Andorra, 95-100, victòria del Manresa contra el Madrid al Nou Congost, 94-87, i derrota del Lleida a la pista de Luca en Múrcia, 116-95. El Barça té un partit pendent, demà al Palau contra el València, i amb la victòria d'ahir té més opcions de ser cap de sèrie. Amb la sisena plaça assegurada, el tècnic de la Penya, Dani Miret, va reservar Ricky Rubio pensant en els play-offs. Victòria del Barça de futbol sala en el primer partit dels quarts de final pel títol de Lliga, 4-1 contra el Valdepeñas. Al final del partit es va retirar la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, derrota del Calafell en la semifinal contra l'Iceo per 4-1 a la Corunya. La sèrie, recordem-ho, és el millor de 5 partits.
1: Trescat Info.

0: La consellera d'Educació assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats de l'educació, els docents catalans seran els més ben pagats de tot l'Estat. Des dels sindicats defensen el pacte assolit no només per l'increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del padró. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. S'ha avançat un mes la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. En aquestes zones està prohibit fer foc en espais oberts, tirar petards o cremar pastures o rostolls. A Catalunya aquest any s'han incorporat 340 pagesos joves al sector agrari. És la millor dada des del 2019, segons el Departament d'Agricultura, que vol continuar apostant per fer que el camp també sigui atractiu per al jovent. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap entesa per posar fi a la guerra. La Casa Blanca descarta l'acord si Teheran no respecta les línies vermelles que marca Donald Trump, que són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran abandoni les seves aspiracions nuclears. L'Organització Mundial de la Salut demana més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho ha fet des de l'epicentre de l'epidèmia a la República Democràtica del Congo. El virus ja ha infectat un miler de persones, a les quals una de cada quatre han mort. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex. Està considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Ara fa 15 anys, la Universitat de Barcelona l'investia doctor honoris causa. Cap de setmana de la festa 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Barcelona. Montjuïc s'omple avui i demà amb les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT, amb moltes iniciatives, moltes propostes, amb els grans programes d'entreteniment i actualitat per viure una experiència oberta a tots els públics.
1: Esports.
2: Bernardo Silva està a prop de convertir-se en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar ahir Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça, ahir a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més, és a Rafinha per la intensitat. L'Atlètic de Madrid es burla del Barça a través d'X per una suposada oferta per Julián Álvarez de 100 milions d'euros. El club matalassé també critica el Barça pel cas Negreira i l'acusa de tracte de favor en la inscripció de Dani Olmo l'any passat.
0: Calor intensa un dia més avui arreu del país, però lluny dels valors extrems que hem tingut aquests últims dies. Les màximes més altes rondaran avui els 35 graus a Ponent i a l'Ebre. Núvols sobre els sectors de muntanya i amb alguns ruixats que es preveuen amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts i mig de les 11 del matí. S'està parlant Jaume Brufau. La consellera d'Educació, Esther Niubó, celebra el preacord aconseguit ahir a última hora de la nit amb els sindicats de l'educació i assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran dels més ben pagats de tot l'Estat. I així n'ha parlat avui al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, també ha firmat el mateix al programa que n'estan satisfets.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
0: I també s'ha referit a aquest acord el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat que ara cal posar-se a treballar per la millora dels resultats.
5: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: El pacte preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els pròxims 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta durant aquest cap de setmana i encara no se sap avui si les noves vagues territorials convocades ja per dilluns mateix i durant tota la pròxima setmana es mantenen o no. Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del padró municipal, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i que representa només el 21,4% del total. Paral·lelament, Barcelona ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener del 2026 n'hi havia 1.196. Això és un 8,3% més que l'any 2025. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, ha explicat que l'any passat hi va haver més morts que no pas naixements.
6: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
0: Tot i això, les dades mostren també un estancament de la població perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. En aquests moments viuen a Barcelona poc més d'1.700.000 persones, un 44% de les quals són autòctones. A la ciutat hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Les altíssimes temperatures en alguns casos d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa pel que fa a les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, però no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció dels focs. Ens ho ha explicat ara fa només uns minuts, aquí a 3Cat Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
7: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de, sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
0: Pagès també ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però ha explicat que té una doble cara aquesta situació.
7: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui hi ha quatre comarques de Ponent on està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Ha augmentat un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des de l'any 2019. Lleida, per Joan Álvarez.
8: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
9: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
8: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació, ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita de préssec, paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
10: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que pues, ajuda a diversificar l'empresa.
8: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions, generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
11: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
8: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
12: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen totalment encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense cap acord. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta, literalment diu, les línies vermelles que marca el president nord-americà, que són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i la carpeta nuclear. Washington, corresponsal Oriol Serra.
13: L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants havien tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
12: L'activista iraniana Sanam Naraji Anderlini, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països, considera que aquesta guerra ha enfortit el règim dels ayatolars en lloc de feblir-lo, com pretenien els Estats Units i Israel. Creu que la via diplomàtica és l'únic camí per millorar la situació de la gent a l'Iran i reclama la fi de les sancions contra Teheran i més implicació de les Nacions Unides en la resolució d'aquest conflicte. Naraghi ha participat aquesta setmana en la iniciativa Barcelona for Peace a la ciutat de Barcelona i ha pogut conversar amb el nostre company Vicent Mifsud.
14: Sanam Naraghi Anderlini diu que, malgrat la mort d'alguns dels principals dirigents de la República Islàmica en els atacs dels Estats Units i Israel, el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a la guerra.
15: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
14: L'activista iraniana denuncia la gran repressió contra les protestes massives del gener, però és molt crítica amb els que des de dins de l'Iran o des de l'exterior reclamaven una intervenció militar.
15: Si dius que vols una guerra contra el règim que està matant gent innocent, aleshores, com justifiques voler que vinguin les forces d'Israel i els Estats Units i matin més gent innocent? Per mi, la guerra no és la solució per abordar la naturalesa de l'Estat i la relació de l'Estat i la societat.
14: Naraghi demana que s'incrementin les relacions diplomàtiques i comercials amb l'Iran i s'acabin les sancions internacionals que assegura han estat contraproduents i nega que aquesta posició els posi al costat del règim.
15: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
14: En aquest sentit, demana que s'impliquen les agències de les Nacions Unides en la reconstrucció que puga sortir d'un acord de pau i confia que aquesta implicació internacional contribuïsca a una obertura del règim. Insistix que la revolució iniciada per les dones l'any 2022 va ser un punt de no retorn cap a la transformació del país.
16: The Iranian public
15: La interacció pública dels iranians amb l'Estat està canviant i ha canviat, i també amb faccions del mateix Estat. Per exemple, el president Pizhekian diu als seus aliats que hem de valorar la gent. No podem seguir reprimint-los a cops.
1: Trescat Info.
12: Gairebé passa un minut d'un quart de dotze. Ara de servei amb el trànsit i el temps a punt. Connexo primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
16: Bon dia, Jaume. Ara mateix a la P7 hi ha retencions de Montmeló a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva en sentit nord i de Castellbisbal a Martorell en sentit sud. També retencions a la C60 a Argentona en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. A la 2, a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre el passeig de Valldaura i Montbau, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a Montjuïc, en sentit Besòs, i al Poblenou, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
12: Gràcies, Carmina. Bon dia.
16: Bon dia.
1: El temps.
12: Previsió de Néstor Gómez.
17: Avui la calor afluixa, però no desapareix. Abandonem la cota tan alta de temperatures

0: Màximes d'aquests darrers dos dies de 38 i 39 graus i avui de calor en farà i molta. Màximes de 35-36 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però ja de bon matí les temperatures són entre 3 i 4 graus més baixes que fa 24 hores. Tot i així, com dèiem, la calor es deixarà sentir durant les hores centrals del dia a gran part del país, una calor que clarament està per sobre del que és normal per aquestes dates, però no arriba a ser tan alta com aquests darrers dos dies. Tot això amb un domini del sol que ens ha d'acompanyar durant les properes hores, però amb aparició dels núvols a partir de migdia, primera hora de la tarda ja, cap al sector del Pirineu i muntanyes que en les envolta, perquè s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu, al Parapirineu, i al llarg de la tarda també poden arribar a altres punts d'Osona, comarques veïnes, i també cap al sector de la Noguera de cara a l'avançada de la tarda, fins i tot al vespre. Aquesta situació de sol al matí, de ruixats a la tarda, tindrà continuïtat aquest diumenge amb unes temperatures que demà tornaran a repuntar una miqueta més.
1: A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus de l'Ebola. I ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, l'epicentre del focus. La variant actual ha infectat fins a un miler de persones ja, una quarta part de les quals han mort. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
8: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
7: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
6: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, ha confirmat que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que els augmenti el risc de tenir brots. L'informe s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que es commemora cada 30 de maig. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta patologia els provoquen una baixada de defenses que els fa més propensos a infeccions com el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això, els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Martín Toré, investigadora principal d'aquest estudi.
9: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
6: Però molta gent té por de vacunar-se, per si la vacuna els desencadena nous brots d'esclerosi.
9: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
6: Un important estudi que s'ha publicat a JAMA Network Open i que també pot ser rellevant per d'altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors.
10: ¿Qué significa ser humano? Y por esta razón me inscribí en filosofía en la época la filosofía comprendió ética.
6: És la veu del filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Ha mort als 104 anys. és com va pronunciar el discurs l'any 2010 quan l'investien doctor honoris causa a la Universitat de Barcelona.

0: derecho porque había la economía.
1: Figura cabdal de la intel·lectualitat de la segona meitat del segle XX, Morin va crear la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió holística i interconnectada

0: sociologia tradicional, entre altres, destaca el Mètode, amb 6 volums publicats entre el 1977 i el 2004, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex, connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Morena es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part a la resistència durant l'ocupació nazi a França. Al cap d'uns anys, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar de militar, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit com a coautor d'un article l'any 2002 que afirmava que els jueus, textualment, els jueus, escrivia, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat ara als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per dues associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 6 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 aquest estiu i per això vol construir una plantilla per guanyar la Champions. Segons vam informar ahir aquí mateix, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça, altres propostes, i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer possible aquest fitxatge.
1: 3CAT Info.
2: I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
3: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè tenia un físio al Newcastle que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, altres en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
3: I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans and the
2: field. Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès, de 25 anys, no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
3: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my...
2: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler, es defineix com un futbolista intens i guanyador.
3: Ajudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure, and assists, because I think this helps the team.
2: Aquí ho sentíeu, tornava al castellà, després reprenia amb anglès per acabar dient que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda un equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador, alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar, somrient, amb la samarreta del Barça, encara sense dorsal, amb un 2031 a sota del seu nom, firma per 5 temporades fins aquell any, fins al 2031.
1: 3CAT Info.
2: I de les últimes hores, en clau blaugrana, destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X. El club matalasser es burla del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu de Deco i Flick per substituir Lewandowski. L'Atlètic de Madrid nega l'existència d'aquesta oferta. A més, l'Atlètic de Madrid dispara en bala pel cas Negreira, dient que a ells no els passaria mai pel cap tenia sou el vicepresident dels àrbitres i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Entre les coses destacades que han de passar avui, sens dubte n'hi ha una que sobresurt respecte a les altres, la final de la Champions de futbol

0: a Budapest a partir de les 6 de la tarda, PSG-Arsenal. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. El PSG busca la segona Champions consecutiva, l'Arsenal estrenar-se en el seu palmarès guanyant una Champions. I de les coses que estan passant ara mateix, ens interessem en la classificació del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb les mirades posades en la reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. Damià Aguilar, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marco Bezzecchi, el líder del Mundial, és a la pole position, acaba de fer nou rècord de pista. L'any passat, Marc Márquez amb 44-1, doncs ara mateix Marco Bezzecchi amb 43-9, però el tro de Cervera no ha dit l'última paraula. Està fent l'última volta ràpida, l'últim intent, falten 2 minuts, és el darrere de Pedro Acosta que li està obrint camí, però esperem que no el freni. Marc Márquez, que ara mateix a mig circuit estaria rebaixant la pole position de Marco Bezzecchi. Sí, definitivament, Pedro Acosta li està fent tap a Marc Márquez. Bezzecchi, Raúl Fernández i Jorge Martín són 3 Aprilia en la primera posició i estem esperant, arriba Marc Márquez en quarta posició, primera Ducati, sembla que això pot acabar així, falta un minut, difícilment Marc Márquez pugui fer una altra volta ràpida perquè aquest pneumàtic segurament ja ha acabat perdent la seva condició. Bezzecchi, Raúl Fernández, Jorge Martín, quarta posició per Marc Márquez, 12a per Alec Rins, últim minut d'aquesta classificació.
0: Tancada la fase regular de la CB de bàsquet amb victòria del Girona sobre la Penya per 82-77, amb la 6a plaça assegurada del tècnic de la Penya, Dani Miret, va reservar Ricky Rubio pensant en els play-offs. Victòria del Barça a la pròrroga a la pista de l'Andorra per 95-100. El Barça té un partit pendent, demà al Palau contra el València i amb la victòria d'ahir té més opcions de ser cap de sèrie. Victòria del Manresa contra el Madrid al Nou Congost per 94-87 i finalment derrota de Lleida a la pista del Múrcia per 116-95. Victòria del Barça de futbol sala en el primer partit dels quarts de final pel títol de Lliga, 4-1 contra el Valdepeñas. Al final del partit es va retirar la samarreta amb el dorsal número 9, l'excapità del Barça, Sergio Lozano.

0: 3cat.info.
1: Molt bon dia, són 2:45 i a aquesta hora destaquem que la consellera d'Educació assegura que amb el preacord firmat ahir a la nit amb els sindicats d'ensenyament, els docents catalans seran dels més ben pagats a tot l'Estat. Els sindicats defensen el pacte no només per aquest increment salarial, sinó també perquè inclou més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del Padró. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals són dones. S'avança un mes la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, avui tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Des d'ara fins a arribar a les 12, entre diverses qüestions, també ampliarem que aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. I és que entre el 27 i el 30 de maig del 1976, al Paraninf de la Universitat de Barcelona es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona. I també us explicarem que Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent es pugui refrescar en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total. Obriran de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny ja a setembre. Sabrem on seran. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Albert?
2: Marco Bezzecchi acaba de fer la pole del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El líder del Mundial ha fet la segona pole de la temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui i a la cursa de Gran Premi de demà. Us estem explicant també que Bernardo Silva podria

0: si el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve després del d'Anthony Gordon. Tal com vam informar ahir, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City.
1: Una jornada més, calor intensa avui, però no temperatures tan altes, extremes en alguns punts com hem viscut aquests últims dies. Avui estaran entre els 34 i 35 graus a Ponent i a l'Ebre. Aniran apareixent núvols sobre els sectors de muntanya que portaran ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i a la Catalunya central. La consellera d'Educació, Esther Niubó, celebra el preacord aconseguit ahir a última hora de la nit amb els sindicats de l'educació. Assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran dels més ben retribuïts de tot l'Estat. I això ho ha defensat avui al matí el suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, també ha firmat el mateix programa que n'estan satisfets de l'acord.
3: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: I també s'ha referit al president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
1: El pacte preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els pròxims 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta durant aquest cap de setmana i encara avui no se sap si dilluns que ve i durant tota la pròxima setmana es mantenen o no les noves vagues territorials que hi ha convocades. Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del padró municipal, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Alhora, la ciutat ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A l'1 de gener d'aquest any n'hi havia 1.196, un 8,3% més que l'any passat. La majoria d'aquestes persones centenàries, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo, ha explicat que aquest any passat hi va haver més morts que no pas naixements.
5: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
1: Tot i això, les dades també mostren un estancament de la població, perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. Ara a Barcelona hi viuen poc més d'1.700.000 persones, un 44% de les quals són autòctones. Hi ha persones de fins a 181 nacionalitats encapçalades per l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan. Les altes temperatures que hem tingut aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, però no fan preveure, segons els bombers, un estiu més crític del que és habitual a la prevenció de focs. Ens ho ha explicat avui al matí a 3cat.info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
6: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de sobretot en cereal i en aquesta zona del Ponent de Catalunya.
1: També ens ha explicat que les pluges d'aquesta tardor i hivern han permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que aquestes pluges tenen també una doble cara en aquesta situació.

0: situació?
1: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui tenim 4 comarques de Ponent on està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. La Segarra, la Noguera, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en aquest nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 12:15. Aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. Entre el dia 27 i el 30 de maig de l'any 1976, al Paraninf de la Universitat de Barcelona, es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona. En parlem en aquesta informació que ha elaborat la Montse Mir i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Joan Arroyo.
3: Les dones surten de la clandestinitat per debatre públicament sobre els seus drets i reivindicar-los. L'acte es considera el punt d'inflexió de la segona onada feminista a Catalunya.
4: El passat mes de maig, per primer cop després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes. El marc va ser el Paranimf de la Universitat de Barcelona. Al llarg de 4 dies es van anar exposant diferents ponències...
5: Durant 40 anys, i m'agradaria saber qui m'ho pot negar, la dona ha estat la gran perdedora. La seva condició, degradada. La seva imatge, manipulada.
3: Aquest és un fragment de l'article de Montserrat Roig sobre les jornades a la revista Triunfo. Mig any després de la mort de Franco, les dones surten de la foscor i exposen en públic les seves opinions i demandes. Mireia Bofill, traductora i editora, va formar part del comitè organitzador.
6: El primer acte així, públic, obert, després de tots els anys de dictadura, i jo crec que fins i tot el primer, d'aquella manera, durant molt de temps. És a dir, que fos assembleari, però obert a tota la ciutadania.
3: El debat no només marca l'eclosió del feminisme a Catalunya. Carmen Domingo és la comissària de la commemoració d'aquestes jornades.
7: Això va suposar un abans i un després per tot Espanya. Va ser fonamentalment fet i pensat per dones catalanes, però també va venir gent de fora de l'Estat i molta gent va agafar les conclusions i va agafar la mida i després es va repetir a Granada, es va repetir al País Basc, es va repetir a València.
3: Les jornades es comencen a gestar amb Franco encara viu i a Madrid se'n fan unes amb menys participació a primers de desembre del 1975. 5 mesos més tard, a Barcelona, no les tenen totes.
6: Encara tot era molt difícil. De fet, tenim companyes ara que en aquell moment no hi van poder ser-hi perquè eren a la presó. Tot era precari. Vam trobar 4.000 dones allí, vam poder parlar lliurement, vam poder dir tot el que ens va semblar i tots els projectes i totes les reivindicacions.
3: A les ponències, dones d'edat, origen i situació diferents.
7: Van anar dones de sindicats, van anar dones universitàries que hi eren allà, van anar també dones que treballaven a fàbriques, van anar dones que eren mestresses de casa, vull dir, hi va haver una barreja de gent que no només era universitària, i jo crec que això va enriquir molt les jornades.
8: Un pas molt important per aconseguir l'alliberament de la dona. Penses que es pot aconseguir un moviment unitari de dones? Crec que és molt difícil, perquè n'hem d'aprendre.
9: Som les criades de los maridos, som les criades de los hijos, som les criades de nuestros padres.
10: És la primera vegada que podem fer unes jornades després de 40 anys de que la dona, pràcticament, també els homes, evidentment, però la dona potser més, no ha tingut cap classe de facilitats ni de participació de cap tipus.
3: Aquests testimonis els trobem en un reportatge del programa Giravolt de Televisió Espanyola. Entre les conclusions finals de les jornades, el dret a un lloc de feina sense discriminacions, a la lliure disposició del propi cos, la legalització de l'avortament, anticonceptius a càrrec de la Seguretat Social i l'ensenyament obligatori públic i laic, tot amb la lluita per aconseguir un canvi total de la societat.
6: Estem en llocs diferents i en el moment que estàs en llocs diferents, doncs tens una mirada diferent i pots donar unes opcions diferents i volíem que aquestes veus fossin escoltades.

0: 9 persones detingudes i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat després que l'any passat els fets delictius a la ciutat s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els Mossos d'Esquadra van engegar aquest operatiu davant de les dades alarmants de delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet, tot i la pressió de les últimes estratègies contra la multireincidència. Miquel Hueso és intendent dels Mossos.
1: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos d'Esquadra han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes, joves que es mouen de pressa amb aquests patinets per cometre els robatoris. Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent es pugui refrescar en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total, cobrirem de 10 del matí a 8 del vespre de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, ha explicat que són espais pensats sobretot pels més petits.
2: Que és un element molt benvingut per la canalla, perquè els hi permet doncs, refrescar-se i, per tant, proporcionar aquest benestar i lluitar contra l'efecte illa de calor, però alhora també fomentar l'activitat.
0: L'Ajuntament recorda que aquests són els únics espais autoritzats pel joc amb aigua i que està prohibit accedir o banyar-se a les fonts ornamentals que hi ha a la ciutat. I durant aquest cap de setmana, el Port de Barcelona organitza unes jornades de portes obertes. S'hi fan visites guiades per mar i per terra per descobrir com és per dins aquesta infraestructura que és un dels principals motors de l'economia catalana. Hi ha visites a bord de les golondrines, en autocar per la zona habitualment restringida del port comercial per saber com s'hi treballa, i rutes històriques a peu teatralitzades que expliquen la història del port i la seva relació amb la ciutat. I aquest any hi ha dues novetats, les visites al far del Llobregat i un ball d'embarcacions avui al migdia. El president del port, José Alberto Carbonell, ha explicat què es pretén aconseguir amb aquesta iniciativa.
3: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura, que és cabdal per la competitivitat del nostre país.
0: Completen l'oferta diverses activitats artístiques i musicals. Demà es correrà la cursa solidària Quilòmetres contra el càncer. Tota la recaptació que hi faci es destinarà a la investigació.
4: 3CAT Info.
0: Ara passa un minut de 3:15. Trànsit i temps. Ara de servei comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Començarem parlant d'aquestes retencions a la P7 de Mollet del Vallès a la Roca i també a Maçanet de la Selva en sentit nord, mentre que al tram sud de la P7 hi ha retencions a Castellbisbal a Martorell en sentit sud. A la C32, a Tordera, cap a l'enllaç amb la G600. També a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la 2, a Abrera, en sentit sud, i també a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. A la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a la ronda de dalt, entre la Vall d'Hebron i el passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, entre la zona franca i Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. A més, hem d'afegir que encara està tallada la circulació de trens a l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, per un tall de la tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
5: Fins ara.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Després de la calorada d'aquests darrers dos dies, amb aquests 39,5 graus de vinebre, avui baixa el termòmetre, afluixa la calor, però no desapareix. La calor continuarà sent intensa a les comarques de l'interior, amb màximes que poden arribar als 35.

36 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la façana costanera, les màximes entre els 27 a 21 graus. Un dia assolellat, un dia càlid, un dia d'estiu, amb aparició de ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu, per a Pirineu, àrees de la Catalunya central. Atenció, perquè aquestes precipitacions de la tarda poden ser intenses i fins i tot anar acompanyades de calamarsa o pedra petita. Aquesta previsió d'avui també serveix per demà, sobretot pel que fa a l'estat del cel, perquè diumenge també tindrem sol al matí i aquests ruixats localment intensos durant la tarda. Demà, amb unes temperatures que possiblement de nou, sobretot a la meitat oest del país, tendiran a pujar una miqueta més i no descartem que algun punt de Ponent arribin als 37 graus.

0: El Museu de Matemàtiques de Catalunya a Tarragona tanca el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes consideren sovint avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Buigues.
1: El Museu de Matemàtiques de Catalunya és molt diferent al que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, diu que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
2: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques. I que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser si m'ho haguessin explicat així ara sí que estic gaudint, i això és el que busquem, no?
1: El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.
3: És com que faig les mates però no sóc conscient de que les estic fent.
4: I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, ens podem riure, ens és més interactiu i fer activitats.
1: El museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara, de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
5: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
6: 3Cat en viu. Jo hi seré. Tu hi seràs?
7: I tant, que hi seré.
8: Jo també hi seré.
9: La pregunta és, qui no hi serà?
10: El 30 i 31 de maig hi serem tots.
0: Doncs aquest cap de setmana marxa ja amb l'Univers 3Cat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per fer en directe, davant d'espectadors, tots els grans programes d'entreteniment i actualitat amb el 3Cat en viu, que omple amb 5 escenaris, tot d'experiències inèdites obertes a tots els públics, Valèria Obereda.
5: Mira, nois, si tindrem actuacions, programes en directes, podcast, activitats...
6: 3Cat en viu, jo hi seré.
11: Dos dels punts culminants del cap de setmana seran l'edició especial del Foraster, que dissabte al migdia reuneix al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat Quim Masferrer. I diumenge, a la mateixa hora i lloc, hi haurà el concert d'Eufòria amb els concursants d'aquesta última temporada.
12: Quan el sol s'adam sobre el mar...
11: La ràdio també tindrà un paper protagonista. Roger Escapa traslladarà el suplement a l'Anella Olímpica diumenge al matí, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no surti d'aquí o la Turra, oferiran versions en directe amb convidats sorpresa. Els assistents també podran participar en activitats d'aventura inspirades en la travessa o visitar l'exposició sobre la investigació criminal de crims. Altres programes que es podran veure en viu són l'especial Polònia, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse, de Jordi González, en què participaran cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes o Elena García Melero. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, i els cuiners de la casa recrearan el programa Cuines amb la participació del públic. El públic infantil també tindrà el seu espai, amb un espectacle musical amb el Titó, el Mic, els Beta i tots els personatges del Super 3.
13: Futbol català al dia.
14: Aquí comença Futbol català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. Jornada rodona pels equips catalans de la primera federació. El Nàstic aconsegueix la permanència a la darrera jornada després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. I el Sabadell i l'Europa jugaran finalment el play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats com a segons després de guanyar a Tarassona i els graciencs com a cinquens després de superar l'Eivissa a Can Dragó. El Cornellà pela l'èpica i es classifica per la segona ronda del play-off d'ascens de segona federació. Un gol al final de la pròrroga i amb un jugador menys fa que l'equip de Leo Messi superi el Vilanova. D'altra banda, el Badalona pateix també a la pròrroga, però compleix i elimina l'Hospitalet. I res decidit en el play-off d'ascens a tercera federació. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1 i Sant Mauro 0, Prat 1. També s'han jugat dos partits d'anada de la promoció per pujar de primera catalana a la Lliga Elite. L'Igualada ha superat el Turó de la Peira per 2-1 i el Viladecans ha guanyat el Palamós 1-3.
13: Futbol català a 3Cat Info.
7: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En la primera ref se juguen els partits d'anada de les semifinals dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell rep en la Nova Creu Alta el Madrid Castella i l'Europa s'haurà de desplaçar fins a Vigo per jugar contra el Celta Fortuna. Pel que fa en la tercera ref, també se disputen els play-off d'ascens a segona. L'anada de la final la disputaran el Cornellà i el Badalona este pròxim diumenge. I en la Lliga Elit, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. El Prat rebrà el Sant Mauro de Montcada el dissabte quan passen 5 minuts de les 4 de la vesprada. I l'altre enfrontament serà entre el Poble Mafumet i el Rubí, també dissabte, però a les 7. També se disputa la tornada de les eliminatòries del play-off d'ascens de la Primera Catalana a la Lliga Elit. El Turó de la Peira rep l'Igualada i el Viladecans s'enfronta al Palamós. Els dos partits estan previstos per al diumenge.
8: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: La Marta García i el Francesc Ripoll amb l'agenda i amb el resum d'aquesta carpeta esportiva i amb l'Albert Benet. Albert, bon dia.
13: Bon dia.
0: Els arguments d'aquest àmbit de la jornada.
8: Esports.
13: Marc Bezzecchi ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP i Marc Márquez ha estat quart. Sapiguem tots els detalls de la classificació al circuit de Mugello. Damià Aguilar, bon dia.
15: Bon dia. Marco Bezzecchi, el líder de MotoGP, ha fet una pole de rècord al Gran Premi d'Itàlia, segona pole de la temporada per l'italià, amb nou rècord absolut d'aquest circuit de Mugello. I primera vegada que Aprilia copa la primera fila de la graella amb Bezzecchi, Raúl Fernández i Jorge Martín. La segona fila és per l'As Ducati, amb Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Peco Bagnaia. El Tro de Cervera, que sortirà quart, ha mantingut l'estratègia de conservar fins al moment de donar-ho tot. Aquí ha tingut segurament la mala sort que un altre pilot li ha fet tap i igualment no està al 100% en el pla físic. Tercera fila per Fabio Di Giannantonio, amb Diogo Moreira i Franco Morbidelli. Digia, segurament favorit per les victòries del cap de setmana, només tenia una moto disponible i també ha hagut de reservar-se. Alec Rins, que també ha disputat la Q2, sortirà des de la quarta fila, darrere de Pedro Acosta i Enea Bastianini. Per la seva part, Maverick Viñales no ha superat la repesca. Sortirà 19è en una graella de 22. Cursa sprint a partir de les 3, 5 minuts abans, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
8: 3CAT Info.
13: El Barça té molt a prop el fitxatge de Bernardo Silva per a la pròxima temporada. Seria el segon reforç després de l'arribada anunciada ahir a la nit oficialment de l'extrem anglès Anthony Gordon. En un moviment aquest de Bernardo Silva que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir una plantilla potent per aspirar clarament a la Champions. En vam donar els detalls ahir a Catalunya Ràdio. L'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City. Bernardo prioritza el Barça altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el salari per fer-ho possible.
8: L'actualitat esportiva a fons.
13: Gordon va sorprendre ahir a la nit en la seva presentació amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
16: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí

0: es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè tenia un físio al Newcastle que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. Gordon va alternar el castellà i l'anglès en algunes de les respostes. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós. Vol guanyar la Champions. L'extrem anglès de 25 anys deia que seria especial guanyar-la, més a més, en la seva primera temporada al Camp Nou, i no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
0: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my...
1: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és al brasiler, es defineix com un futbolista intens i guanyador.
0: Ajudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure, and assists, because I think this helps the team.
1: Deia també el nou fitxatge del Barça, que li agrada marcar gols, repartir assistències, que al cap i a la fi són aspectes que ajuden un equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador. De les últimes hores també destaca el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X. El club matalasser es burla del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, que des del club matalasser neguen. A més, l'Atlètic de Madrid dispara en bala pel cas Negreira, dient que ells no els passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres. I també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor. Aquesta tarda, a partir de les 6, final de la Champions, PSG-Arsenal a Budapest, Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. Victòria del Barça de futbol sala en el primer partit dels quarts de final pel títol de Lliga, 4-1 contra el Valdepeñas. Al final del partit es va retirar la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità Sergio Lozano.
2: Trescat Info.

0: En punt, les 12 del migdia. El president Salvador Illa afirma que un cop signat el preacord amb els sindicats de l'educació, ara cal treballar per millorar els resultats educatius. La consellera Esther Niubó assegura que amb aquest pacte els docents catalans seran dels més ben retribuïts de l'Estat. Des dels sindicats celebren que el document també inclogui més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons dades del padró municipal. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, un 80% de les quals dones. Les altes temperatures d'aquests dies no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció d'incendis, tot i que s'ha avançat la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. Encara hi ha 4 comarques de Ponent amb un risc molt alt d'incendi. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles de Trump són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex. Està considerat un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX a Europa. Fa 15 anys, la Universitat de Barcelona el va investir doctor honoris causa. Augmenten un 18% les donacions al Banc dels Aliments de gener a abril respecte al mateix període de l'any passat. Bona part d'aquest increment es deu a l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari, que obliga els establiments de restauració a donar o bé reciclar el menjar per evitar que es perdi. I la festa de 3K en viu a terra aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Barcelona. Montjuïc s'omple avui i demà amb les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3K, amb els grans programes d'entreteniment i actualitat, per viure una experiència per tots els públics.
1: Esports. El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del

0: Gran Premi d'Itàlia, la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui i a la cursa de Gran Premi de demà. Bernardo Silva està a prop de convertir-se en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després del d'Anthony Gordon. Tal com vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació com a nou jugador del Barça i a la nit, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou. També va explicar que entre Lamine, Rafinha i Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha per la intensitat.
1: I el temps, un dia més, la calor serà intensa arreu del país, però lluny dels valors extrems d'aquests darrers dies. Avui les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent i a l'Ebre, mentre que els núvols apareixeran sobre els sectors de muntanya i s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu i també a la Catalunya central.
2: Trescat Info.
1: Què tal? Bon migdia. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar les notícies més importants, més destacades d'aquest dissabte 30 de maig del 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica d'històric el preacord aconseguit ahir amb els sindicats de l'educació i subratlla que ara cal posar-se a treballar per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I també des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, també ha afirmat el suplement que n'estan satisfets.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
1: Aquest preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials convocades per dilluns es mantenen o no. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen ja només el 21,4% del total. Paral·lelament, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener d'aquest any n'hi havia 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada entorn als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que el 2025 hi va haver més defuncions que no pas naixements.
6: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
1: Malgrat això, les dades però mostren un estancament de la població perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. Ara viuen a Barcelona poc més d'1.700.000 persones, un 44% de les quals són autòctones. A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Les altes temperatures d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, però, en canvi, no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció d'incendis. Ho ha dit a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
2: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur. Serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de, sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
1: Pagès també ha explicat que la pluja d'aquesta tardor-hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que això té una doble cara.
2: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Ara mateix hi ha 4 comarques de Ponent on avui està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És, de fet, la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Obrim ara plana internacional per situar-nos a l'Iran, perquè l'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei acusa el president Trump de trair la diplomàcia per tercera vegada. L'assessor de l'Ayatolà culpa els Estats Units de mantenir el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz i de fer demandes excessives en les negociacions, com la qüestió nuclear. De fet, les converses entre Washington i Teheran continuen totalment encallades després que aquesta matinada la reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'hagi acabat sense cap acord. Ens ho explica des de Washington, l'Oriol Serra.
8: L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de 2 hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolàs mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: De fet, el secretari de Defensa nord-americà ha justificat Trump des de Singapur. Pete Hegseth ha assegurat que el president és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat el règim dels ayatolàs que els Estats Units tenen prou munició, diu, per continuar amb la guerra.
9: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: I el màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus de l'Ebola. Ho ha fet a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre del focus. La variant actual ha infectat ja 1 miler de persones, que és una quarta part de les quals, en aquest sentit, han acabat morint per la incidència d'aquest virus. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
11: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
10: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu 2 vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
1: I encara relacionat amb qüestions de salut, un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que els augmenti, en canvi, el risc de tenir brots. L'informe s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que se celebra cada 30 de maig. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta malaltia els provoquen una baixada de defenses que els fa més propensos a infeccions com, per exemple, el xarampió, la rubèola,

0: o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Turé, que és la investigadora principal d'aquest estudi.
1: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
0: Molts pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els acaba desencadenant nous brots d'esclerosi, però aquest informe ha evidenciat que això no passa. És un estudi que també pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. I ara hem de parlar de la defunció del filòsof i del sociòleg francès Edgar Morin, que ha mort als 104 anys d'edat.
2: ¿Qué significa ser humano? Y por esta razón me inscribí en filosofía y la época la filosofía comprendió ética.
0: És la veu d'Edgar Morin en el discurs precisament que va fer l'any 2010 quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. Figura capdalt de la intel·lectualitat de la segona meitat del segle XX, Morin va crear la teoria del pensament complex, és a dir, un enfocament filosòfic que proposa una visió més holística i interconnectada del coneixement. Per tant, rebutjava el reduccionisme científic clàssic, proposava entendre la realitat com un tot inseparable, trencant per tant les fronteres entre les disciplines, i per això se l'anomenava el pensador planetari. El president francès Emmanuel Macron ha retuitejat un homenatge a l'esperit universal de Morin, qui ha qualificat com un humanisme fet persona. Morin va ser investit doctor honoris causa en 38 universitats estrangeres i a més era autor d'una quarantena d'obres que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional. Entre altres coses, per exemple, destaca l'obra El mètode, amb 6 volums publicats entre l'any 77 i el 2004, és a dir, un projecte absolutament monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i també la sociologia. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit com a coautor d'un article l'any 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat ara als palestins. Va ser per aquesta raó demandat per antisemitisme per 2 associacions i finalment va acabar guanyant el cas en apel·lació. Situats en punt a 1:15 del migdia, moment a 3Cat Info d'obrir àrea de servei d'entrada per fer un cop d'ull a la situació del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria. Començarem parlant de l'AP7 i a retencions de Mollet del Vallès a la Roca i també a Maçanet de la Selva en sentit nord i a Martorell en sentit sud. A la C32 a Tordera, que per enllaç amb la G600, i també a Cabrera de Mar en sentit nord. D'altra banda, a la B20 hi ha un accident a Tiana que provoca retencions en sentit Mataró. Hi ha un carril tallat. A la C60 a Argentona en sentit sud i a retencions que per enllaç amb la C32. A la C32, per a un altre tram, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la A2, a Abrera, en sentit sud, també a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona, a la B20, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi, al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, entre la Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Afegirem que està tallada la circulació de trens a l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, per un tall de la tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
0: El temps. Amb el Néstor Gómez.
4: Avui la calor afluixa, però no desapareix. Abandonem la cota tan alta de temperatures màximes d'aquests darrers 2 dies de 38 i 39 graus i avui de calor en farà molta, màximes de 35-36 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però ja de bon matí les temperatures són entre 3 i 4 graus més baixes que fa 24 hores. Tot i així, com dèiem, la calor es deixarà sentir durant les hores centrals del dia a gran part del país, una calor que clarament està per sobre del que és normal per aquestes dates, però no arriba a ser tan alta com

0: aquests darrers dos dies. Tot això amb un domini del sol que ens ha d'acompanyar durant les properes hores, però amb aparició dels núvols a partir de migdia, primera hora de la tarda ja, cap al sector del Pirineu i muntanyes que en les envolta, perquè s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu, al Parapirineu, i al llarg de la tarda també poden arribar a altres punts d'Osona, comarques veïnes, i també cap al sector de la Noguera de cara a l'avançada de la tarda, fins i tot al vespre. Aquesta situació de sol al matí, de ruixats a la tarda, tindrà continuïtat aquest diumenge amb unes temperatures que demà tornaran a repuntar una miqueta més.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
4: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
5: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Seguim a 3Cat Info amb més qüestions quan passen 4 minuts d'un quart d'una del migdia. Des de fa 2 mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o bé reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Se'ns ho explica la Mireia Sala.
7: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
8: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
7: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bon Preu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
9: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
7: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
9: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
7: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llençar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
10: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
7: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
6: I també relacionat amb l'àmbit alimentari, augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des de l'any 2019. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
12: El sector agrari té futur.

0: i es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
1: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una exposició

0: i calçots amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
1: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa que pues, ajuda a diversificar l'empresa.
0: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
2: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
0: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
3: I de seguida l'actualitat esportiva, però a fer-vos un apunt de servei, perquè aquest cap de setmana tot l'univers 3CAT puja a l'anell olímpica de Montjuïc per fer en directe i al davant dels espectadors tots els seus grans programes d'entreteniment i d'actualitat. Per tant, arrenca aquest certamen, aquest festival, el 3CAT en viu, que omplirà 5 escenaris per viure-hi una experiència inèdita oberta a tots els públics. Esports. Fins a 1:15 amb l'Albert Benet.
4: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui i a la cursa de Gran Premi de demà.
5: 3CAT Info.
4: Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i vol construir una plantilla per guanyar la Champions. Segons vam informar ahir aquí mateix, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. I ahir a la nit, fa només unes hores, Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
6: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo.
4: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè tenia al Newcastle un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. El nou futbolista blaugrana es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions en la seva primera temporada al Camp Nou i també es comparava amb Rafinha, si havia de triar un estil de joc que el representa entre Lamine Yamal, Rashford i el mateix Rafinha.
6: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
4: Deia Gordon que es quedava amb l'estil de Rafinha, que s'assembla més amb el brasiler perquè és un futbolista intens i guanyador. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. I de les últimes hores també destaca el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X. El club matalasser es burla del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme arran d'una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, que és l'objectiu per substituir Lewandowski, de Deco i Flick. L'Atlètic de Madrid nega l'existència d'aquesta oferta. A més, també dispara en bala pel cas Negreira, dient que ells no els passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor. I avui, la final de la Champions, PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. El PSG de Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva.
7: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
4: I l'Arsenal d'Arteta busca la primera Champions del seu palmarès.
8: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
4: L'Atlètic Terrassa queda fora de la final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba després de perdre la semifinal.

0: contra el Club de Campo per 1-4. En joc aquesta hora el segon partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Si guanyen els mariners, ja es proclamaran campions. Anem fins a Sabadell, Pau Masmartí, bon dia.
1: Bon dia. De moment està guanyant l'Atlètic Barceloneta per 4-7 contra el Sabadell, a falta de 4:22 perquè acabi el segon període. Domini clar de l'equip mariner, com deies, en aquest segon partit de la final de la Lliga masculina. I els barcelonins han tornat a imposar el seu ritme clar des del principi, quan ara hi ha un altre gol de l'Atlètic Barceloneta. Per tant, el que anàvem dient, l'Atlètic Barceloneta que s'ha proposat encarrilar el partit i, per tant, la victòria, el que suposaria el títol de Lliga, des del principi. Està guanyant ara mateix l'Atlètic Barceloneta, Sabadell 4, Atlètic Barceloneta 8, a falta de 4-10 perquè acabi el segon període.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I d'aquí una mica més de mitja hora, a la una, començarà el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins entre el Palau i el Vila-sana. Una victòria de les lleidatanes les classificaria per a la final. Recordem també la victòria del Barça de futbol sala en el primer partit dels quarts de final pel títol de Lliga, 4-1 contra el Valdepeñas. Al final del partit es va retirar la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, derrota del Calafell en la semifinal contra el Liceo per 4-1 a la Corunya. La sèrie és el millor de 5 partits. I derrota del Sabadell en el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Madrid-Castella per 2-0.

0: En punt dos, quarts d'una del migdia d'aquest dissabte 30 de maig del 2026, per explicar-vos que el president Salvador Illa afirma que un cop signat el preacord amb els sindicats de l'educació, ara cal treballar per millorar els resultats educatius. La consellera Esther Niubó assegura que amb aquest pacte els docents catalans seran dels més ben retribuïts de tot l'Estat. Des del sindicat celebren que el document també inclogui més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la capital catalana 11.012 nadons, segons dades del padró municipal. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, que és un 80% de les quals en aquest barem són dones. I les temperatures altes d'aquests dies no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció d'incendis, tot i que s'ha avançat la campanya de vigilància activa. Encara hi ha 4 comarques de Ponent amb un risc molt alt d'incendi. I en aquesta hora, també en aquesta mitja hora, de fet, que ens separa fins la una, entrarem a l'hemicicle, l'espai d'actualitat parlamentària a 3Cat Info. Serà de seguida, però abans, Albert Benet, què destaca de l'actualitat esportiva?
1: Que el líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, mentre que Marc Márquez ha acabat quart en la classificació. També us estem destacant que Bernardo Silva podria ser el segon fitxatge del Barça per la temporada que ve, després del d'Anthony Gordon, oficialitzat ahir a la nit. L'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City.
0: I del temps, un dia més, la calor intensa arreu del país, però lluny dels valors extrems dels darrers dies. Avui les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent i a l'Ebre, i els núvols apareixeran sobre els sectors de muntanya, i també s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu i a la Catalunya central.
2: L'hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei, després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió, després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar derrocar el president del govern espanyol.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu. I, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
3: Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar a aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats, com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella, la Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però en canvi, a nivell estatal, la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista per endinsar-nos en el món dels lobbies.
2: Té la paraula.
3: Avui tenim amb nosaltres el lletrat del Parlament, Joan Ridao, que és també professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
6: Gràcies.
3: Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
6: Bé, el lobby és una activitat legal, transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana per la qual un grup d'interès, que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
3: Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
6: Els lobbies són necessaris, bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals, i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè, en cas contrari, tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que, a més, utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
3: Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la importància

0: votació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
1: Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la CEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
0: Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
1: Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió, amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes. I, fins i tot, en el futur, deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestits que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quina és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I, per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
0: Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar al portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen amb grups de pressió?
1: Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa, perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser capdavanters de tot arreu.
0: Em deia que Catalunya és pionera, té una llei del 2014 que potser s'hauria d'actualitzar. Entenc que s'hauria d'actualitzar perquè s'inclogués allò que em comentava abans de la petjada normativa, és a dir, reflectir què s'aconsegueix de les reunions aquestes entre càrrecs públics i lobbies?
1: Aquesta llei s'hauria de millorar en diversos aspectes, el primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu col·lectiu perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat. És a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels

0: lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobbisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
1: Hi ha lobbisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
0: Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que no, que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament. Per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
1: La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'Estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot com qualsevol altre ciutadà o hi ha algun límit?
0: És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalts càrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el mandat no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
1: Joan Ridao, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Passa un parell de minuts de 3:15 del migdia, moment de passar el relleu de l'actualitat política a l'àrea de servei per parlar d'entrada del trànsit. Una informació que ens porta la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
4: Bon dia, Maria, i una informació immediata perquè el Servei Català de Trànsit acaba de dir que està tallada la TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta en tots dos sentits a causa d'un accident. Els punts de retencions a aquesta hora els tenim a la P7 entre Mollet del Vallès i La Roca i també a Maçanet de la Selva en sentit nord, a Castellví de Rosanes en sentit sud i a Cerdanyola del Vallès també en sentit nord. A l'N260, circulació intensa entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, en tots dos sentits per les obres que s'hi fan. A la C55, a Castellgalí, en sentit sud. A la C59, a Palau-solità i Plegamans, en sentit nord. A la C32, a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la B20, a Tiana, en sentit Mataró. per un accident. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, a la B20 al Prat de Llobregat, en sentit sud, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la 2 a Cornellà, cap a les rondes barcelonines, a la C55 a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a l'entrada a Barcelona, a Barcelona, a la ronda de dalt de Sarrià, al passeig de Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral a Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Hem d'afegir que continua tallada la circulació de trens a la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, per un tall de la tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
3: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Bon dia.
5: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
6: Després de la calorada d'aquests darrers dos dies, amb aquests 39,5 graus de vinebre, avui baixa el termòmetre, afluixa la calor, però no desapareix. La calor continuarà sent intensa a les comarques de l'interior, amb màximes que poden arribar als 35-36 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la façana costanera, les màximes entre els 27 a 21 graus. Un dia assolellat, un dia càlid, un dia d'estiu, amb aparició de ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu, per a Pirineu, àrees de la Catalunya Central. Atenció, perquè aquestes precipitacions de la tarda poden ser intenses i fins i tot anar acompanyades de calamarsa o pedra petita. Aquesta previsió d'avui també serveix per demà, sobretot pel que fa a l'estat del cel, perquè diumenge també tindrem sol al matí i aquests ruixats localment intensos durant la tarda. Demà, amb unes temperatures que possiblement de nou, sobretot a la meitat oest del país, tendiran a pujar una miqueta més i no descartem que algun punt de Ponent arribin als 37 graus.
3: I abans dels esports, ens situem en aquest cas a la comarca d'Osona per explicar-vos que la colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per educadors. Es vol posar en funcionament de cara al setembre de l'any que ve. Ens ho explica la corresponsal a Osona, la Nàtia D.
7: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides, això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
8: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes, sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
7: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
9: Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria. Allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
7: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
8: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
7: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
8: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
7: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai amb emblemàtic com aquest.
10: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer pues, la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona pues, en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
7: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
3: De De seguida els esports, però també us expliquem que hi ha hagut una nova operació policial contra la multireincidència que ha deixat un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu que empaia a Barcelona i també a diverses localitats de l'àrea metropolitana. En l'operació, que s'ha acabat de matinada, també

0: S'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. En aquesta intervenció policial també s'han interposat més d'una quarantena de denúncies de trànsit i s'han decomissat 14 vehicles de mobilitat personal. També pel que fa a la mobilitat, en aquest cas els trens, explicar-vos que Renfe preveu triplicar els pròxims mesos les estacions de rodalies preparades per netejar grafitis, un acte vandàlic que comporta la immobilització de 2 trens per dia de mitjana per unes pintades que en la majoria de casos dificulten la visió del maquinista. L'any passat gairebé 1,5 milió de viatgers es van veure afectats per retards o per modificacions horàries derivades d'aquest vandalisme. Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies l'any passat i va destinar pràcticament 100,5 milions d'euros a netejar-los. Ara mateix només hi ha 5 estacions de neteja operatives a Catalunya i Renfe preveu triplicar la xifra ben aviat.
1: Esports.
0: 6 minuts perquè siguin en punt la una del migdia, 6 minuts que dediquem a repassar tota l'actualitat esportiva amb l'Albert Benet. Albert, bon dia.
2: Bon dia. El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui al circuit de Mugello i a la cursa de Gran Premi de demà.
1: 3CAT Info.
2: En joc aquesta hora el segon partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Si guanyen els mariners, ja es proclamaran campions. Anem fins a Sabadell. Pau Masmartí, bon dia.
3: Bon dia, i ho tenen a tocar els mariners perquè ara mateix és final del tercer període aquí a Can Llong i domina l'Atlètic Barceloneta per 7-12 davant el Sabadell. Els mariners, com deien, no afluixen el ritme i mantenen una renda còmoda gràcies al seu gran encert ofensiu i a les aturades del seu porter Unai Barrero, que avui està fent un autèntic partidàs. El Sabadell, sí que és veritat que ha millorat prestacions pel que fa a l'inici, ha trobat més gol, però continua anant a remolc davant d'un Barceloneta molt sòlid que cada vegada veu més a prop la seva 24a Lliga i la 21a consecutiva de la seva història.
2: Ara, de seguida, a la una començarà el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins entre el Palau i el Vilassana. Una victòria de les lleidatanes les classificaria per a la final. L'Atlètic Terrassa queda fora de la final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba després de perdre la semifinal contra el Club de Campo per 1-4.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: En futbol, el Barça té a prop el fitxatge de Bernardo Silva. Després d'anunciar ahir a la nit oficialment el primer fitxatge per a la pròxima temporada, l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar podria ser el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. I ahir a la nit, Gordon sorprenia amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Un Gordon que va explicar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè al Newcastle hi havia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. El nou futbolista blaugrana es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions en la seva primera temporada. L'extrem anglès de 25 anys es comparava al mateix temps, si s'havia de comparar amb algú, entre Rafinha, Lamine Yamal i Rashford, es decantava per comparar-se amb el brasiler, amb Rafinha.
4: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my work rates, my speed.
2: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre aquests futbolistes que citàvem, Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és a Rafinha. Es defineix com un futbolista intens i guanyador. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça somrient, encara sense dorsal, amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins aquell any, fins al 2031.
1: 3CAT Info.
2: De les últimes hores, destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X, apuntant directament al Barça. El club matalassí es burla del club blaugrana. En fa befa amb una sèrie de tuits plens de sarcasme per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu de Deco i Flick per substituir Lewandowski aquest estiu. A més, l'Atlètic de Madrid dispara en bala pel cas Negreira, dient que a ells no els passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres, i també van apuntar el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor. També es van burlar directament del director esportiu Deco.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I avui, la final de la Champions, PSG-Arsenal, a les 6 de la tarda, a Budapest, Luis Enrique cara a cara amb Mikel Arteta. Luis Enrique defensa el títol, el PSG busca la segona Champions consecutiva.
5: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
2: I l'Arsenal d'Arteta busca també fer història aconseguint la primera Champions del seu palmarès.
6: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
2: Fora del futbol, destaquem també la victòria del Barça de futbol sala en el primer partit dels quarts de final pel títol de Lliga, 4-1 contra el Valdepeñas. Al final del partit es va retirar la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, derrota del Calafell en la semifinal contra el Liceo per 4-1 a la Corunya. La sèrie és el millor de 5 partits. També acabarem amb futbol, derrota del Sabadell en el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs van perdre aquest partit per 2-0.
1: Trescat Info.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirma que un cop signat el preacord amb els sindicats de l'educació ahir a la nit, ara cal treballar per millorar els resultats educatius. La consellera Esther Niubó assegura que amb aquest pacte els docents catalans seran dels més ben pagats a tot l'Estat. Des del sindicat celebren que el document també inclogui més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons, segons dades del padró. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200, de les quals un 80% són dones. Les altes temperatures aquests dies no fan preveure un estiu més crític del que és habitual a la prevenció d'incendis, tot i que s'ha avançat la campanya de vigilància que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. Avui tenim quatre comarques de Ponent amb un risc molt alt d'incendis. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives a les negociacions. Les línies vermelles que marca el president nord-americà són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. L'Organització Mundial de la Salut demana més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola i ho fa des de l'epicentre de l'epidèmia, la República Democràtica del Congo. El virus ja ha afectat un miler de persones, de les quals una de cada quatre han mort. Mor als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, creador de la teoria del pensament complex, està considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XIX a Europa. Ara fa 15 anys, la Universitat de Barcelona l'investia doctor honoris causa. 3CAT està celebrant a aquesta hora la seva gran festa a l'Anella Olímpica de Montjuïc, avui i demà, i participen les cares més conegudes de tot l'univers 3CAT amb els grans programes d'entreteniment i actualitat per viure una experiència oberta a tots els públics.
1: Esports.
2: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà doncs des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui i a la cursa de Gran Premi de demà. Bernardo Silva està a prop de convertir-se en el segon fitxatge del Barça 2026-2027 després del d'Anthony Gordon. Tal com va informar i Catalunya Ràdio, l'acord és total entre el Barça i el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City.
0: Calor intensa avui arreu del país, però amb temperatures no tan extremes com els últims dies. Les màximes avui cap als 35 graus a Ponent i a l'Ebre. Aniran apareixent cada vegada més núvols als sectors de muntanya on podran deixar anar ruixats i tempestes al Pirineu i la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Us està informant Jaume Brufau. El president de la Generalitat, Salvador Illa, qualifica d'històric el preacord aconseguit ahir amb els sindicats de l'educació i subratlla que ara cal posar-se a treballar per millorar resultats educatius.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats els mestres i professors catalans seran dels més ben retribuïts a tot l'Estat. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, també ha afirmat al suplement que estan satisfets amb l'acord.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
0: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'hauran de sotmetre a consulta tots els punts pactats durant aquest cap de setmana i encara avui no se sap del tot si les noves vagues territorials convocades ja a partir de dilluns es mantenen o no. Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 criatures, segons dades del Padró Municipal, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i que representen només un 21,4% del total. La ciutat ha marcat, a més, un nou rècord de persones centenàries. A l'1 de gener d'aquest any hi havia 1.196 i això és un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones centenàries, un 82%, són dones. De fet, l'últim any Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo, explica que l'any passat hi va haver més defuncions que naixements.
6: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
0: Les dades mostren un estancament de la població perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. Ara a Barcelona hi viuen poc més d'1.700.000 habitants, un 44% dels quals autòctons. Hi ha persones de fins a 181 nacionalitats amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Les altes temperatures d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa i fa que les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals estiguin molt alerta, però no preveuen un estiu més crític del que és habitual a la prevenció d'incendis. Ens ho ha explicat aquest matí a 3CatInfo el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
7: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur, serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent

0: de Catalunya.
1: També ha explicat que les pluges d'aquesta tardor i hivern han permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però ha explicat que això té una doble cara.
0: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Avui tenim quatre comarques de Ponent, on està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Doncs, precisament, els bombers a aquesta hora treballen a l'extinció d'un petit incendi al municipi de Barberà de la Conca, la Conca de Barberà. Segons informen els bombers, el foc afecta una zona boscosa envoltada de camps i treballen 11 dotacions terrestres i un helicòpter. I segons que han explicat fonts dels bombers a aquesta emissora, els flancs de l'incendi ja estan estabilitzats.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 5 minuts i mig i serà un quart de dues. L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei acusa el president Donald Trump de trair la diplomàcia per tercera vegada. L'assessor de l'Ayatollah culpa els Estats Units de mantenir el bloqueig naval al Estret d'Hormuz i de fer demandes excessives a les negociacions com la qüestió nuclear. De fet, les converses entre Washington i Teheran continuen totalment encallades després que aquesta matinada la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'hagi acabat sense cap acord. Washington, corresponsal l'Oriol Serra.
3: L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat un cop més reduït a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
1: El secretari de Defensa nord-americà ha justificat Donald Trump. Des de Singapur, Pete Hegseth ha assegurat que el president és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran. I també ha avisat al règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
4: La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
1: L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia del dron que hi va provocar dos ferits en un edifici residencial a Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'Aliança Atlàntica, però, descarta prendre accions contra Moscou, que nega que el dron fos rus. Vladimir Putin retreu als països europeus que sempre els carreguin les culpes, diu, tenint en compte que d'altres vegades s'ha acabat demostrant que els drons eren ucraïnesos. Moscou, Cristina Solías.
5: Putin va mirar de treure importància a l'incident fent veure que no en coneixia els detalls. Assegura que ho investigarà si li envien les restes de l'aparell i apuja el to contra els líders comunitaris per assenyalar com a culpable el Kremlin per sistema.
6: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
5: Putin també diu que és mentida que Rússia s'estigui preparant per una guerra amb Europa, com no paren de repetir els líders europeus.
1: Mantenim aquesta connexió amb Moscou perquè els veïns d'un districte de la perifèria de la capital russa també reben atacs de drons, en aquest cas ucraïnesos, i tot i la por que això els causa, resignen a la situació mentre duri la guerra, expliquen.
5: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
7: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
5: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
8: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
5: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
9: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
5: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
1: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus de l'Ebola i ho ha fet des de la República Democràtica del Congo, epicentre del focus. La variant actual ha infectat un miler de persones, una quarta part de les quals han mort. Burkina Faso ara, Elia Borràs.
10: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
9: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
10: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
2: 3CAT Info.
1: És un quart de dues. Trànsit, temps, àrea de servei. Connexió amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
11: Bon dia, Jaume. Continua tallada la TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat, en tots dos sentits a causa d'un accident. Les retencions les trobem ara a l'AP-7, entre Mollet del Vallès i La Roca i també a Maçanet de la Selva en sentit nord i a Cerdanyola del Vallès també en sentit nord. A l'N-260 hi ha circulació intensa entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll en tots dos sentits per obres. A la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord, a la C-31 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud, a la C-32 a Vilassar de Dalt i també a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C-60 a Argentona en sentit sud cap a l'enllaç amb la C-32. A la B-20, a Montgat, en sentit Mataró. A la B-10, a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat. A la B-20, al Prat de Llobregat, en sentit sud. A la C-32, a Sant Boi, també en sentit sud. A la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. A la C-55, a Montcada i Reixac, en sentit sud, també cap a l'entrada a Barcelona. A la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de Sarrià, al passeig Valldaura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral a Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Afegirem que continua tallada la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró, al Vallès Oriental, per un tall de la tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram s'ha establert transport alternatiu per carretera. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
11: Bon dia.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
12: Avui la calor afluixa, però no desapareix. Abandonem la cota tan alta de temperatures màximes d'aquests darrers dos dies de 38 i 39 graus i avui de calor en farà molta, màximes de 35-36 graus cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però ja de bon matí les temperatures són entre 3 i 4 graus més baixes que fa 24 hores. Tot i així, com dèiem, la calor es deixarà sentir durant les hores centrals del dia a gran part del país, una calor que clarament està per sobre del que és normal per aquestes dates, però no arriba a ser tan alta com aquests darrers dos dies. Tot això amb un domini del sol que ens ha d'acompanyar durant les properes hores, però amb aparició dels núvols a partir de migdia, primera hora de la tarda ja, cap al sector del Pirineu i muntanyes que les envolta, perquè s'esperen ruixats i tempestes al Pirineu, al Parapirineu, i al llarg de la tarda també poden arribar a altres punts d'Osona, comarques veïnes,

0: sí, també cap al sector de la Noguera de cara a l'avançada de la tarda fins i tot al vespre. Aquesta situació de sol al matí, de ruixats a la tarda, tindrà continuïtat aquest diumenge amb unes temperatures que demà tornaran a repuntar una miqueta més.
1: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a Diari de Girona. Informa't sense límits, descobreix newsletters exclusives, nous passatemps, una app renovada i els avantatges del club. Sortejos, descomptes i experiències úniques. Subscriu-te a Diari de Girona. De Girona, de valent.
2: Les primeres sessions del judici de la macrocausa pel cas Innova de Reus al Baix Camp deixen al descobert el desori en el control financer en aquest conglomerat d'empreses municipals. El judici s'allargarà diverses setmanes i dos dels vuit investigats ja han pactat amb la fiscalia. La resta intenten desmuntar els arguments de l'acusació assegurant que totes les factures estaven justificades. Més dades des de Tarragona mateix, Manel Sastre.
3: Han fet falta gairebé 15 anys per portar les irregularitats econòmiques de l'entramat d'empreses municipals de Reus a judici. Pel camí s'han arxivat la gran majoria de peces separades i la principal, la que fa referència als treballs de construcció de l'Hospital Sant Joan, arriba ara a l'audiència amb peticions a la Fiscalia d'entre 7 i 10 anys de presó per falsedat, prevaricació i malversació. En la primera setmana de declaracions de testimonis, l'interventor municipal Baldomer Rovira i el secretari Jaume Renyer deixaven constància del desgavell de factures i la manca de justificació dels treballs.
4: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada, normativa, en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar, parte o totalmente, ¿no?
5: Es va continuar pagant per inèrcia i fins i tot sense necessitat que presentés cap documentació durant anys.
3: La causa fa referència en gran part a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. El Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament de Reus aquests diners, però ara es jutja la part penal. Testimonis com la parella de Batesteza han intentat justificar els treballs i la duplicitat de factures.
6: Una cosa és assessorar i planificar i otra cosa és controlar timing, coste y auditar lo que se está construyendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
3: A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. Dels vuit encausats, Josep Prat, exdirector d'Innova i de l'ICS, i Batesteza han pactat amb la fiscal acceptar alguns delictes, i Aleida López, regidora de la CUP de Reus, que fa d'acusació popular, creu que això evidencia que tenien raó.
7: Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus, recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
3: El judici s'allargarà fins al juliol.
2: Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, als 104 anys. Figura capdalt de la intel·lectualitat de la segona meitat del segle XX, Morin va crear la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió holística i interconnectada del coneixement. Rebutjava el reduccionisme científic clàssic, proposava comprendre la realitat com un tot inseparable trencant les fronteres entre les disciplines, i per això se l'anomenava el pensador planetari. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona l'any 2010. En el seu discurs va afirmar que és necessària una revolució de l'ensenyament i va explicar com s'hauria de fer al seu parer.
8: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A ellos necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
2: Morin era autor d'una quarantena d'obres que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional. Entre altres, destaca El mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectat a la física, la biologia i la cibernètica i sociologia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: 3CAT viu avui la seva gran festa a l'Anella Olímpica de Montjuïc. 5 escenaris diferents omplen més de 25.000 metres quadrats amb programes d'entreteniment, actualitat de l'univers 3CAT i un munt de propostes durant tot aquest cap de setmana. Montjuïc, Marta Vila.

0: Vives.
1: Un dels punts culminants d'aquest cap de setmana del 3Cat en viu és precisament una edició molt especial del Foraster en directe, que ha començat just fa mitja hora al Palau Sant Jordi.

0: Matón.
1: He estat a l'Eloi Vila, hem pujat a dalt, hem estat a l'estand de Crims, també, el de la Renaixença, hem donat un tomb per dalt.
2: El Polònia.
1: El Polònia.
3: Aviam, ens agrada, el Polònia ens encanta. Ens encanta Crims, ens encanta... El Prats ens ha fet molta il·lusió. Qui més hem fet?
4: Polònia.
3: Ai, sí, el Polònia, per favor, també és nostre.
5: Al llarg de la tarda i fins demà, la festa continua. Per exemple, aquesta tarda amb un espectacle del Super 3 o bé amb una trobada amb els actors de la sèrie Com si fos ahir.
6: 3Cat Info.
7: 5 minuts i mitjà seran 2:15.
6: Esports.
7: Albert Benet, bon dia.
8: Bon dia. El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello. És la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà des de la segona fila de la graella a la cursa sprint d'avui i a la cursa de Gran Premi de demà.
6: 3Cat Info.
8: En joc aquesta hora el segon partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Si guanyen els mariners, ja es proclamaran campions. Piscina Can Llong de Sabadell. Pau Masmartí, bon dia.
9: Bon dia, i han guanyat i l'Atlètic Barceloneta torna a imposar la seva llei i es proclama campió de Lliga per la via ràpida després de superar el Sabadell diumenge passat per 17-13 i avui per 11-16. És la 24a Lliga de la seva història i la 21a consecutiva. Una hegemonia incontestable del waterpolo estatal. Pel que fa al Sabadell, és la quarta final seguida perduda contra l'equip mariner i també ha estat un dia especial, un dia emocionant, perquè ha estat l'últim partit de Quim Colet a la banqueta del Sabadell després de 8 temporades al capdavant de l'equip. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, després de la celebració, ara es farà l'entrega del títol, tocarà mirar cap al gran repte europeu, la final four de la Champions, l'11 de juny a Malta, amb el Ferencváros com a rival de semifinals.
8: Gràcies, Pau. Fins ara.
9: Fins ara.
8: I en joc a aquesta hora, el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins entre el Palau i el Vila-sana, una victòria de les lleidatanes, les classificaria per a la final. Entrem a la pista Maria Víctor de Palau de Plegamans. Francesc Ripoll, bon dia.
10: Bon dia, i de moment tot igualat perquè Palau i Vila-sana estan empatant a un en un partit que està a la primera meitat. Falten 8 minuts per arribar al descans. El Vila-sana millor, però el Palau ha aprofitat l'efectivitat per fer l'empat a un en el que podria ser l'últim partit de dues icones de l'hoquei patins femení. Berta Busquets i Anna Casarramona, les dues del Palau, que si perden acabaran aquí la seva carrera com a jugadores d'hoquei patins.
8: I afegim encara un resultat d'aquest mateix migdia. L'Atlètic Terrassa ha quedat fora de la final de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba després de perdre la semifinal contra el Club de Campo per 1-4.
6: 3Cat Info.
8: És un dissabte marcat per la final de la Champions de futbol PSG-Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. El PSG de Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva.
11: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
8: I l'Arsenal d'Arteta busca la primera Champions del seu palmarès.
12: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
8: Mentrestant, el Barça continua la planificació de la temporada que ve i té a prop el fitxatge de Bernardo Silva, després d'anunciar ahir a la nit oficialment el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar podria ser el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació, Gordon sorprenia amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
13: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
8: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un físio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. En anglès, Gordon va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada.

0: i també parlava del seu estil de joc, de la seva manera de jugar.
1: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my
0: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
1: El equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals for sure and assists because I think this helps the team.
0: I en aquesta barreja entre castellà i anglès acabava dient Gordon que el que li agrada és marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuden qualsevol equip a guanyar partits. I de les últimes hores destaquem també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X. El club matalassí es burla del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme arran d'una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez. A més, també disparen en bala pel cas Negreira, dient que a ells mai els passaria pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:15. A aquesta hora estem destacant que la consellera d'Educació assegura que amb el preacord firmat ahir la nit amb els sindicats, els docents catalans seran dels més ben pagats a tot l'estat espanyol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que un cop signada l'entesa, ara cal treballar per millorar els resultats acadèmics. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 criatures, segons dades del padró. El nombre de persones centenàries registra un nou rècord amb gairebé 1.200 persones, un 80% de les quals són dones. S'avança un mes la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals. Atenció, que avui tenim 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, amb el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis.

0: Des d'ara fins a arribar a les dues, entre diverses qüestions, parlarem del fet que quan falten 10 dies perquè el papa visiti Catalunya, des del Perú segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya, i és que Robert Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat, també, d'aquest país. I farem atenció a una polèmica a Corea del Sud per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula l'eslògan d'uns gots d'aquesta marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure el país asiàtic a finals dels 80. El propietari de la concessió ja ha eliminat l'anunci, ja ha demanat perdó, però l'incident s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant aquests vasos. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Esports, Albert.
1: L'Atlètic Barceloneta, campió un cop més de la Lliga Masculina de Waterpolo, després de guanyar també el segon partit de la final contra el Sabadell fa només uns minuts per 11-16. El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, mentre que Marc Márquez ha acabat quart en la classificació.
0: Migdia encara amb calor intensa bona part del país, però no amb temperatures tan extremes com els últims dies. Avui les màximes s'enfilen cap als 35 graus a Ponent i a l'Ebre. Aniran apareixent cada vegada més núvols sobre els sectors de muntanya que portaran ruixats i tempestes al Pirineu i a la Catalunya central. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha qualificat d'històric el preacord aconseguit ahir a la nit amb els sindicats de l'educació i ha subratllat que ara el que cal és posar-se a treballar per millorar els resultats educatius del país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó,

0: també ha valorat positivament l'acord perquè assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran dels més ben pagats a tot l'estat espanyol. N'ha parlat avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat USTEC, majoritari al sector, la seva portaveu Iolanda Segura també al suplement.
2: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
0: El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els pròxims 4 anys i una dotació de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ara s'haurà de sotmetre a consulta aquest cap de setmana i encara no se sap si les noves vagues territorials, convocades per dilluns, es mantenen o no. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer a la ciutat 11.012 nadons segons dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Alhora, la ciutat ha marcat un nou rècord de persones centenàries. A 1 de gener d'aquest any n'hi havia 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. La majoria d'aquestes persones, un 82%, són dones. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana està situada als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament barceloní, Maria Jesús Calvo, ha explicat que l'any passat hi va haver més morts que naixements.
3: Pel que fa al moviment vegetatiu, és a dir, la mortalitat i la natalitat, continuem a la baixa i els naixements estan per al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1939 de la Guerra Civil. I pel que fa a la mortalitat, estem en aproximadament unes 14.500 persones, que és una xifra bastant estable respecte a anys anteriors.
0: Tot i això, les dades mostren un estancament de la població perquè augmenta el nombre de persones empadronades de nacionalitat estrangera. En aquests moments viuen a Barcelona poc més d'1.700.000 persones, un 44% de les quals són autòctones. Hi ha persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Les altes temperatures d'aquests dies han fet avançar la campanya de vigilància activa que fan les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, però no fan preveure un estiu més crític del que és habitual en la prevenció de focs. N'ha parlat avui al matí a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
4: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur. Serà semblant al de l'any passat a nivell d'increment de risc per incendis de, sobretot en cereal i en aquesta zona del ponent de Catalunya.
0: Pagès també ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la ceguera estructural que hi havia al país, però explica que aquesta situació té una doble anàlisi.
4: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui tenim 4 comarques de Ponent amb el risc a nivell 3 del Pla Alfa en una escala que en té 4. És un perill molt alt d'incendi. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. I a aquesta hora els bombers treballen a l'extinció d'un petit foc que hi ha hagut al municipi de Barberà de la Conca de Barberà. Segons informen els bombers, el foc ha afectat una zona boscosa envoltada de camps i continuaven treballant fins a aquesta hora fins a 11 dotacions terrestres i un helicòpter i, segons ens han explicat els bombers, els flancs de l'incendi ja estan estabilitzats.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 2:30, a 10 dies per l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú es segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a l'estat espanyol, i és que Robert Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat també d'aquell país. Per això molts creients peruans esperen que

0: potser aviat anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el papa de missioner i també com a bisbe de Chiclayo.
1: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó 14, originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe. En el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
2: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, yendo a celebrar misas, ayudándole a celebrar misas, haciendo papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Que estudiaban en el seminario San Marcelo San Carlos. Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, está embarazada, le digo, y ¿puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
3: Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir, jovial. Si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz, tú estás cerca de él conversando y sientes tranquilidad contigo mismo. Siempre és buen oyente, siempre te da un buen consejo.
1: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó 14. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
4: Él se metió, me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa en acció.
1: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
0: Poc més de 3 minuts i seran 3 quarts de 2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una nova operació policial contra la multireincidència ha deixat un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Campai a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En aquesta operació, que s'ha acabat avui de matinada, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. En aquesta intervenció policial també s'han interposat més d'una quarantena de denúncies de trànsit i s'han decomissat 14 vehicles de mobilitat personal. 9 persones detingudes i 10 patinets intervinguts en un dispositiu, en aquest cas extraordinari, que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet del Llobregat. Tot plegat en el marc de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar el mes passat després que l'any passat els fets delictius a l'Hospitalet s'haguessin incrementat un 10% i els robatoris de violència un 6%. Els Mossos van engegar aquest operatiu davant de les dades alarmants de la delinqüència que continuen a l'alça a l'Hospitalet de Llobregat, tot i la pressió de les últimes estratègies contra aquesta multireincidència. N'ha parlat Miquel Hueso, intendent dels Mossos.
6: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Joves que es mouen de pressa amb aquests patinets per poder cometre els robatoris. Renfe preveu triplicar els pròxims mesos les estacions de rodalies preparades per netejar grafitis, un acte vandàlic que comporta la immobilització de 2 trens per dia de mitjana per unes pintades que dificulten la visió del maquinista. L'any passat gairebé 1,5 milió de viatgers es van veure afectats per retards o modificacions horàries derivades d'aquests actes vandàlics. Renfe va registrar gairebé un miler de denúncies per grafitis a trens el 2025 i va destinar pràcticament 7,5 milions d'euros a netejar-los. Ara mateix, les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, l'estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Ara es preveu triplicar la xifra d'estacions on es faran aquestes tasques de neteja ben aviat. Renfe també treballa per prevenir el vandalisme i ha reforçat la vigilància amb drons i una unitat canina, especialment en els punts més crítics, com ara Montcada, Bifurcació, l'estació on es fan més pintades i l'estació de França.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Gairebé són 3:15. Nova àrea de servei a punt. Parlem del trànsit i del temps. Carmina Malagarriga, equip viari, bon dia.
7: Bon dia, Jaume. A l'AP7 hi ha retencions a la Roca del Vallès i a Maçanet de la Selva, en sentit nord, a l'N260, circulació intensa entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, en tots dos sentits, per obres. També a la C63 a Lloret de Mar, cap a les platges, en sentit sud. A la C32 a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60 a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró, per enllaçar amb la C32. A la B20 a Montgat, cap a Mataró. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat. A la C32 a Sant Boi, en sentit sud. A la A2 a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. A la C55 a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a l'entrada a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la ronda de dalt de Sarrià al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs. I a la ronda litoral a Montjuïc, en sentit Besòs. I del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Hem d'afegir que continua tallada la TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat, en tots els sentits a causa d'un accident, i que continua tallada la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Figaró per un tall de l'atenció a la catenària degut a un foc de vegetació. En aquest tram hi ha transport alternatiu per carretera. Això és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
7: Bon dia.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Després de la calorada d'aquests darrers dos dies, amb aquests 39,5 graus de vinebre, avui baixa el termòmetre, afluixa la calor, però no desapareix. La calor continuarà sent intensa a les comarques de l'interior, amb màximes que poden arribar als 35-36 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la façana costanera, les màximes entre els 27 a 21 graus. Un dia assolellat, un dia càlid, un dia d'estiu, amb aparició de ruixats i tempestes aquesta tarda al Pirineu, Parapirineu, àrea de la Catalunya Central. Atenció, perquè aquestes precipitacions de la tarda poden ser intenses i fins i tot anar acompanyades de calamarsa o pedra petita. Aquesta previsió d'avui també serveix per demà, sobretot pel que fa a l'estat del cel. Per aquest diumenge també tindrem sol al matí i aquests ruixats localment intensos durant la tarda. Demà, amb unes temperatures que possiblement de nou, sobretot a la meitat oest del país, tendiran a pujar una miqueta més i no descartem que algun punt de Ponent arribin als 37 graus.
0: Polèmica a Corea del Sud per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure el país asiàtic fins a finals dels 80. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci, s'ha disculpat, però l'atac a la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant alguns d'aquests vasos. Pequín, Francesc Canals.
9: Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Tu-Hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. A més, l'eslògan deia «Posa'l sobre el mostrador fent tac». cosa que molts clients van considerar que ridiculitzava la mort sota tortura d'un opositor al dictador. La policia va mentir a l'època sobre la causa de la mort, dient que havia estat

0: per un cop al cap i que havia fet el so tac, retirada immediatament la campanya al propietari de la cadena, Chung Yong-jin, un dels empresaris més rics de Corea del Sud, demanava perdó en persona. El sentim després de fer l'obligada reverència de disculpa.
1: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
0: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
2: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
0: La matança d'almenys 600 estudiants a Gwangju el 1980 és probablement la fita més dramàtica en la prolongada lluita per la democràcia a Corea del Sud. El boicot contra Starbucks a la xarxa, clients indignats esclafant al carrer gots de la marca, posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
3: 3CAT Info.
4: La colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per a joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats d'aquesta antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per a educadors. Es vol posar en funcionament al setembre de l'any vinent. La nostra corresponsal a Osona, l'Anna Tedell, ja l'ha pogut visitar.
5: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
6: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
5: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
7: Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
5: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
6: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
5: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
6: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
5: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai amb problemàtic com aquest.
8: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer pues, la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona pues, en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
5: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.

Amposta es converteix avui en epicentre de la música de casa nostra amb una nova edició del festival Lo Riu Sone. El recinte firal 1 d'octubre de la capital del Montsià acull 12 hores de música sense parar, en dos escenaris diferents espais per poder gaudir de les actuacions dels Amics de les Arts, Sonen de Fons, Els Catarres, Buos i Pepete Marieta, un cartell que també inclou propostes com La Cosina, Naina, Miquel del Roig i Greta Connor. Quan de cop un cas d'emprenedoria... El festival reivindica la llengua catalana i posa en valor el talent de proximitat, l'aposta per la música emergent i la presència femenina per donar visibilitat a nous projectes i artistes. El recinte compta amb una zona d'autocaravanes, una àrea de food trucks i un punt lila per garantir un espai segur i lliure de violències. Les portes

0: 6 minuts i seran les dues.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia i comencem amb una notícia que s'acaba de saber. El Liverpool ha anunciat la destitució de l'entrenador Arne Slot després de dues temporades a la banqueta d'Anfield. Era un secret a veus aquests últims dies. Doncs bé, s'acaba de fer oficial aquesta destitució de Slot, l'entrenador que va guanyar la Premier la temporada passada amb el Liverpool. Slot va agafar el relleu de Jürgen Klopp i ara el més ben situat per agafar el càrrec és en Doni Iraola, actual tècnic del Bournemouth.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia, la segona pole que fa aquesta temporada. Quarta posició per a Marc Márquez, que sortirà doncs des de la segona fila de la graella a la cursa d'esprint d'avui, que començarà d'aquí una mica més d'una hora, a les 3, i també a la cursa de Gran Premi de demà.
1: 3CAT Info.
2: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat un cop més la Lliga Masculina de Waterpolo, després de superar també el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Per al Sabadell és la quarta final perduda contra l'equip mariner. En joc, el segon partit de les semifinals de l'hoquei Lliga Femenina d'hoquei patins entre el Palau i el Vila-sana, una victòria de les lleidatanes les classificaria per a la final. A la pista, Maria Víctor, de Palau de Plegamans, i tenim el Francesc Ripoll. Bon dia, Francesc.
3: Hola, bon dia. Acaba de començar tot just ara la segona meitat d'aquest partit i ara mateix el Vila-sana seria finalista d'aquest play-off pel títol de Lliga de hoquei patins perquè està guanyant per 1-2. A la pista del Palau s'han avançat el Vila-sana, el Palau empatat i abans del descans, després d'un penal, el Vila-sana ha fet l'1-2, que és el que tenim ara al marcador. Un partit que podria ser l'últim de la carrera de Berta Busquets i Anna Casaramona, que han anunciat que pleguen al final d'aquesta temporada. I el Palau, si perd aquest partit, acomiadarà doncs el curs 25-26, 22,5 per arribar al final del partit. Palau 1, Vila-sana 2.
2: Hi ha encara un resultat d'aquest mateix migdia, l'Atlètic Terrassa. L'Atlètic Terrassa ha quedat fora de la final de la Lliga Masculina d'Hockey Herba després de perdre la semifinal contra el Club de Campo per 1-4.
1: 3CAT Info.
2: És un dissabte marcat per la final de la Champions de futbol PSG-Arsenal a les 6 d'aquesta tarda a Budapest. Luis Enrique defensa el títol contra Mikel Arteta. Dos entrenadors han passat blaugrana. El PSG de Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva.
4: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
2: I l'Arsenal de Mikel Arteta busca la primera Champions del seu palmarès.
5: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
2: Mentrestant, el Barça continua la planificació de la temporada que ve i té a prop el fitxatge de Bernardo Silva després d'anunciar ahir a la nit oficialment el de l'extrem anglès Anthony Gordon. El següent d'arribar podria ser el migcampista portuguès de 31 anys que acaba contracte amb el Manchester City. En la seva presentació, Gordon sorprenia amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
6: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè al Newcastle hi havia un fisio que el parlava i amb qui practicava el castellà i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça. Gordon també va assegurar que vol guanyar la Champions en la seva primera temporada i també posats a triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, assegura que de qui s'assembla més és a Rafinha.
6: I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity, my work rates, my speed.
2: Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre aquests futbolistes, a qui s'assembla més és el brasiler perquè és un futbolista

0: intens.
1: Ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
0: I acaba dient que el que li agrada és marcar gols i també donar assistències als companys per ajudar l'equip a guanyar partits. I de les últimes hores, recordem també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través d'X, burlant-se del Barça amb una sèrie de tuits plens de sarcasme per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez i, a més, disparant en bala pel cas Negreira, dient que a ells no els passaria mai pel cap tenir a sou el vicepresident dels àrbitres. I també apuntant directament Deco, mofant-se també del director esportiu del Barça i també apuntant el que consideren tracte de favor per la inscripció l'any passat de Dani Olmo i Pau Víctor. Acabarem recordant la derrota del Sabadell en el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol al camp del Madrid-Castella, una derrota per 2-0.
2: Catalunya Ràdio. Pendents de si el preacord entre el govern i els sindicats atura les vagues dels docents. Els mestres l'han de validar aquest cap de setmana en una consulta. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: Per tant, a hores d'ara encara no se sap si dilluns continuen les vagues de mestres.
4: Nosaltres avui ens reunim els sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
2: És Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio. Al mateix programa, la consellera Esther Niubó posava en valor l'acord que assegura permetrà als docents catalans ser dels més ben pagats de l'Estat.
5: Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
2: Més coses. Barcelona té les xifres més baixes de natalitat des de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any passat van néixer a Barcelona 11.012 nadons. Maria Jesús Calvo és la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament.
6: Els naixements estan al voltant de les 11.000 persones, que és la xifra més baixa dels últims 125 anys, deixant de banda l'any 1969 de la Guerra Civil.
2: Baixa la natalitat i puja l'envelliment de la població de la ciutat amb un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.200. Del món, continua encallat el preacord entre els Estats Units i l'Iran. Teheran acusa Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives, diuen la negociació, com la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran lliuri l'urani enriquit. I a l'informatiu d'avui també recordarem la figura d'Edgar Morin, un dels últims pensadors europeus de la segona meitat del segle XX.
7: Essayer de vraiment goûter la poésie de la vie.
2: El sociòleg i filòsof francès ha mort als 104 anys. Se'l considera el pare de la teoria del pensament complex. I aquest cap de setmana es fa a Montjuïc la gran festa de l'univers 3CAT. 5 escenaris, més de 25.000 metres quadrats i les cares més conegudes dels programes de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest migdia, Barcelona, Marta Vives, el protagonisme és Pel Foraster.
8: Un dels moments més importants ha estat, sens dubte, aquesta edició molt especial del Foraster que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
9: Som al Palau Sant Jordi!
8: L'univers del 3CAT es desplega en diferents escenaris on no paren de passar coses en directe.
10: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Grasset.
8: La festa continua tot el cap de setmana.
2: Tot això fins a 2:15, a partir de llavors els esports. Sergi Camps, què destacarem avui?
11: Bon dia, doncs mira, destacarem la prèvia de la final de la Champions, el PSG o l'Arsenal s'enduran la glòria de guanyar la Lliga de Campions. Parlarem del mercat del Barça, ahir va signar Gordon, es veu que Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça, i també dos apunts de poliesportiu. Marc Márquez torna a la pista després de la lesió, ho fa el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, i l'Atlètic Barceloneta s'acaba de proclamar campió de la Lliga Masculina de Waterpolo.
2: I ara trànsit, connexió amb l'equip viari, alguna incidència destacada? Carmina Malagarrica, bon dia.
12: Bon dia, Eva. Les retencions més rellevants a aquesta hora les trobem a la C60 Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. I a la C32 a Mataró, en tots dos sentits, a causa d'un accident. A la Ronda de Dalt hi ha uns 4 quilòmetres de retencions entre Canyelles, a la sortida 3, i a la Vall d'Hebron, a la sortida 5, en tots dos sentits. També direm que la TP7401 està tallada entre Pradell de la Teixeta i Porrera, al Priorat, a causa d'un accident. I finalment afegim que està tallada la circulació de trens a l'R3 entre la Garriga i Figaró per una incidència entre aquestes dues estacions. Hi ha servei alternatiu per carretera. Això és tot des de l'equip viari.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Ara són les 2:04.

0: Encetem informatiu. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara estem molt pendents de saber si es mantenen o no les vagues convocades per a la setmana que ve. Aquesta tarda hi ha una reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ser ratificat pels afiliats. També al llarg d'aquest cap de setmana, els associats han d'aprovar el pacte firmat ahir a la nit pels representants sindicals, Gemma Bonet.
1: Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys els més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: I des del sindicat Ustec, la seva portaveu, Iolanda Segura, subratllava el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga.
0: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 n'hi va haver 11.012, segons les dades del Padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total, Marta Sánchez.
5: I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són un de cada tres. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196, per cert, un 82% són dones. El Padró mostra també un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament, Maria Jesús Calvo.
6: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger, ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
5: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
0: Mentrestant, es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendis a 4 comarques de Ponent. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls, i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Això, mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem cap a Gandesa, Ariadna Escoda.
7: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut

0: Aquesta primavera, per on s'acumula un gran volum de combustible FIB després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
1: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya sempre que pugui ser com la de l'any passat.
0: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
2: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la d'altres anys. En declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut té també una doble cara.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
2: Per cert, que aquest migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, això és a la comarca de la Conca de Barberà, i també a Tremp, al Pallars Jussà. Entre els dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. I coneguem ara quina és la previsió del temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Amb aquesta setmana de xifres en rècord i aquest risc d'incendis, Dani Ramírez, quina és la previsió a les pròximes hores? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs es manté la calor forta, però ens allunyem dels valors d'ahir i d'abans d'ahir, que van ser excepcionals i rècords. Més de 50 rècords de calor excepcional al mes de maig. Ara tenim temperatures les més altes entre 32 i 34. Vinebre hi arribava 39,5. Doncs ara a Vinebre n'hi ha 34. També tenim algunes tempestes. Ara en parlarem en aquests moments cap a la Cerdanya. La Cerdanya central i occidental és on més es pateguen aquests quatre trons, amb un xàfec que ha començat fa una hora aproximadament. I, per tant, la previsió ens indica calor, però una mica més desinflada, màximes de 30, 35, 36 al Pla de Lleida, demà també en aquest sector de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Pla de Lleida, arribaran aquests 35, 36, però ja no ens acostarem als 38 o 39 o gairebé 40 com ahir. Per tant, molta calor, però es desinfla la situació excepcional. I tant avui com demà, tempestes. Pirineu, Prepirineu i avançant al nord de la Catalunya central. Poden ser fortes, amb pedra o calamar-se, ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot Pirineu Oriental, punts del Prepirineu, per tant, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès, Berguedà, fins i tot Solsonès, alguna tempesta forta i, evidentment, amb aquesta pluja, amb alguna pedregada, la temperatura pot caure més de 10 o 12 graus en aquests llocs on refresqui.
2: N'estarem pendents. Gràcies, Dani, bon dia.
5: Bon dia.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. Ara, crònica internacional. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí, Teheran ha acusat el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears, Núria Har.
6: L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei ha culpat Donald Trump de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes, com aquesta de la qüestió nuclear. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
7: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara a través d'un acord o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia. Tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
6: Però la guerra, lluny d'afablir el règim dels ayatolàs, l'ha enfortit. Això és el que pensa l'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que en declaracions a Catalunya Ràdio diu que el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a l'ofensiva dels Estats Units i Israel.
8: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
9: is going to have support.
2: I en el marc d'aquest context internacional ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria

0: del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement, Maite Curto.
1: A Moren se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010 quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
2: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
1: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex, connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Moren, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
0: En punt 3/4 de la política avui, destaquem que els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes, Laia Framis.
3: Sí, aquests partits d'esquerra que governen en coalició amb Pedro Sánchez s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
3: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga de lloguers. Això mentre el PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, continua demanant un avançament electoral. Avui Aitor Esteban ha dit que no té gaire fe en les explicacions que donarà Pedro Sánchez el dia 24 i, de fet, ha demanat al president espanyol que comparegui abans al Congrés, però també ha volgut marcar clarament distàncies amb el PP, que fa dies que li reclama responsabilitat per fer caure el govern espanyol.
5: Responsabilitat al PNV, el PP, que està actuant d'una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox, abriéndole camino, haciendo una fosa entre mitades de la sociedad, insultándonos continuamente.
3: El PP ja li ha etzibat literalment que no exigir una moció de censura és sostenir la màfia. I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE, ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
6: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestar estéssim a Pedro Sánchez.
3: Turull n'ha parlat durant una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
0: Canviem ara de qüestió per explicar-vos que l'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo.
1: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% als convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
7: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes per consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bon Preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso pels animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
8: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una caducitat curta, però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin.
0: I ara un minut per la publicitat i tornem.
9: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
10: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
11: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
12: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
11: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
2: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Anem ara cap a Corea del Sud, perquè allà hi ha polèmica per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure al país asiàtic fins a finals dels anys 80. Ho expliquem. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci i s'ha disculpat, però l'ataca en la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant aquests gots. Des de Pequín ens informen Francesc Canals. Bon dia.
5: Bon dia. Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Doo-hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. Retirada immediatament la campanya, el Chung Yong-jin demanava perdó en persona.
6: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
5: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
7: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
5: El boicot contra Starbucks a la xarxa posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
4: I a 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú se segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya. I és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat, també d'aquest país. Per això molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal en Amèrica Llatina, Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
8: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del Papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó XIV, originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el Papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara Papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
9: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho.

0: hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas, y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo. Él iba más a la acción.
1: A Sud-amèrica ja esperen el Papa Lleó XIV en el calendari possibles viatges al novembre al Perú, l'Uruguai i l'Argentina.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: I l'Univers 3Cat és protagonista aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc amb propostes d'entreteniment per a tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents, que omplen més de 25.000 metres quadrats, on participen les cares més conegudes de la plataforma. A Montjuïc hi tenim la Marta Vives. Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
3: Hola, Marta.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns com està anant la festa.
4: Doncs mireu, els programes de 3Cat es despleguen en diferents espais on no paren de passar coses en directe, des d'unes proves que simulen, per exemple, les de la travessa, fins a un espai dedicat a crims, que per cert és un dels més concorreguts, amb la pregunta per què matem, passant per la pick-up del foraster, des d'on es poden fer fotos, o un escenari de col·lapse on algunes cares conegudes estan encadenant entrevistes. Hem parlat amb Elisenda Carot i Xavier Graset.
5: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Graset, cosa que no sé què em fa més il·lusió. Crec que em fa molta il·lusió entrevistar la Maripau Huguet, perquè és un mite de la tele i de la ràdio i de la comunicació d'aquest país.
6: És un gran dia, un gran dia de trobada, de salutació, de simpatia, de...
4: Però Eva, un dels moments més emocionants ha estat sens dubte la primera edició, una edició especial del Foraster que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
7: I clar, som al Palau Sant Jordi!
4: I un dels grans protagonistes d'aquesta festa són sens dubte els nens i les nenes, que us puc assegurar que no paren.
8: El primer cotxe del Foraster.
9: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
10: I hem fet jocs.
11: I hi ha una foto amb el Tito.
12: El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí.
4: Se la sabien absolutament tota per Rosa Romà, presidenta de 3Cat. El valor d'aquesta festa és la trobada amb els espectadors.
13: I per tant és un dia molt emocionant veure com estem compartint aquests continguts amb la ciutadania, com connecten els continguts i com arribem realment molt més enllà de les pantalles. I això és el que realment és el valor i el significat de 3Cat, no?
4: I ara és el moment d'agafar forces, per tant, de dinar, però la festa continua amb activitats molt esperades, com per exemple una festa del Super 3 o una trobada, atenció, amb els protagonistes de la sèrie Com si fos ahir, que tindrà lloc d'aquí molt poqueta estona.
3: I tot això, Marta, avui, però demà també, demà més actes aquí a Montjuïc, a l'Anella Olímpica i tot plegat, eh?
4: Demà continua, Eva, això no para. De fet, demà hi ha un concert dels guanyadors d'Eufòria, per tant, això no continua. Tots cap a l'Anella de Montjuïc.
3: Gràcies, Marta.
4: Adéu-siau.
3: 2:02, 2 minuts, com sempre, per la proposta.
2: La proposta.
3: Avui amb la nostra companya Berta Torrades. Berta, molt bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia.
3: Que ens portes una proposta per a aquest mateix cap de setmana. Pareu bé l'orella, sobretot els amants de la literatura fantàstica i la ciència-ficció.
14: Sí, perquè aquest cap de setmana l'edifici Neàpolis de Vilanova i la Geltrú es converteix en un punt de trobada entre autors, editorials i també aficionats als gèneres fantàstics en llengua catalana. Ens ho explica l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
15: Parlem tant de ciència-ficció i fantasia clàssica, d'un Tolkien, com parlem de les noves tendències de biotecnologia, parlem de mangas, d'ànime, de One Piece, de còmic, de tot una mica, saps? És una convenció per totes les edats, perquè tothom tingui una xerrada, una taula rodona o una activitat que li pugui interessar.
14: Aquesta és la 8a edició que se celebra a Vilanova i aquest any compta amb aquests convidats d'honor.
15: Portem l'Ivan Ledesma, que és un autor de Barcelona, que és molt conegut per les seves novel·les, tant juvenils com per adults, fosques, de terror, sense ficció, etc. I també portem a l'Axi O, Alexandra O, que és una supervendes mundial de fantasia romàntica, que és de Las Vegas, que la portem d'Estats Units i que també farem una entrevista amb ella.
14: Ja veus que hi ha autors nacionals i internacionals, però també destaquem la participació en guany de la Míriam Bonastre, que és, tu que també tens fills, això segur que et sona.
16: Valentina, Valentina.
14: La Míriam Bonastre és l'autora de La princesa Valentina de Montblanc, per tant, la primera sèrie

0: d'estètica anime en català i creada i produïda íntegrament a Catalunya, s'acaba d'estrenar al Super 3 i la podeu trobar també a la plataforma 3Cat.
1: I veig que hi ha propostes per a tots els públics. Això s'acaba demà, Berta.
0: Sí, s'acaba demà diumenge. Avui, de fet, a aquesta hora se celebra l'entrega de premis que reconeixen les millors obres fantàstiques en català. Per tant, ja ho sabeu, anar a Vilanova i la Geltrú sempre és una bona excusa, doncs encara més aquest cap de setmana de bon temps per gaudir també de la literatura fantàstica.
1: Gràcies.
0: Fins ara.
1: Són 2:45, com sempre els esports. A aquesta hora, Sergi Camps, bona tarda.
2: Bona tarda, Eva. Com va dir el dramaturg francès Pierre Corneille, sense riscos en la lluita no hi ha glòria en la victòria. Avui el PSG o l'Arsenal s'han donat la glòria de la Champions. L'equip de Luis Enrique jugarà a dominar i a l'atac, mentre que l'equip d'Arteta serà més reactiu i intentarà aprofitar la pilota aturada. Duel d'estils que val una Lliga de Campions. Ara fem la prèvia de la gran final de Budapest. L'endemà de la firma de Gordon com a nou jugador del Barça i el mercat blaugrana, que sembla que s'escalfa i Bernardo Silva està molt a prop de l'òrbita del Barça. Ara també en parlem. I el dia que Marc Márquez torna a la pista després de la lesió, serà el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ara ho analitzarem. Abans, però, esport en directe, final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Ja tenim campió, és l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat per la via ràpida, ha superat el Sabadell. Piscina de Can Llong, Pau Esmartí, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta torna a imposar la seva llei i es proclama campió de Lliga per la via ràpida després de superar el Sabadell diumenge passat per 17-13 i avui per 11-16. És la 24a lliga de la seva història i la 21a consecutiva en una hegemonia incontestable del waterpolo estatal. Pel que fa al Sabadell, és la quarta final seguida perduda contra l'equip mariner i també ha estat emocionant aquest partit i especial perquè ha estat l'últim partit de Quim Colet a la banqueta del Sabadell després de 8 temporades al capdavant de l'equip. I pel que fa a l'Atlètic Barceloneta, després d'aquesta celebració, tocarà mirar cap al gran repte europeu, la Final Four de la Champions, l'11 de juny a Malta, amb el Ferencváros com a rival de semifinals.
2: Ah, de seguida busquem protagonistes a la piscina de Can Llong amb el Pau Mas Martí. Més esport en directe, el playoff de l'Hockey Lliga femenina, partit entre el Palau i el Vilassana, acaba de finalitzar aquest partit. Palau Solità i Plegamans. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. I el Vilassana és el primer finalista d'aquesta Lliga d'Hockey Patins després de guanyar el segon partit a la pista del Palau per 1-2, partit igualadíssim. I per tant, el Vilassana que guanya 2-0 aquestes semifinals. Ara, moment de comiats i d'homenatges a la pista del Palau, perquè diuen adeu a quatre jugadores, a Jana Costa i Irene Pérez, que canvien d'equip, Anna Casarramona, que es retira, i també a Berta Busquets, que porta tota la vida al club, que també ha disputat el seu últim partit com a professional.
2: Doncs fantàstic, a veure, Ripo, si podem parlar abans de les 3 amb alguna protagonista d'aquest partit. Més esport en directe, semifinal al partit únic de la Lliga Femenina d'Hockey Herba entre el Club de Campo i l'Egar. Alfons Ugrina, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda. A punt de començar tot just les jugadores ara mateix saludant-se, preparant-se per començar el partit sobre el terreny de joc. A 4:45 també hi haurà el Complutense Atlètic Terrassa i a les semis de la Lliga Masculina Club de Campo 4, Atlètic Terrassa 1 i Polo 1, Complutense 0.
2: Per tant, demà viurem la final entre el Polo, equip català, i el Club de Campo de Madrid. I en ciclisme, en marxa la 20a etapa del Giro. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, falten 62 quilòmetres de l'última etapa important. Demà hi ha un sprint que no decidirà res. Sembla que el Rosa de Vinegor no perilla, però sí que hi ha en joc, per exemple, un lloc al el podi, 61 quilòmetres pel final, una escapada sense corredors importants de la general. El més destacat és Andreas Legnesson al davant, a 2,5. El gran grup tirant pels Visma de Vingegaard, on ja comença a perdre algun dels favorits, com per exemple Ben O'Connor.
2: Avui el Giro, Xevi, quedarà vist per sentència o encara no?
6: Sí, totalment vist per sentència. Sabrem qui ocuparà les 3 places del podi.
2: Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nadia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: 4 minuts gairebé per sobre de 2:45 de la tarda. De seguida parlem de la prèvia de la final de la Lliga de Campions entre el PSG i l'Arsenal. Partidàs avui a les 6. El transmetrem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Però abans passem pel Barça. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
2: Perquè són dies moguts, dies intensos. Ahir va ser dia Gordon i ve de saber si d'aquí uns dies serà dia Bernardo Silva.
8: Sí, de moment Gordon ja està fet, anunciat i presentat ahir. Va signar el seu contracte. 5 temporades fins al 2031. El Barça, ja sabeu, en paga entre 70 70 i 80 milions, una presentació que va anar molt retard ahir perquè estava prevista a quarts de dues i va ser passades les 9, faltaven petits serrells contractuals que es van acabar

0: solucionant. I el vam sentir ahir a Gordon, Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada, il·lusionat i emocionat davant l'interès del Barça i el seu fitxatge pel Club Blaugrana.
1: Very late, I would say, for the conversations I was having.
2: La veritat és que em vaig assabentar bastant tard. Sabia que hi havia hagut converses, però em vaig assabentar bastant tard en aquesta temporada, i quan vaig saber que realment era una opció seriosa, no vaig dubtar en cap moment, perquè realment per mi és el millor club del món i és un somni fet realitat, un somni de petit que tenia allà a venir aquí.
1: As a child, it really is a dream come true to be here.
0: L'extrem anglès del Newcastle, 25 anys, escollit per la direcció esportiva a l'extrem esquerre i també per Hansi Flick, amb qui diu Gordon que ja hi ha parlat.
1: Sí, I spoke with Hansi Flick.
2: Ja sí, havia parlat amb el Hansi Flick, sí que he parlat i estava ja molt emocionat abans de parlar-hi, encara més després de parlar-hi. És un entrenador increïble i realment crec que ha fet molt per al Barça en aquest poc temps que porta aquí. Ha guanyat títols i espero poder seguir guanyant-los amb ell.
1: Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
0: En castellà, eh?
3: Gordon va expressar-se en un castellà, sí. Molt bo, eh?
0: Sí, diu perquè ell ja volia fitxar pel Barça i per això ja havia après el castellà, l'havia practicat. Diu Anthony Gordon que ja està signat, primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, i ara això no s'atura perquè ja saps que el Barça té ja l'1-1, la regla 1-1, o compte que tindrà la regla 1-1, i en paral·lel ara dues operacions, la de Julián i la de Bernardo Silva. Julián Álvarez és l'escollit per a la posició de nou, el Barça ja ha fet els primers moviments amb l'Atlètic de Madrid per fitxar el davanter argentí, amb els tuits i els memes de l'Atlètic de Madrid inclòs, amb tot el que va passar ahir amb la befa de l'Atlètic de Madrid cap al Barça. En tot cas, el Barça manté el seu interès per Julián Álvarez. La primera oferta és de 100 milions, veurem com avança, no ha de ser imminent, i en paral·lel el que sí que ha de ser imminent és l'operació Bernardo Silva. És un nom que ha aparegut per sorpresa, diríem, en els últims dies. És una oportunitat de mercat perquè ha acabat contracte amb el Manchester City, té 32 anys i ja té un acord amb el Barça. Falta només el vist i plau de Flick, que a priori era una mica reticent a la incorporació del portuguès, perquè ara mateix ja té molts migcampistes a la plantilla. L'última paraula, per tant, la tindrà Hansi Flick, però sí que ja hi ha un acord total des d'ahir entre el Barça i el portuguès. A més, la predisposició del jugador és absoluta per fitxar pel Barça i determinant fins al punt que renunciarà a gran part del seu salari per poder ser nou jugador del Barça.
3: Per tant, Bernardo arribaria al mig del camp del Barça, a Julián Álvarez seria el successor d'alguna manera de Lewandowski, i l'entrada de Gordon significaria la sortida de Rashford?
0: Si arriben Gordon, que ja ha arribat, i Julián, Rashford aquí no entraria. Si no arriba Julián, Rashford es queda. Aquests són els plans ara mateix de la direcció esportiva.
3: Per tant, el més calent d'aquestes operacions és Bernardo Silva, dius, eh, Roger?
0: Sí, ara mateix sí, el que ha de ser més imminent.
3: Gràcies, Roger.
0: Adéu.

0: I aquesta tarda a les 6, l'Arsenal i el PSG juguen la final de la Champions a Budapest, a l'estadi Puskas, una final que retransmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, en què enfrontaran dos entrenadors espanyols amb passat blaugrana. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Sergi. Sí, Luis Enrique, que defensa el títol amb el PSG i podria aconseguir la seva tercera Champions, i Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, que busca aixecar la Copa per primera vegada amb l'equip londinenc. Tots dos equips arriben amb només una baixa, el PSG, la de l'extrem que entén Jantú, i a l'Arsenal, la del lateral Ben White. Els parisencs poden fer història si guanyen la segona Champions de manera consecutiva i havent disputat només dues finals. Així ho reconeixia ahir Luis Enrique.
2: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
1: L'Arsenal, per la seva banda, arriba amb la moral alta després de guanyar la Premier League, però amb el fantasma encara present de l'única final de Champions que han disputat, la de la temporada 2005-2006, que van perdre contra el Barça. Mikel Arteta.
3: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: S'esperen més de 60.000 aficionats a Budapest, que acull una final de la Champions per primera vegada a la seva història.
0: Gràcies, Vial. Avui passen més coses a l'univers futbol. És veritat que és un univers futbol amb cada vegada menys coses en joc. Ahir el Sabadell va fer un pas enrere a les seves aspiracions de jugar a la segona divisió la propera temporada. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. És un univers amb un parell de planetes i para de comptar. Ahir el

0: Sabadell va caure el Di Stéfano contra el filial del Real Madrid per 2-0. És un partit en què els vallesans van ser inferiors als blancs. 16 rematades del Madrid per 2 del Sabadell. 12 cornes, per exemple, a 3. 70% de possessió del Madrid. Però, segons el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, són gols que van venir de fets aïllats.
1: Penso que les dues accions del gol són dues accions bastant aïllades, perquè sí que estaven defensant corners i de més, però allà l'equip és fort. Penso que ens ha faltat un punt l'hora de quedar-nos-la, d'exigir-los més a nivell d'última línia, i penso que això és el que a l'equip li ha faltat.
0: Ara el Sabadell haurà de remuntar aquest partit la propera setmana. Juga divendres a la Nova Creu Alta, evidentment estarà ple com un ou, i el Sabadell ha de guanyar per 2 gols, perquè com que va quedar millor classificat en cas d'arribar al final de la pròrroga amb un avantatge de 2-0, 3-1, 4-2, el que sigui, doncs passaria ronda. El tècnic Ferran Costa apel·la a la remuntada.
1: Som al centre d'Esport Sabadell, i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la Nova Creu Alta, i 90 minuts a la Nova Creu Alta són molt, molt llargs. Llavors, això és el que hem de fer, que sigui un partit on ells ho passin malament, on pateixin, on sentin la força de la nostra afició, la força del nostre equip anant endavant.
0: Demà centrarem tots els esforços amb el partit de l'Europa, que juga contra el filial del Celta, el partit d'anada, un partit que jugarà 4:45 PM, que farem en transmissió en directe al Tot Gira, que narraràs tu mateix, Sergi.
2: Sí, senyora.
0: I també en futbol internacional en aquest cas, el Liverpool ha anunciat que Arne Slot no seguirà la banqueta dels Reds la propera temporada, i a Anglaterra ja situen Iraola, l'ex del Rayo, com un dels possibles substituts a la banqueta. A la segona divisió demà també ens fixarem en què passa en els equips que s'han de classificar per disputar play-off descens a la primera divisió. Avui es juguen uns partits que són intrascendents. El Ceuta Albacete a partir d'un 4:45 PM, igual com el filial de la Real Societat contra la Cultural Leonesa. Tots aquests possibles rivals del Girona la temporada que ve, la Cultural no perquè ha baixat. I a les 9 de la nit tanca la jornada el Granada Sporting de Gijón.
2: Gràcies, Oriol. I abans de passar al motor, torno a passar per Palau de Plegamans, perquè Ripó, estic venent un homenatge al que deies abans, homenatge a Berta Busquets, a Anna Casaramona, realment emocionades les dues jugadores rebent un ram de flors i amb un passadís fet per rivals i companyes, no?
3: Sí, i de fet la connexió és molt oportuna perquè ara mateix ja s'ha fet l'homenatge a Casaramona, també les dues jugadores que canvien d'equip, i ara l'speaker del Palau està presentant l'últim homenatge que serà per Berta Busquets, que porta el club des dels 3 anys, porta tota la vida jugant al Palau i avui contra el Vila-sana ha disputat el seu últim partit com a professional. De fet, ara mateix podreu sentir l'homenatge del Pavelló Maria Víctor a Berta Busquets. Li fan un passadís a Berta Busquets, també aixequen els estics les jugadores del Vila-sana i del Palau. Una molt bona imatge, ara passa per sota Berta Busquets, que rebrà també un altre ram de flors i tot l'homenatge, tot el reconeixement de Palau Solità i Plegamans per la jugadora més important segurament que ha passat mai a la història del club. Ara mateix l'homenatge a Berta Busquets.
2: Doncs a Berta Busquets, que deixa el món de l'hoquei, a veure si podem parlar amb ella abans de les 3 o ja a partir de les 4 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ripo, si hi ha alguna cosa, tornem a passar per Palau Solità i Plegamans.
3: Fins ara.
2: I en motor, obrim la carpeta del motor quan passen 3 minuts de... quan queden 2 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Marc Márquez sortirà a partir de les 3 des de la segona fila de la graella del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El Tro de Cervera s'ha classificat quart i és el millor pilot Ducati. Dami Aguilar, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Mugello és un circuit Ducati, però tenim 3 Aprilia a la primera fila de la graella.
4: El líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, ha marcat un nou rècord absolut de la pista i s'adjudica la posició preferent de la graella en una primera fila per primera vegada amb 3 Aprilia. Raúl Fernández i Jorge Martín completen aquesta primera fila. A la segona, les Ducati, amb Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. El de Cervera ha fet un darrer intent no reeixit perquè un altre pilot li ha fet de tap. Des de la tercera fila sortirà Fabio Di Gerantonio, segurament un dels favorits, però que durant la Q2 només ha tingut una moto a disposició i no ha passat del 7è lloc. Moreira i Morbidelli completen aquesta tercera fila. Pel que fa a Alec Rins, sortirà des de la quarta i Maverick Viñales des de la setena en una graella de 22 pilots que tanca el veterà de 40 anys, Cal Crutchlow, el substitut del lesionat Johann Zarco. Entre el més destacat del dia hi ha la nova velocitat màxima d'una

0: Aprilia durant el segon lliure. L'excampió ha declarat a DAZN que es pot superar.
1: No ves, ves como manchas, pero sí que es verdad que he salido muy bien de la última curva, he controlado muy bien el wheelie de un bache que hay allí, y encima iba detrás de dos pilotos, ¿no? Yo creo que ha sido bestial. Puede que en carrera se baje, muy probablemente si sí, hay varios rebufos, pero bueno, hasta ahora ya lo hemos hecho.
0: Bé, el rècord anterior era el 2024 de Pol Espargaró amb la KTM, eren 366,1, ara passem a 368,8. A les altres dues categories, Pol, a Moto3 per David Almansa, segona de la temporada, el català Joel Esteban sortirà des de la segona fila i el líder Máximo Quiles des de la cinquena. Pol, a Moto2 per al líder Manu González, amb rècord de pista pel que fa als seus perseguidors a la General, Izan Guevara sortirà 8è i Celestino Vietti 16è.
2: Aquesta cursa de MotoGP, l'univers MotoGP de la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, a partir de quan quedin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb el Damià Aguilar i companyia. Gràcies, Damià.
0: Fins ara.
2: 3:15 tocats de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de waterpolo. Ja ho sabeu, l'Atlètic Barcelonet, l'equip mariner un cop més campió de la Lliga Masculina de waterpolo, sentirem protagonista, i també parlarem de bàsquet i una mica de futbol sala.
3: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treball.
6: Com a trans, et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid, marimatge.
12: Però si estic solo.
13: Puto mono.
14: Terroristes.
15: Ve a menjar plàtan.
16: Monstre. Tot això és odi.
17: Aturem-lo.
18: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
20: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
19: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
21: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
25: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
26: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
27: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant a una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
24: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
27: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
2: Vinga, va, 12 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Passo per l'hoquei herba, com tenim aquesta semifinal de la Lliga Femenina d'Hoquei Herba, on hi juga l'Egara, al fons.
29: Doncs encara empat a 0 contra el Club de Campo, molts penals corners, moltes jugades de parell, però de moment el resultat no s'ha mogut quan queden 4 minuts i mig per acabar el primer quart.
2: I ara li preguntaré al Xavi pel bàsquet, però abans li pregunto pel ciclisme, com tenim aquesta penúltima etapa del Giro.
30: Pujant Piancavallo, 57 quilòmetres pel final, va disminuir l'avantatge dels escapats, ara només en són 3, Agnes Sunwarbeis i Jack Haig, i per darrere el Bisma treballant no sé si tant per Vingegaard sinó també pel seu company de vida Piganzoli, que està lluitant pel mallot blanc de millor jove, i Escafonso Eulàlio, una de les revelacions del Giro i que és qui ara mateix té aquest mallot blanc, està patint a les últimes posicions del grup. Recordem, entre Piganzoli i Afonso Eulàlio hi ha 1 minut i 3 segons de diferència, per tant doble joc avui pel Bisma, ara tirant amb Víctor Campenaerts, després ja ha preparat Bart Lemmen, també hi ha Sepp Kuss, Piganzoli i Jonas Vingegaard, encara a 50 quilòmetres pel final.
2: I l'Alfons Urín és l'home de les gorres, el Xavi Soler és l'home dels barrets, es treu el barret del ciclisme, es posa el barret del bàsquet, perquè la fase regular de l'ACB ha acabat, i no del tot, de fet, perquè falta un decisiu Barça-València demà, i a cosa, Xavi, que queden pendents, però a moltes ja s'han decidit.
30: Sí, però ja en parlarem algun dia de com posar, després del final de la fase regular, encara un partit. Per exemple, el que ja s'ha acabat és... Qui acompanya el Granada com a equip que baixa la primera FEB? Ha saltat la sorpresa, el Gran Canària, que fa només 3 temporades guanyava l'Eurocup i renunciava a jugar a l'Eurolliga, fet que els hi donava

0: donava accés a aquest títol, ha baixat després que el Saragossa guanyés el 1 contra el Breogán amb un final inimaginable. Perdent de 2 a falta de 6 segons, un tir lliure pel Saragossa, i ho escoltem pels companys de l'autonòmica aragonesa, passava això.
1: Va con el segundo travel Hines, a fallar.
2: Rebote.
1: El rebote para el propio Hines.
2: Lo tiene.
1: Liberando a Espisu de 3.
3: ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Se salva Casademont Zaragoza!
1: ¡Se salva Casademont Zaragoza!
0: Total, el Gran Canària dels catalans Eric Vila i Miquel Salvó baixa de categoria, un equip amb un pressupost molt alt dels 8 primers de la categoria, un malson que van evitar fa jornades tots els equips catalans. Per dalt, aquest partit que dèiem del Barça i del València definirà els play-offs. Si guanya el Barça, jugarà aquests play-offs contra la Penya, amb factor pista favorable als Blaugrana. Si perd, jugarà contra el Múrcia, amb factor pista en contra. Aleshores, la Penya jugaria contra el Baskonia. A la zona mitjana, el Manresa, que va guanyar el Madrid ahir, acaba de desè, amb 16 victòries. Jugarà segur competició europea, segurament l'Eurocup. El bàsquet Girona, que va guanyar ahir la Penya i anunciarà aquesta tarda, per cert, la renovació del pivot Martínez Gueven, acaba 12è, amb 14 partits guanyats i amb opcions de jugar a competició europea. I el Lleida, 13è, amb 12 victòries i amb menys possibilitats de jugar a Europa, tot i que encara no es descarta. Tot això, com diem, però, pendent de demà a partir de les 7, el que acabi decidint amb aquest Barça-València.
4: I en waterpolo, abans us ho explicàvem, l'Atlètic Barceloneta guanya un altre cop en la Lliga masculina de waterpolo. S'ha imposat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final d'aquesta competició. I des de la piscina de Can Llong em demana pas el Pau Mas Martí, en protagonista de l'equip mariner. Pau.
5: Sí, estem aquí amb Roger Taüll, MVP i campió de Lliga. Roger, moltes felicitats.
6: Moltes gràcies.
5: Quines són les sensacions ara, en calent?
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut. He fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
5: I a títol personal, què significa per tu haver guanyat aquest MVP?
6: Bueno, al final també molta alegria, no? Crec que això és l'esforç diari que fan tots els esportistes, però aquest cop m'ha tocat a mi, crec que com sempre dic, els títols individuals formen part de l'equip. Crec que el ser un esport d'equip sense ells no podria aconseguir. I gràcies a ells també vaig millorant dia a dia i molta alegria per tots.
5: Ara toca celebrar, però d'aquí poc mirar cap a aquesta Final Four l'11 de juny a Malta. Què esperes?
6: Pues bueno, el mateix, no? Seguir preparant les coses al 100%, com un equip, com una família que som, i sobretot estar concentrats, avui celebrar i després ser capaços de tornar a canviar el xip per ficar-nos al 100% i preparar aquesta gran oportunitat que tenim.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies també al Pau Mas Martí. Avui a 8:15, segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Mataró i el Sant Andreu. La sèrie, el millor de 3, està dominada pel Sant Andreu per 1-0. Sentim Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, que parla de l'opció de ja ser campions.
7: Hi ha molta il·lusió, moltes ganes, perquè tenim una oportunitat de tancar la sèrie. I esperem que així sigui. Anem a per totes, com si fos un partit únic, i segur que ho traurem.
4: Des del Maresme, Clara Cambrai parla de què cal canviar per igualar la sèrie.
8: Hem de plantejar el partit d'igual manera, per començar, i estar un pèl més acertades a davant, i sobretot no fer errors defensius que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
4: 6 minuts i les 3 de la tarda. Ahir li van retirar la samarreta a un mite del futbol sala del Barça.
9: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos. Desde que llegué hace 15 años, he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más. Y por supuesto a todos vosotros, porque como os decía, si algo me ha hecho feliz...
4: Aquest és Sergio Lozano, llegenda del Barça de Futbol Sala, que hi va veure immortalitzada la seva llegenda quan el Palau Blaugrana va retirar la seva samarreta amb el dorsal nou a l'esquena. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
4: A veure, com va anar aquest homenatge?
10: Nit de llegenda per Sergio Lozano, el màxim golejador històric del Barça de Futbol Sala, 334 gols, que es va convertir, per cert, ahir en el segon jugador de la secció a penjar la seva samarreta al Palau, al costat del primer, el porter Paco Sedano. Lozano, com dèiem, 334 gols com a Blaugrana, ahir en va fer un mes per acabar de destapar el seu dorsal nou al sostre del Palau, acompanyat per la plantilla

0: plantilla actual i antics companys històrics al Barça, com per exemple el mateix Celedano o Lin, tot per repassar una trajectòria de 14 anys al Barça.
1: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: Un Sergi Lozano, evidentment, emocionat després de retirar aquesta samarreta. Recordem, es va retirar oficialment l'any passat del futbol sala professional. Aquest acte de samarreta, per cert, de retirada de samarreta, es va fer tot just després del triomf del Barça contra el Valdepeñas en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de Lliga. Dos gols de Fitz i les dianes de Mateus i Pito van donar la victòria 4-1 al Barça. El segon partit serà dilluns, a les 9 del vespre, a la pista del Valdepeñas. Si el Barça el guanya, ja es classificarà per a les semifinals. En cas de derrota catalana, el tercer i definitiu partit seria dijous a les 7 de la tarda de nou al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Marc. 4 minuts i mig. Arribarem a les 3, fem una petita aturada i rematem el programa amb hoquei patins.
3: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
4: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
5: Atenció!
6: A un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
4: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
6: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB. Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
4: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
5: Tot gira.
4: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
7: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anella olímpica de Montjuïc, acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Mali, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, el suplement des de 3CAT en viu.
3: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
2: En marxa els play-offs de l'Hockey Lliga Masculina. Al fons, avui tenim un partit.
8: Sí, a un quart de cinc, Barça-Igualada, primer partit de la sèrie. L'entrenador de l'equip blaugrana, Ricard Tares, parla del rival.
9: És una història nova perquè cada partit va de competir en el propi dia del partit. Però sí és cert que, bueno, jo crec que els dos equips tenim un model de joc molt concret que els dos coneixem. Bé, com en tots els enfrontaments, intentarem pues, sorprendre, segur ells, nosaltres, però poc variarà de l'ADN dels dos equips.
8: Ahir, Liceo 4, Calafell 1. Demà, segon partit de la sèrie a Calafell a les 12 del migdia.
2: I d'hoquei a patins, al fons, a hoquei herba, perquè està en dansa aquesta semifinal de la Lliga femenina d'hoquei herba en presència catalana.
8: Doncs sí, el partit entre el Club de Campo i la Gara ara a punt de començar el segon quart i encara amb empat a 0.
2: Recordem que el Polo jugarà la final de la Lliga masculina, superat el Complutense, i jugarà aquesta final contra el Club de Campo, que ha guanyat l'Atlètic Terrassa. I abans d'acabar, Xevi, passem un últim cop al Giro d'Itàlia. Com tenim l'etapa, com la deixem?
10: A punt de coronar Piancavallo, que serà l'últim port que es coronarà en aquest Giro. Té trampa, perquè després l'hauran de tornar a coronar una segona vegada. Són 14 quilòmetres i mig, amb els tres escapats que dèiem. Ara encapçalant Jack Hake amb Larry Warbase i amb Andreas Leknesson. El pilot ja és de només 1 minut i 18 segons cada cop. S'estreny mig. Això sí, ningú ha atacat la supremacia fins ara del danès i líder de la general, Jonas Vingegaard.
2: Què hem d'esperar, Xavi, de l'etapa de demà?
10: Doncs que hi hagi un sprint. Ja està. Hi haurà tranquil·litat durant tota l'etapa, hi haurà un sprint al final on Paul Magnier i Dylan Groenewegen seran els grans favorits.
2: Molt bé, gràcies, Xevi. A veure, al fons, una de tennis per acabar.
8: Doncs està jugant, per exemple, Roland Garros, a tercera ronda, la número 1 del món, Sabalenka, de moment sense rival contra Kazatkina, 5-0 en el primer set, i està jugant també una de les revelacions d'aquest torneig, Martín Landaluce, contra Cerundolo, l'home que va eliminar a Jannik Sinner, empat a 4 en el primer set.
2: Gràcies, Alfons. Nosaltres ens acomiadem, la gent d'esports. Anem a fer un cafè i tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia. Avui, ja ho sabeu, parlarem del Barça, d'aquest mercat de fitxatges que sembla que s'anima. Ja tenim Gordon al Sarró, Bernardo Silva està al caure i potser Juliana també ho està farà en breu. Ja sabeu que avui també tenim la final de la Champions a les 6 de la tarda entre el PSG i l'Arsenal. La transmetrem en directe al Tot Gira. I

0: També les reaccions del Gran Premi de Motos, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. La transmissió del Gran Premi comença ara mateix, ho ha fet, de fet, ara fa 4 minuts, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, amb un Marc Márquez que torna per córrer aquesta cursa sprint després de la lesió. Surt quart, a veure com ho fa el Tro de Cervera.
1: Rescat Info.

0: Els principals sindicats de l'educació es reuneixen avui a la tarda per a decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de cara a la setmana vinent. Després de l'acord d'ahir a la nit amb Educació, la consellera Esther Niubó assegura que el pacte farà que, en 4 anys, els docents catalans siguin els més ben pagats de tot l'Estat. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. A la Terra Alta i la Ribera d'Ebre s'ha hagut d'avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a causa de les altes temperatures que hem tingut aquest mes de maig. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té poca fe a la compareixença de Pedro Sánchez i insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives a les negociacions. Les línies vermelles que marca Trump són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha arribat a la província congolesa d'Ituri, on va originar-se l'epidèmia d'Ebola que ara afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom demana més recursos per fer front a l'expansió del virus. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat van néixer poc més d'11.000 nadons, segons dades del Padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Cadaqués, a l'Alt Empordà, estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'itinerari connecta espais com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala, i la casa del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar entre el 1925 i el 1927. Les cares i personatges més coneguts de l'univers 3CAT participen aquest cap de setmana en la festa que fa la plataforma en directe a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Hi ha activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment i actualitat.
1: Esports.
2: Esport en directe. A aquesta hora comença la cursa sprint al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que estem seguint en directe a l'Univers MotoGP pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. També en directe tenim l'última etapa important del Giro, una etapa de muntanya amb un port de primera categoria, una etapa en la qual li falten 52 quilòmetres i a 3 escapats, a 1 minut 42 segons del líder Jonas Vingegaard, que no hauria de patir per mantenir la màglia rosa i així guanyar el Giro d'Itàlia. I acabem amb waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
0: Calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, però ens allunyem dels rècords que hem tingut aquests últims dos dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus. Tarda amb risc elevat de tempestes al Pirineu i Prepirineu i al nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara s'està molt pendent de saber si es mantenen o no les vagues convocades de cara a la setmana vinent. Avui a la tarda, reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ratificar als afiliats. També durant aquest cap de setmana, associats aprovant el pacte firmat ahir a la nit per representants sindicals. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar el sistema de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat i que ara cal continuar treballant per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: També al voltant d'aquesta qüestió, la consellera d'Educació Esther Niubó assegurava que amb els punts pactats els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys, ha dit, dels més ben pagats de l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Iolanda Segura ha subratllat també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga. Avui també molt pendents del risc d'incendis que tenim arreu del país perquè és un risc d'incendis alt que fa que s'hagi d'estar molt pendent al voltant d'aquesta situació en 4 de les comarques on es manté el nivell 3 del Pla Alfa d'un màxim de 4 per aquest perill molt alt que es registra a la Segarra, a la Noguera, al Segrià i a l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls i agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població amb aquestes restriccions. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis en el que és la vigilància especial del grup especial que fa la Ribera d'Ebre i també els forestals de la Terra Alta. El Departament d'Agricultura reforça equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Gandesa, Ariadna Escola.
6: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
7: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixi una mica, però la campanya s'espera que pugui ser com la de l'any passat.
6: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar als últims anys. En declaracions a 3Cat Info, el subinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut bé té una doble cara.
6: El mapa de perill...
8: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui al migdia s'han declarat 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. Entre tots dos han cremat fins a mitja hectàrea de zona boscosa.

0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant del degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Aquestes formacions d'esquerres, que governen en coalició amb Pedro Sánchez, s'han mostrat convençudes que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho ha reivindicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
1: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: També exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. De la seva banda, el Partit Nacionalista Basc, un dels socis parlamentaris del PSOE, demana a Pedro Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continua optant per un avançament electoral. Aitor Esteban.
2: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Esteban també ha volgut marcar distàncies amb el Partit Popular, a qui ha acusat de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu del PP, Miguel Tellado, ja li ha etzibat que no exigir una moció de censura és sostenir la corrupció.
3: O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: Des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
4: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium Cultural 4 anys més. Avui l'ha reescollit l'Assemblea General d'aquesta entitat. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per l'independentisme.
5: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ha afegit que Òmnium és immune al desànim i que afronta el futur més immediat amb una ambició guanyadora.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Avui al matí Teheran ha acusat Donald Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives, ha dit, en les seves negociacions. L'entorn del líder iranià, Mojaba Khamenei, ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles que marca el líder nord-americà són la reobertura de l'estratègic Estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment enrocades. La reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi connectava des de Singapur, on participa en una cimera de seguretat asiàtica.
7: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
0: L'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països, considera que aquesta guerra ha enfortit el règim dels ayatolàs en comptes d'haver-lo afeblit, com pretenien dir Estats Units i Israel. Creu que la via diplomàtica és l'únic camí per millorar la situació de la gent a l'Iran i reclama la fi de les sancions contra Teheran i més implicació de les Nacions Unides en la resolució d'aquesta guerra. Naraghi ha participat aquests dies en la iniciativa Barcelona for Peace a la ciutat de Barcelona i ha pogut conversar amb ella, amb Vicent Mifsud.
8: Sanam Naraghi Anderlini diu que, malgrat la mort d'alguns dels principals dirigents de la República,

0: República Islàmica en els atacs dels Estats Units i Israel, el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a la guerra.
1: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
0: L'activista iraniana denuncia la gran repressió contra les protestes massives del gener, però és molt crítica amb els que des de dins de l'Iran o des de l'exterior reclamaven una intervenció militar.
1: Si dius que vols una guerra contra el règim que està matant gent innocent, aleshores, com justifiques voler que vinguin les forces d'Israel i els Estats Units i matin més gent innocent? Per mi, la guerra no és la solució per abordar la naturalesa de l'Estat i la relació de l'Estat i la societat.
0: Naraghi demana que s'incrementin les relacions diplomàtiques i comercials amb l'Iran i s'acabin les sancions internacionals que assegura han estat contraproduents i nega que aquesta posició els posi al costat del règim.
1: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
0: En aquest sentit, demana que s'impliquen les agències de les Nacions Unides en la reconstrucció que puga sortir d'un acord de pau i confia que aquesta implicació internacional contribuïsca a una obertura del règim. Insistix que la revolució iniciada per les dones l'any 2022 va ser un punt de no retorn cap a la transformació del país.
1: La interacció pública dels iranians amb l'Estat està canviant i ha canviat, i també amb faccions del mateix Estat. Per exemple, el president Pizhekian diu als seus aliats que hem de valorar la gent. No podem seguir reprimint-los a cops.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passen un parell de minuts d'un quart de quatre.
0: El temps.
1: Previsió de Dani Ramírez.
2: Aquest cap de setmana farà calor, o molta calor, fins i tot, però deixem enrere l'episodi de dijous-divendres de calor excepcional, de més de 50 rècords de calor aquí a Catalunya. I bé, doncs ara entrem en una calor intensa de 30-35 a l'interior. Ja cap a les dues arribem als 34 a Vinebre, 33 a Artés, 33 graus de temperatura màxima provisional, encara pot pujar una mica més, a Seròs, a Torroja del Priorat o al Farràs. Demà arriben els 36 graus al Pla de Lleida o també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Calor forta, però no ens acostarem als 38, 39 o 39 i mig que vam tenir ahir, aquells gairebé 40 graus de Vinebre. I amb aquesta calor i una lleugera inestabilitat, el que preveiem és tant avui com demà a les tardes, tempestes, ruixats i alguna pedregada o calamarsada. Ha començat ja una tempesta entre 1 i 6, 8 litres per metre quadrat a la Cerdanya, especialment la part occidental d'aquesta comarca, però al llarg de la tarda Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, s'aniran nuvolant amb aquests xàfecs o tronades. Poden ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot aquesta tarda hi ha un avís del Meteocat, a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa d'aquestes tamborinades. Allà on plogui, refrescarà de valent més de 10 graus de caiguda del termòmetre.
0: 3CAT Info.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
0: 3CAT Info.
1: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha aterrat a la zona zero de l'epidèmia d'Ebola desencadenada a l'Àfrica Central. Adhanom ha arribat a la capital de la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on l'aeroport ha tancat els vols comercials a causa d'aquesta malaltia. El màxim dirigent de l'OMS ha manifestat que el seu objectiu és identificar quins són els principals problemes per poder aportar el suport de l'organització. Abans de volar, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Burkina Faso, Àlia Borràs.
5: El director de l'OMS ha denunciat que...

0: Només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
1: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
0: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats, tot i això els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control.
2: Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron ha confirmat que les vacunes també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple i que no fan que augmenti el risc de patir brots. L'informe s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que es commemora cada 30 de maig. Els fàrmacs pels pacients amb aquesta patologia els provoquen una baixada de defenses que els fan més propensos a infeccions com el xarampió, la rubèola o la varicel·la. Per això els metges els recomanen vacunar-se abans de començar el tractament, com ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Toré, investigadora principal de l'estudi.
3: El que sí fem és que els nostres pacients, un cop diagnosticats, els tractem amb medicacions que el que fan és disminuir les nostres defenses. I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Doncs vacunant d'entrada els nostres pacients.
2: Però molts d'aquests pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els desencadena nous brots d'esclerosi.
3: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
2: L'estudi s'ha publicat a JAMA Network Open i també pot ser rellevant per d'altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat n'hi va haver 11.012, segons dades del Padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. Creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja en són un de cada tres. La població de la ciutat s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones que tenen més de 100 anys arriba a un rècord històric, 1.196. Un 82% són dones. El padró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint mentre que creix el d'estrangers. Ho ha explicat la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament barceloní, Maria Jesús Calvo.
4: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
2: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat avui al matí una ruta per resseguir els indrets vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'associació Amics dels Museus Dalí s'ha encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Cadaqués, Berta Artigas Fontàs.
6: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
7: En part complicat perquè hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí, aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
6: L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols delineants.
2: 5 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda.
2: Ara punt a mà en Marc.
5: Esports.
8: Esport en directe, tot just acaba de finalitzar la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia.

0: M'escoltàvem a l'Oriol Rodríguez i al Damià Aguilar, també hem tingut a la Sara Sánchez en aquest univers MotoGP. Raúl Fernández s'ha endut aquesta cursa sprint per davant de Jorge Martín, Fabio Di Gianantonio i Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que recordem, es va perdre el circuit de Catalunya, doncs ha acabat cinquè en aquesta cursa sprint en la seva reaparició. Un Marc Márquez que demà a la cursa llarga sortirà quart, mentre el Marco Bezzecchi, que avui ha acabat quart, dèiem, ha aconseguit la pole i, per tant, a la cursa llarga, Bezzecchi, líder del Mundial encara, sortirà primer des de la General. També en directe, també tenim en marxa l'última etapa important del Giro d'Itàlia, 151 quilòmetres d'alta muntanya. De moment, i a falta de 34 segons, tenim un grup d'uns quants ciclistes escapats, a molt poca distància, això sí, del gran grup on s'hi troba el portador del mallot rosa, el líder Jonas Vingegaard, un Jonas Vingegaard que, a priori, si no hi ha cap sorpresa, no hauria de patir per mantenir l'avantatge a la General i així, amb el tràmit de l'etapa de demà a l'esprint, endur-se al Giro d'Itàlia.
1: 3CAT Info.
0: Això en un dissabte marcat per la gran final de la Champions masculina. A les 6 de la tarda, el PSG de Luis Enrique defensa el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Luis Enrique busca la seva segona Champions consecutiva.
2: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
0: Y el Arsenal de Arteta busca la primera Champions del seu palmarès.
3: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
0: De fet, si l'Arsenal guanyés aquest títol aquesta tarda, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir mínim tant una Champions masculina com una de femenina. Aquest partit, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de futbol internacional perquè fa pocs minuts el Liverpool ha destituït el seu entrenador Arne Slot. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió, de fet l'MVP d'aquesta final, és Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
0: Per al Sabadell, aquesta és la quarta final perduda contra l'equip mariner. D'altra banda, en hoquei patins, el Vilassana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau, per cert, ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Clar, jo quan he jugat a hoquei m'havia imaginat amb el meu últim dia, no? I crec que per tal com sóc jo no podria haver sigut millor aquí a casa, en un partit, amb un pavelló ple, amb un pavelló ple així, amb tota la gent que estimo, a casa meva, sí, no podria haver sigut millor.
0: Mentrestant, Elsa Salvanyà, jugadora del Vilassana, ha destacat la classificació per la final de l'equip i com ha patit també aquest conjunt contra el Palau en aquest segon partit de semifinals.
6: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: D'altra banda, en aquest cas a l'hoquei Lliga masculina, aquesta tarda a 4:15 comença la sèrie de semifinals entre el Barça i l'Igualada, amb el primer partit al Palau Blaugrana. I afegim encara més resultats, en aquest cas d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa, també en aquesta Final Four de la Lliga masculina, ha quedat fora, perdent contra el Club de Campo per 1-4. Ara mateix el que tenim en directe és la primera semifinal final de la final a 4 femenina entre el Club de Campo i l'Egara, amb encara empat a 0 en l'última actualització que hem pogut fer, i a 3:45 començarà l'Atlètic Terrassa, que juga contra el Complutense.
1: 3CAT Info.
0: I acabarem amb bàsquet, perquè el bàsquet de Girona és a punt de tancar la renovació del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. Una Girona que, juntament amb la penya, el Lleida i el Manresa, van tancar ahir la fase regular de l'ACB, mentre al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que els principals sindicats de l'educació es reuneixen avui a la tarda per decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga la setmana vinent. Després de l'acord aconseguit ahir a la nit amb Educació, la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha assegurat que el pacte farà que en 4 anys els mestres catalans siguin dels més ben pagats a tot l'Estat. Atenció que tenim al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb un risc tan elevat. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també us explicarem que ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. I des de fa un parell de mesos, que restaurants, botigues, grans supermercats i d'altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es malbarati. L'entrada en vigor de la llei contra aquest malbaratament alimentari fa augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en esports aquesta hora, Marc, què destaques?
2: Destaquem que fa pocs minuts ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. Raúl Fernández s'ha endut la victòria per davant de Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio i al quart lloc el líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que avui tornava després de perdre's al circuit de Catalunya per lesió, ha estat cinquè, un Marc Márquez que demà a la cursa llarga sortirà quart. Bezzecchi ha fet la pole per aquesta cursa llarga.
1: Tarda de dissabte de calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, però no amb rècords com han tingut els dos últims dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus. Tarda amb risc elevat de tempestes al Pirineu, Prepirineu i al nord de la Catalunya central. Després del preacord d'ahir a la nit entre el Departament d'Educació i els sindicats, ara s'ha de veure si es mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. De fet, avui a la tarda hi ha una reunió en què els sindicats marcaran el seu posicionament sobre les diverses convocatòries de vaga, que després haurà de ser ratificat pels afiliats. També durant aquest cap de setmana els associats han d'aprovar el pacte firmat ahir a la nit pels representants sindicals. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que l'acord és un pas molt destacat, però que ara el que cal és continuar treballant per millorar els resultats educatius del país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys dels més ben pagats a tot l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha subratllat també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa d'un màxim de 4 per perill moral d'incendi a 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc ni tampoc cremar pastures ni rostolls i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell.

0: ell i que no hi hagi cap població amb aquestes restriccions. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses, sobretot aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i amb 95 efectius a tot Catalunya. Gandesa, Ariadna Escoda.
1: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
2: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
1: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la d'altres anys. En declaracions aquest matí a 3Cat Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i l'hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que això té una doble cara.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui al migdia s'han declarat dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. Entre tots dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. Dos quarts i mig de quatre de la tarda, mort als 104 anys, un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, l'enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Maite Curto.
4: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
5: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
4: En el mateix acte va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
5: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahora se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
4: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Altres obres clau de la seva carrera són El rumor d'Orleans, una exploració sociològica sobre els efectes perniciosos del rumor, i El paradigma perdut, la naturalesa humana, en què vincula biologia i antropologia. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit, com a coautor d'un article del 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per dues associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació. El president francès, Emmanuel Macron, ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments de l'hostaleria estan no obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es llenci, que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ja ha fet augmentar de moment un 18% les donacions al Banc dels Aliments. És una informació que ha elaborat Mireia Sala.
7: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
8: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
7: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bon Preu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
9: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
7: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
9: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
7: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
10: Aprofitem tot l'espais, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
7: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: Una seixantena de turistes colliran aquest cap de setmana uns 150 quilos de cireres al municipi d'Aitona, al Segrià. És una de les activitats que ofereix la campanya de fruiturisme, més enllà de la floració dels arbres fruiters. Lleida Albamor.
11: Aitona va inaugurar la temporada de collites a principis del mes de maig amb la recol·lecta d'albercoc i aquest matí han passat pel municipi el primer grup de turistes que han xafat finca per collir cireres directament de l'arbre.
12: Ens van comentar els amics del col·le que porten anys fent aquesta activitat i ens va semblar molt interessant i aquí estem, disfrutant del dia i del camp.
13: M'està agradant molt perquè estic aprenent com recollir les cireres i és una molt divertida i és una activitat molt familiar que poden venir tothom de totes les edats.
14: Venim de famílies que tenien hort i tenien problema. Aquesta, així, quan és una fruita en producció i també en cuidada amb tanta producció, no estaven acostumats. Hem quedat meravellat, no?
11: L'activitat, que finalitza amb un vermut i un tas de productes de proximitat, es repetirà aquest diumenge.
6: 3CAT Info.
0: Gairebé són 3:15 de la tarda.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Cap de setmana de sol tant avui com demà, però també amb tempestes a la tarda. La calor forta, però es desinfla respecte a aquest episodi tan excepcional d'un parell de dies, dijous i divendres, quan hem tingut més de 50 rècords de calor a Catalunya. Recordem ahir 39,5 a Vinebre. Avui arribaven cap a les dues als 34 en aquest punt de la Ribera d'Ebre. 33 a Artés, 33 a Seròs, també a Alfarràs, a Torroja del Priorat. Però tenim tempestes ja actives des d'allà a la una, a la Cerdanya, es van estenent altres sectors del Pirineu, s'anien escampant aquesta tarda i vespre al Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. Hi ha un avís del Meteocat de tempesta forta, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i bé, a part de llamps i trons, alguna pedregada, és possible. Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès i Berguedà serien les zones més probables, juntament amb punts aïllats de l'Alt Urgell o nord del Solsonès cap al port del Comte. Per tant, compte amb aquestes tempestes, després de tanta calor, acostumen a caure amb força. I demà, dia de sol, al migdia un primer ruixat al Ripollès, i a la tarda, novament, tempestes al Pirineu, Prepirineu, arribant a la Catalunya central, fins aproximadament al nord de la Segarra. Màximes de 30-36 graus. Molta calor, però no tant com ahir o abans d'ahir.
6: A 3CAT Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: L'univers 3CAT és protagonista durant tot aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona, amb propostes d'entreteniment per tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents que omplen més de 25.000 metres quadrats on hi participen les cares més conegudes del plataforma i on s'hi fan tot tipus de propostes per tota la família. Hem anat a veure com s'estava vivint aquest matí migdia a Montjuïc, amb la Marta Vives.
20: L'univers de 3CAT es desplega en diferents espais on no paren de passar coses en directe, des d'unes proves que simulen les de la travessa.
21: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís.
20: Fins a un espai dedicat a crims, que per cert és un dels més concorreguts.
22: Perquè m'agrada veure els programes de misteri de crims i com es resolen, no?, amb totes les trames i tots els implicats.
20: Passant per la pick-up del foraster, des d'on es poden fer fotos, o un escenari de col·lapse on algunes cares conegudes estan encadenant entrevistes. Hem parlat amb Elisenda Carot.
23: Estem preparant l'entrevista encadenada, que jo entrevisto la Maripau Huguet, però a la vegada m'haurà entrevistat en Xavi Grasset, cosa que no sé què em fa més il·lusió. Crec que em fa molta il·lusió entrevistar la Maripau Huguet, perquè és un mite de la tele i de la ràdio i de la comunicació d'aquest país.
20: Un dels moments més emocionants, sens dubte, ha estat l'edició especial del foraster, que ha omplert el Palau Sant Jordi de milers de persones.
24: Som al Palau Sant Jordi!
20: I uns dels grans protagonistes d'aquesta festa són, sens dubte, els nens i nenes, que no paren amb activitats de tot tipus.
25: I ara vaig aniré en caiac.
26: I hem fet jocs.
27: I jo una foto amb el Tito.
20: Per Rosa Romà, presidenta de 3CAT, el valor d'aquesta festa és la trobada cara a cara amb els espectadors.
28: I per tant és un dia molt emocionant veure com estem compartint aquests continguts amb la ciutadania, com connecten els continguts i com arribem realment molt més enllà de les pantalles, i això és el que realment és el valor i el significat de 3CAT, no?
20: Ara a la tarda la festa continuarà amb activitats molt esperades, com un espectacle del Super 3 o una trobada amb els protagonistes de la sèrie Com si fos ahir.
6: 3CAT Info.
0: La colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per a joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i amb algunes vivendes pels educadors. Es va posar en funcionament el setembre de l'any vinent. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, en té alguns detalls.
29: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
30: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
29: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA. Han trobat les espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
31: Aquest malestar genera una ferida
1: que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.

0: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
1: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
0: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
1: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
0: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai emblemàtic com aquest.
2: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
0: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

Postes, converteix avui en epicentre de la música a casa nostra amb una nova edició del festival Lo Riu Sone. El recinte firal 1 d'octubre de la capital del Montsià acull 12 hores de música sense interrupció en dos escenaris i diferents espais per poder gaudir d'actuacions, entre altres, dels Amics de les Arts, però també els Catarres.

0: aquest estimo.
1: Però també hi actuaran Pepet i Marieta, i el cartell també inclou propostes musicals com La Cosina, Naina, Miquel del Roig o Greta Connor. El festival reivindica la llengua catalana i posa en valor el talent de proximitat, l'aposta per la música emergent i la presència femenina per donar visibilitat a nous projectes i artistes. El recinte compta amb una zona d'autocaravanes, amb una àrea de food trucks i amb un polila per també garantir un espai segur i lliure de violències. Les portes obriran a les 5 de la tarda i els concerts començaran ja a sonar a partir de les 6.

0: I aquest és Nacho Vegas. Avui actua a la Sala Apolo de Barcelona i presenta Vidas Semipreciosas, és el seu nou àlbum, un disc gravat aquí, a Catalunya. L'estudi torna a explorar les zones complexes de l'ésser humà i canta amb la mateixa intensitat a l'amor, a la mort i a la resistència i la dissidència política. També incorpora interludis en català, en castellà i en euskera, que reforcen el caràcter coral i compromès del seu projecte. Nacho Vegas a la Sala Apolo a partir de 8:45. No hi ha entrades. Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: És així, bona tarda. Fa pocs minuts ha finalitzat la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, una cursa sprint que ha seguit en directe a l'univers MotoGP el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
3: Bona tarda. Cinquena posició de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. El tro de Cervera, que sortia des de la segona fila de la graella, s'ha posat primer en el primer revolt, però a la primera pujada hi ha hagut dos pilots que l'han passat per davant, Raúl Fernández i Jorge Martín, al capdavall primer i segon, amb la presència de Fabio Di Gianantonio en el podi sprint d'aquest Gran Premi. Segurament la clau d'aquesta cursa, l'elecció del pneumàtic, perquè tant Raúl Fernández com Jorge Martín han anat diferent de la resta amb el pneumàtic del darrere. Raúl, Jorge, Di Gianantonio pujant al podi i rebent les medalles, la quarta posició pel líder Marco Bezzecchi, la cinquena per Marc Márquez, i al darrere també puntuant el Deguer, Peco Bagnaia, Ogura i Acosta, sense punts, Rins i Maverick Viñales. En aquest Mundial, Marco Bezzecchi es manté en el lideratge amb 148 punts i Martín i Di Gianantonio retallen molt poquet. Ara mateix Martín a 12 punts, Di Gianantonio a 25 i Marc Márquez, que ocupa la novena posició, a 86 punts del líder del Mundial.
2: Gràcies, Damià. Demà, diumenge, a les 2 de la tarda, cursa llarga d'aquest Gran Premi amb Marco Bezzecchi des de la pole i Marc Márquez sortint quart. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentrestant, en directe, tenim en marxa l'última etapa important del Giro d'Itàlia, de 151 quilòmetres de muntanya. De fet, de moment, a 12 quilòmetres pel final, tenim un grup de 4 escapats, a més d'un minut del líder, que és Jonas Vingegaard. Un Jonas Vingegaard que, això sí, no ha de patir a priori per mantenir aquesta màglia rosa i, per tant, demà, després de l'última etapa a l'esprint, endur-se un nou Giro d'Itàlia.
1: 3CAT Info.
2: Això en un dissabte marcat per la gran final de la Champions masculina. A les 6 de la tarda, el PSG de Luis Enrique defensa el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Luis Enrique busca la seva segona Champions consecutiva.
4: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
2: I l'equip d'Arteta, l'Arsenal, busca la primera Champions de la seva història.
5: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
2: Si l'Arsenal guanyés aquest títol, per cert, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir, com a mínim, tenir una Champions masculina i també una de femenina al palmarès. I fem un últim apunt de futbol internacional perquè el Liverpool ha destituït el seu entrenador, Arne Slot. Parlem ara de waterpolo perquè l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors d'aquest equip campió, l'MVP de la final, és Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
2: Aquest títol és el 21è consecutiu de Lliga per al conjunt mariner. D'altra banda, a 8:15, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones de Lliga. Mentrestant, Carla Cambrai és jugadora de les mataronines.
7: Hem de plantejar el partit d'igual manera, per començar, i estar un pèl més acertades de davant i sobretot no fer errors defensius que en aquests individuals que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
2: La jugadora és Clara Cambrai, no Carla Cambrai. Si guanyés el Mataró, per ser aquest partit, es disputaria un tercer duel a la piscina del Sant Andreu, a priori previst per dimarts que ve. D'altra banda, en hoquei patins, el Vilassana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
8: Clar, jo quan he jugat a hoquei m'havia imaginat amb el meu últim dia, no? I crec que per tal com sóc jo no podria haver sigut millor aquí a casa, amb un partit, amb un pavelló ple, amb un pavelló ple així, amb tota la gent que estimo a casa meva, sí, no podria haver sigut millor.
2: I el bàndol guanyador en aquest cas, l'equip que s'ha classificat per la final, el Vilassana, una de les jugadores és Elsa Salvanyà, també en declaracions al Tot Gira.
9: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
2: Mentrestant, en hoquei patins també, aquesta tarda, un quart de cinc, d'aquí un quart d'hora aproximadament, comença la sèrie de semifinals a l'hoquei lliga masculina entre el Barça i l'Igualada, amb el primer partit al Palau Blaugrana, un partit que també seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I afegim encara més resultats d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per a la final de la lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa ha quedat fora després de perdre contra el Club de Campo per 1-4. A les semifinals femenines, en aquest cas, a la final a 4 femenina, l'Egara ha caigut eliminat contra el Club de Campo després de perdre 1-0. Mentrestant, d'aquí menys d'una hora, a un quart de cinc de la tarda, començarà el partit, l'altra semifinal, entre l'Atlètic Terrassa i el Complutense. I un punt d'última hora, perquè el bàsquet Girona està a punt de tancar la renovació del pivot lituà Martínez Geben, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip aquesta temporada.
1: Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de l'Estat. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. El 2025 van néixer poc més d'11.000 nadons, segons les dades del padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El PNB té poca fe en la compareixença de Pedro Sánchez, insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles de Trump són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut arriba a la província congolesa d'Uturi, on es va originar l'epidèmia d'Ebola que afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i al Pallars Jussà. I ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports.
2: Raúl Fernández s'ha imposat a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, al davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez, que tornava avui de lesió, ha estat cinquè. En directe tenim els últims quilòmetres de la penúltima etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix, a falta de 7 quilòmetres i mig pel final, Jonas Vingegaard, el líder d'aquesta ronda, està escapat en solitari. Per tant, res fa pensar que se li pugui escapar el títol de campió del Giro. I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina de Waterpolo, després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
0: Tot això en un dissabte amb calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, si bé ens allunyem dels rècords dels darrers 2 dies, màximes d'entre 30 i 35 graus. Tarda amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya central.
1: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passant 4 minuts de les 4, us informa Xavier Palau. Aquesta tarda, els sindicats de l'educació es reuneixen telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb Educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, Subratlla el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga.
1: 3CAT Info.
0: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 n'hi va haver 11.012, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són un de cada tres. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196. Un 82% són dones. El padró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo.
6: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
0: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Aquests partits d'esquerres que governen en coalició amb Pedro Sánchez s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mónica García.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. Per la seva banda, el PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, demana a Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continua optant per un avançament electoral, Aitor Esteban.
8: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també ha volgut marcar distàncies amb el PP, a qui ha acusat de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu popular, Miguel Tellado, ja li ha etzibat que no exigir una moció de censura és sostenir la corrupció.
9: Se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE. Ho ha dit el seu secretari general, Jordi Turull.
10: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium Cultural 4 anys més. Avui l'ha recollit l'Assemblea General de l'entitat. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per l'independentisme.
11: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immune al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora.
1: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 4 de la tarda i 11 minuts, els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi al conflicte bèl·lic. Aquest matí, Teheran ha acusat Donald Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. L'entorn del líder iranià Mojtaba Khamenei ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
12: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
0: La desconfiança entre les dues parts dificulta les negociacions. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc, ni tampoc cremar pastures ni rostolls, i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva. Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població amb aquestes restriccions. Això mentre les altes temperatures d'aquest mes de maig, molt intenses aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
13: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIB després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
14: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
13: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials, que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra els incendis similar a la dels 3 anys. En declaracions a 3Cat Info, el sons inspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però explica que l'aigua que ha caigut té una doble cara.
15: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest migdia s'han declarat 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Trem, al Pallars Jussà. Entre els dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa.
1: 3Cat Info.
0: I Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total, que obriran de 10 del matí a 8 del vespre, de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, explica que són espais pensats sobretot pels més menuts.
16: Que és un element molt benvingut per la canalla, perquè els hi permet, doncs, refrescar-se i, per tant, proporcionar aquest benestar i lluitar contra l'efecte illa de calor, però alhora també fomentar l'activitat.
0: L'Ajuntament recorda que aquests són els únics espais autoritzats pel joc amb aigua i que està prohibit accedir o banyar-se a les fonts ornamentals de la ciutat.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart de cinc. A Tres que tinc, favorim una nova àrea de servei. Aquesta hora a punt, la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
17: Aquest cap de setmana farà calor, o molta calor, fins i tot, però deixem enrere l'episodi de dijous-divendres de calor excepcional, de més de 50 rècords de calor aquí a Catalunya. I bé, doncs ara entrem en una calor intensa de 30-35 a l'interior. Ja cap a les dues arribem als 34 a Vinebre, 33 a Artés, 33 graus de temperatura màxima provisional, encara pot pujar una mica més, a Seròs, a Torroja del Priorat o al Farràs. Demà arriben els 36 graus al Pla de Lleida o també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Calor forta, però no ens acostarem als 38, 39 o 39 i mig que vam tenir ahir, aquells gairebé 40 graus de Vinebre. I amb aquesta calor i una lleugera inestabilitat, el que preveiem és tant avui com demà a les tardes, tempestes, ruixats i alguna pedregada o calamarsada. Ha començat ja una tempesta entre 1 i 6, 8 litres per metre quadrat a la Cerdanya, especialment la part occidental d'aquesta comarca, però al llarg de la tarda Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, s'aniran nuvolant amb aquests xàfecs o tronades. Poden ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot aquesta tarda hi ha un avís del Meteocat a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa d'aquestes tamborinades. Allà on plogui, refrescarà de valent més de 10 graus de caiguda del termòmetre.
1: Tresca Info.
18: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
1: Vols saber què passa al Parlament?
19: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
20: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
1: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
21: Podem dir que està en temps de descompte.
22: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
23: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
24: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
25: La prohibició de les compres especulatives
26: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
1: Escolta l'Hemicicle.
27: S'aixeca la sessió.
1: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan. Tresca Info.
0: Passen 17 minuts de les 4 de la tarda, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha aterrat a la zona zero de l'epidèmia d'Ebola desencadenada a l'Àfrica Central. Adhanom ha arribat a la capital de la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on l'aeroport ha tancat els vols comercials a causa d'aquesta malaltia. El màxim dirigent de l'OMS ha manifestat que el seu objectiu és identificar quins són els principals problemes per poder aportar el suport de l'organització. Abans de volar, ha demanat més recursos per fer front a l'expansió de l'Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
28: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
29: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
28: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control.
0: Polèmica a Corea del Sud per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure al país asiàtic fins a finals dels anys 80. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci i s'ha disculpat, però l'atac en la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant Pequín, Francesc Canals, aquests gots.
30: Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Doo-hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. A més, l'eslògan deia «Posa'l sobre el mostrador fent tac». cosa que molts clients van considerar que ridiculitzava la mort sota tortura d'un opositor al dictador. La policia va mentir a l'època sobre la causa de la mort, dient que havia estat per un cop al cap i que havia fet el so tac. Retirada immediatament la campanya, el propietari de la cadena, Chung Yong-jin, un dels empresaris més rics de Corea del Sud, demanava perdó en persona. El sentim després de fer l'obligada reverència de disculpa.
2: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
30: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
3: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
30: La matança d'almenys 600 estudiants a Gwangju el 1980 és probablement la fita més dramàtica en la prolongada lluita per la democràcia a Corea del Sud. El boicot contra Starbucks a la xarxa, clients indignats esclafant al carrer gots de la marca, posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les vacunes amb virus atenuants també són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. Segons ha confirmat un estudi de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, aquestes vacunes no fan que augmenti el risc de tenir brots per a les persones que tenen aquesta malaltia. I és que els tractaments contra l'esclerosi múltiple provoquen una baixada de defenses. És per això que els metges recomanen vacunar-se abans de començar el tractament. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Martín Turé, és investigadora principal d'aquest estudi.
4: És important que arribem amb aquests tractaments, amb les nostres defenses, en el millor escenari possible. I això vol dir que estiguem ben vacunats contra, per exemple, la varicela, contra el sarampió, contra la rubeola, totes aquestes vacunes.
0: El treball que s'ha publicat a Jama Nit World Open s'ha donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple que es commemora avui dissabte. I és que molts pacients tenen por de vacunar-se per si la vacuna els desencadena nous brots d'esclerosi, però aquest informe evidencia que això no passa.
4: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Canpai, que s'ha acabat aquesta matinada, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació de barcelonina, un dispositiu Canpai a Reus, o al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts. En aquest cas, estàvem fent referència a aquesta operació policial. 4 detinguts, 152 identificats, amb 315 antecedents, i una a Puigcerdà, també a la Cerdanya, que ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
1: Esport.
0: Fins a 4:45, l'actualitat esportiva, a punt amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè tenim en marxa el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. Anem cap al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Marc. Ha començat fa 5 minuts aquest partit en un Palau Blaugrana amb un poc més d'un miler de persones. De moment empaten a 0 Barça-Igualada. És el primer partit d'un màxim de 5 que juguen les semifinals. El Barça que ha eliminat el Noia Freixenet i l'Igualada al Voltregà. Tots dos per 2 victòries a 1, però sobretot del que podem, diguem-ne, extreure d'aquesta semifinal és que enfronta 2 equips que inusualment han quedat separats només per un punt a la fase regular. El Barça segon, empatat amb el líder, el Liceu, i l'Igualada tercera, només un punt del Barça. Estem parlant d'un partit i d'una sèrie teòricament molt equilibrada, on en els primers minuts el Barça ha xutat ja 6 cops de porteria. L'Igualada, de moment, 2, per tant, domini de l'equip de casa. Partit que acaba de començar. Roger Bars, l'única baixa per l'Igualada. El Barça té tots els jugadors disponibles. Barça 0, Igualada 0.
5: Gràcies, Ernest. D'altra banda, també en esport en directe, fa pocs minuts ha finalitzat la penúltima etapa del Giro d'Itàlia.

Itàlia, amb victòria clara de Jonas Vingegaard, la quarta victòria d'etapa del danès en aquesta ronda italiana. El danès així amplia diferències a la general i, si no hi ha cap situació estranya, s'assegura el seu primer Giro d'Itàlia.

0: difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
1: I l'Arsenal d'Arteta, en el seu cas, busca la primera Champions de la història del club en categoria masculina.
2: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
1: Si l'Arsenal guanyés aquest títol, per cert, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir, com a mínim, tenir una Champions masculina i també una de femenina al palmarès. En una informació d'última hora, el bàsquet Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip aquesta temporada. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
3: Contentos, muy contentos con la renovación de Martínez. Creo que es un jugador que ha caído de pie en el club y en la ciudad. Nos ha ayudado muchísimo a hacer la mejor temporada de bàsquet Girona en la CB este año.
1: Mentrestant, el Girona, recordem-ho, juntament amb Penya, Lleida i Manresa, van tancar ahir la fase regular de la CB, mentre al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. El tècnic blaugrana és Xavi Pascual.
4: I a mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final ha estat aquest. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a zero.
1: Si així és, que si el Barça guanya, acabarà tercer a la classificació i s'enfrontarà a la Penya als quarts de final amb factor pista a favor. Mentre que si perd demà contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
5: Tresca Tinfo.
1: En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Així ho hem viscut a l'Univers MotoGP.
6: Ja té més d'un segon, i és que Jorge Martín ha tirat la tovallola. Raúl Fernández, que va a camí de guanyar aquesta cursa sprint, el pilot de la Comunitat de Madrid, amb la Aprilia número 25 de l'equip nord-americà Trackhouse, encara a la recta i creua la línia de meta guanyant la cursa sprint. Raúl Fernández guanya la cursa sprint.
1: Això ha estat aquesta tarda, mentre demà a les dues se celebrarà la cursa llarga amb Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pole. Un Bezzecchi que continua sent el líder del Mundial i a aquesta cursa sprint que s'ha celebrat fa pocs minuts ha estat quart. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11 a 16. Un dels jugadors de l'equip campió, de fet, l'MVP de la final, és Roger Taüll.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant el nivell.
1: Aquest títol, per cert, és el 21è consecutiu de Lliga per al conjunt mariner. D'altra banda, a dos quarts de vuit, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones de Lliga. Clara Cambrai és jugadora de les mataronines.
8: Hem de plantejar el partit d'igual manera, per començar, i estar un pèl més acertades de davant i, sobretot, no fer errors defensius que en aquests, individuals, que en aquest tipus de partits et penalitzen molt.
1: Si guanyés el Mataró, per cert, es disputaria un tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: Tornant a l'hoquei patins, el Vilassana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau, per cert, ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des de que tenia 3 anys.

0: Bona tarda, punt, 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que els principals sindicats de l'educació es reuneixen aquesta tarda de dissabte per decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. Després de l'acord assolit ahir a la nit amb Educació, la consellera Esther Niubó assegura que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin del

0: més ben pagats de l'Estat. També us heu explicat que Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. El 2025 van néixer poc més d'11.000 nadons, segons les dades del padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. I Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El PNB té poca fe en la compareixença de Pedro Sánchez, insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 5, passarem per l'univers de 3CAT, que és el protagonista aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc, amb propostes d'entreteniment per tots els públics. Hi ha 5 escenaris diferents que omplen més de 25.000 metres quadrats, on participen les cares més conegudes de la plataforma. I aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. Entre el 27 i el 30 de maig de 1976, al Paraninf de la Universitat de Barcelona, es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona. Busquem també aquesta hora amb el Marc Andrés, el titular esportiu, que passa per l'hoquei patins. S'està jugant el pas al títol, el Barça i l'Igualada.
1: Sí, tot just acaba de començar el primer partit d'aquesta semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada. Encara queden molts minuts, de fet 14 minuts per acabar la primera meitat d'aquest primer partit. Barça 0, Igualada 0, tot plegat uns minuts després que Jonas Vingegaard s'hagi proclamat campió virtual del Giro d'Itàlia a falta de només una etapa. Vingegaard acaba de guanyar la seva quarta etapa i ja està dominant amb mà de ferro aquest Giro d'Itàlia.
0: Sense Pogacar, això sí, no, Marc?
1: Sense Pogacar.
0: I el temps, amb calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, si bé ens allunyem dels rècords dels darrers dos dies. Màximes d'entre 30 i 35 graus. Tarda, amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya central. Passen 4 minuts de 4:45. Aquesta tarda els sindicats de l'educació reuneixen telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat majoritari USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també el suplement de Catalunya Ràdio, que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat d'aquest acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantindran la convocatòria de vaga. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del

0: al final de la Guerra Civil. L'any passat, el 2025, n'hi va haver 11.012, segons les dades del Padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són un de cada tres. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric amb 1.196. Un 82% són dones. El Padró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo.
1: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
0: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Dos quarts i mig de 5 de la tarda, els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Aquests partits d'esquerres, que governen en coalició amb Pedro Sánchez, s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. Per la seva banda, el PNB, el Partit Nacionalista Basc, un dels socis parlamentaris del PSOE, demana a Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continua optant per un avançament electoral. Sentim Aitor Esteban.
3: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Això sí, Esteban ha volgut marcar distàncies amb els populars, a qui acusa de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu popular, Miguel Tellado, ja li ha encibat que no exigir una moció de censura és sostenir la corrupció.
4: Se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE. Ho ha dit el seu portaveu, en aquest cas el seu secretari general, Jordi Turull.
5: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: València torna a sortir avui al carrer per demanar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón 19 mesos després de la dana. La marxa la convoquen més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià. També s'hi afegirà la comunitat educativa, que encadena diverses setmanes de vaga. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024, en declaracions a aquesta casa, 3Cat Info.
6: La societat valenciana vam aconseguir que dimitira de president, però s'ha quedat amb l'acta de diputat i, per tant, en un aforament fraudulent perquè no vota, i també demanem que el seu partit li demani l'acta, cosa que 19 mesos després encara no ha fet.
0: Gradolí lamenta l'immobilisme de l'actual govern valencià i assegura que només es pot combatre amb la dignitat de seguir sortint al carrer.
6: El govern de Pérez Llorca és un govern completament continuista i plegat a la voluntat de Vox, i no volen escoltar la veu del poble valencià. S'haurien d'haver convocat eleccions, no ho han fet perquè tenen por. Què faríem la societat valenciana si no continuarem gent al carrer a reclamar i a demostrar la dignitat que tenim.

0: La manifestació començarà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament i s'acabarà a la plaça de la Mare de Déu. El recorregut serà el mateix que es va fer en la primera manifestació del 9 de novembre del 2024 com a símbol que no ha canviat res. Tresca Info. Ara falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 5 de la tarda. Hem d'abordar altres qüestions fent referència precisament a la mort d'Edgar Morin, que ho ha fet als 104 anys, un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI. El filòsof i sociòleg francès, que va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement, Maite Curto.
1: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
2: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
1: En el mateix acte va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
2: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
1: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Altres obres clau de la seva carrera són El rumor d'Orleans, una exploració sociològica sobre els efectes perniciosos del rumor, i El paradigma perdut, la naturalesa humana, en què vincula biologia i antropologia. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit, com a coautor d'un article del 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per 2 associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
0: I l'anella olímpica de Montjuïc acull avui la primera jornada de la festa 3CAT en viu. Hi ha 5 escenaris diferents que ocupen més de 25.000 metres quadrats, on es fan tota mena d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT. Anem fins a la muntanya olímpica, Marta Vives.
3: L'anella olímpica de Montjuïc s'ha omplert de l'univers del 3CAT, un punt de trobada entre els qui fan la televisió i la ràdio públiques del país i els qui la miren i l'escolten. Hi ha reproduccions de diferents escenaris de programes, com per exemple el de la Renaixença, el menjador de la Gemma de Com si fos ahir.
4: Trobo que és molt real. Toca tots els temes que hi ha avui en dia a la societat, a nivell d'amistat, de parelles, de problemes en els fills, d'addiccions, de... Trobo que és una sèrie que està molt ben pensada. Podem aprendre molt.
3: Un plató de televisió per la previsió del temps.
5: Farà molta... Pluja.
6: Oh, però només aquí dalt, eh? Tu on vius, Abril?
7: Barcelona.
6: A Barcelona. Doncs mira, Barcelona és aquí. Sol. Quasi sol. Gairebé sol i una mica de núvols.
3: O la cuina de l'Arnau Paris amb una recepta pim-pam.
8: Està fent uns gnocchis amb salsa verda, amb mongeta tendra i espinacs i all. És un crac, aquest home, se l'ha d'escoltar.
3: A l'escenari principal, un dels grans hits ha estat, sens dubte, els del programa de Polònia.

0: un programa que té autèntics devots de totes les edats.
1: Que per mi és flipant com fan d'amb pocs personatges, amb poques persones, amb moltes persones, amb molts polítics, i em sembla flipant. Amb tan poc temps, amb una setmana, fer una història de 30 minuts, em sembla.

0: Sembla impressionant.
1: La festa continuarà al llarg d'aquesta tarda, si la previsió del temps ens ho permet. Eloi Cordomí.
2: De moment aquí a Barcelona, la tranquil·litat absoluta, el que passa que avui començarà a haver-hi tempestes al Pirineu.
1: I demà diumenge, una nova jornada de 3CAT. 3CAT Info.
3: El temps.
4: Tocats 3:45, aquesta hora obrimària de servei a 3CAT Info, a punt Dani Ramírez, de la previsió meteorològica, com vulguis, Dani.
5: Aquest cap de setmana farà calor, o molta calor, fins i tot, però deixem enrere l'episodi de dijous-divendres de calor excepcional, de més de 50 rècords de calor aquí a Catalunya. I bé, doncs ara entrem en una calor intensa de 30-35 a l'interior. Ja cap a les dues arribem als 34 a Vinebre, 33 a Artés, 33 graus de temperatura màxima provisional, encara pot pujar una mica més, a Seròs, a Torroja del Priorat o al Farràs. Demà arriben els 36 graus al Pla de Lleida o també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Calor forta, però no ens acostarem als 38, 39 o 39 i mig que vam tenir ahir, aquells gairebé 40 graus de Vinebre. I amb aquesta calor i una lleugera inestabilitat, el que preveiem és tant avui com demà a les tardes, tempestes, ruixats i alguna pedregada o calamarsada. Ha començat ja una tempesta entre 1 i 6, 8 litres per metre quadrat a la Cerdanya, especialment la part occidental d'aquesta comarca, però al llarg de la tarda Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, s'aniran nuvolant amb aquests xàfecs o tronades. Poden ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot aquesta tarda hi ha un avís del Meteocat a la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa d'aquestes tamborinades. Allà on plogui, Escarà de valent, més de 10 graus de caiguda del termòmetre.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
4: 12 minuts i les 5 de la tarda. Aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. Entre el 27 i el 30 de maig de 1976, al Paranimf de la Universitat de Barcelona es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona. Ho recordem en aquest reportatge que ha elaborat la Montse Mir amb muntatge i edició musical de Joan Arroyo.
6: Les dones surten de la clandestinitat per debatre públicament sobre els seus drets i reivindicar-los. L'acte es considera el punt d'inflexió de la segona onada feminista a Catalunya.
7: El passat mes de maig, per primer cop després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes. El marc va ser el Paranimf de la Universitat de Barcelona. Al llarg de 4 dies es van anar exposant diferents ponències.
8: Durant 40 anys, i m'agradaria saber qui m'ho pot negar, la dona ha estat la gran perdedora. La seva condició, degradada. La seva imatge, manipulada.
6: Aquest és un fragment de l'article de Montserrat Roig sobre les jornades a la revista Triunfo. Mig any després de la mort de Franco, les dones surten de la foscor i exposen en públic les seves opinions i demandes. Mireia Bofill, traductora i editora, va formar part del comitè organitzador.
9: El primer acte així, públic, obert, després de tots els anys de dictadura, i jo crec que fins i tot el primer, d'aquella manera, durant molt de temps. És a dir, que fos assembleari, però obert a tota la ciutadania.
6: El debat no només marca l'eclosió del feminisme a Catalunya. Carmen Domingo és la comissària de la commemoració d'aquestes jornades.
10: Això va suposar un abans i un després per tot Espanya. Va ser fonamentalment fet i pensat per dones catalanes, però també va venir gent de fora de l'Estat i molta gent va agafar les conclusions i va agafar la mida i després es va repetir a Granada, es va repetir al País Basc, es va repetir a València.
6: Les jornades es comencen a gestar amb Franco encara viu i a Madrid se'n fan unes amb menys participació a primers de desembre del 1975. 5 mesos més tard, a Barcelona, no les tenen totes.
9: Encara tot era molt difícil. De fet, tenim companyes ara que en aquell moment no hi van poder ser-hi perquè eren a la presó. Tot era precari. Vam trobar 4.000 dones allí, vam poder parlar lliurement, vam poder dir tot el que ens va semblar i tots els projectes i totes les reivindicacions.
6: A les ponències, dones d'edat, origen i situació diferents.
10: Van anar dones de sindicats, van anar dones universitàries que hi eren allà. Van anar també dones que treballaven a fàbriques, van anar dones que eren mestresses de casa, vull dir, hi va haver una barreja de gent que no només era universitària, i jo crec que això va enriquir molt les jornades.
0: Un pas molt important per aconseguir l'alliberament de la dona. Penses que es pot aconseguir un

0: Moviment unitari de dones. Crec que és molt difícil perquè n'hem d'aprendre. Som les criades de los maridos, som les criades de los hijos, som les criades de nuestros padres.
1: És la primera vegada que podem fer unes jornades després de 40 anys de que la dona, pràcticament, també els homes, evidentment, però la dona potser més, no ha tingut cap classe de facilitats ni de participació de cap tipus.
2: Aquests testimonis els trobem en un reportatge del programa Giravolt de Televisió Espanyola. Entre les conclusions finals de les jornades, el dret a un lloc de feina sense discriminacions, a la lliure disposició del propi cos, la legalització de l'avortament, anticonceptius a càrrec de la Seguretat Social i l'ensenyament obligatori públic i laic, tot amb la lluita per aconseguir un canvi total de la societat.
3: Estem en llocs diferents i en el moment que estàs en llocs diferents, doncs tens una mirada diferent i pots donar unes opcions diferents i volíem que aquestes veus fossin escoltades.

0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, es segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya. I és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat també d'aquest país. Per això molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
2: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del Papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó XIV, originari dels Estats Units. No va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el Papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara Papa molt abans de ser bisbe. En el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
3: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, yendo a celebrar misas, ayudándole a celebrar misas, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Que estudiaban en el seminario San Marcelo San Carlos. Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, está embarazada, le digo, y puedo ponerle el nombre de tu mamá. Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
4: Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practiquen fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir. Jovial. Él, si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz. Tú estás cerca de él conversando y sientes tranquilidad contigo mismo. Siempre es buen oyente, siempre te da un buen consejo.
2: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el Papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
5: Él se metió, me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba repartiendo los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa en acció.
2: S'espera que aquest any el Papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el Papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
0: Esports.
1: Fins a les 5. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt. El Marc Andrés. Marc, bona tarda.
6: Bona tarda. Esport en directe. Tenim en marxa el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'Hockey Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. Anem cap al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. S'acaba d'avançar el Barça amb un gol d'Ignacio Alavar quan quedaven 5 minuts per arribar al descans. Una aixeca i pica molt elegant que ha superat el porter Arnau Martínez amb un toc subtil. S'avança el Barça 1-0, però queda molt partit encara per davant. 2 minuts i 20 segons pel final d'aquest partit al Palau amb un miler de persones, un dels quals és el jugador del Barça de bàsquet, Miles Cale.
6: Gràcies, Ernest. D'altra banda, també en esport en directe, això sí, fa una estona ja que ha finalitzat la penúltima etapa del Giro d'Itàlia amb victòria de Jonas Vingegaard. El danès així guanya la seva quarta etapa en aquesta ronda italiana i amplia diferències a la general, assegurant-se així el seu primer Giro d'Itàlia a falta de l'última etapa que s'ha de celebrar demà, una etapa a l'esprint on la classificació general no hauria de canviar.
0: 3Cat Info.
6: Això en un dissabte marcat per la gran final de la Champions masculina. A les 6 de la tarda, de fet d'aquí una mica més d'una hora, el PSG de Luis Enrique defensa el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta, ara ho hem dit. Luis Enrique busca la seva segona Champions consecutiva.
8: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
6: A l'Arsenal, per cert, l'equip de Mikel Arteta busca la seva primera Champions en el seu palmarès a nivell masculí.
9: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
6: Recordem que si l'Arsenal guanyés aquest títol, se sumaria al Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir tenir el seu palmarès com a mínim tant una Champions masculina com una de femenina. El bàsquet Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
10: Contentos, muy contentos con la renovación de Martínez. Creo que es un jugador que ha caído de pie en el club y en la ciudad. Nos ha ayudado muchísimo a hacer la mejor temporada de bàsquet Girona en la CB este año.
6: Un Girona que, juntament amb la penya Lleida i el Manresa, van tancar la fase regular de la CB ahir, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la penya als quarts de final amb factor pista a favor, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
0: Trescat Info.
6: En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés el Gran Premi del circuit de Catalunya. En són declaracions del pilot de Cervera a DAZN.
11: Contento estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
6: La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio, mentre el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart. Un Bezzecchi que demà a la cursa llarga sortirà des de la pole. Demà a la cursa llarga a les dues, amb Marc Márquez sortint quart, una cursa llarga que seguirem a l'Univers MotoGP, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara parlem de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la final masculina després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell, per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió, l'MVP de la final, a més, és Roger Taüll.
12: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cada cop ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
6: Aquest títol, per cert, és el 21è consecutiu de Lliga per al conjunt mariner. D'altra banda, a 8:15 del vespre, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones de Lliga, mentre que si ho fa el Mataró, es disputaria un tercer partit a la piscina del Sant Andreu. I acabarem amb un apunt d'hoquei patins, perquè el Vilassana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1.
0: Trescat Info.
13: Molt bona tarda, són les 5.

0: decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga que encara hi ha de cara a la setmana vinent. La consellera d'Educació ha defensat avui que el pacte farà que d'aquí a 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de tot l'Estat. Com a mínim 17 persones han estat interceptades en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquests migrants intentaven arribar a Formentera, per bé que també navegaven a prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. El director general de l'Organització Mundial de la Salut demana més informació i suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia de l'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i també la veïna Uganda. Tedros Adhanom visita avui a la tarda la província congolesa d'Ituri, on es va originar el brot que ja ha afectat a més de 260 persones que han mort. Es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi que tenim a 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, però la situació millora per demà i els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb un risc tan elevat. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té més aviat poc a fer a la compareixença de Pedro Sánchez i insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i de començaments del XXI. Era el pare de la considerada teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Les cares i personatges més coneguts de tot l'univers 3CAT participen aquest cap de setmana en la gran festa que es fa amb la plataforma com a protagonista en directe a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. Activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment, amb l'actualitat...
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el campió virtual del Giro d'Itàlia després de guanyar la seva quarta etapa i refermar el seu liderat. El danès confirmarà el seu triomf demà en l'última etapa a l'esprint. En directe tenim en joc el partit de semifinals, el primer partit de semifinals pel play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. Al Palau Blaugrana, el Barça guanya per 1-0 a l'Igualada al descans gràcies a un gol d'Ignacio Labart. I en bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gheven per una temporada. Gheven ha estat el millor valorat de l'equip gironí aquesta temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: Calor encara intensa a les comarques del centre, de l'oest i de l'interior de l'Ebre, però ens allunyem dels rècords que hem tingut els últims dies. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus, tarda, amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també al nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 5. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. Avui a la tarda els sindicats de l'educació es reuneixen telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit ahir a la nit amb educació i per decidir sobretot si mantenen o no les vagues convocades ja per la setmana vinent. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé tot el preacord aconseguit. És un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat avui que el pacte és un pas destacat, però que ara cal continuar treballant, ha dit, per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats els mestres i professors catalans seran d'aquí a uns 4 anys dels més ben pagats a tot l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat USTEC, majoritari al sector, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha subratllat, també al suplement, que han aconseguit l'objectiu que

0: s'havien marcat.
1: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga per la setmana vinent. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada als serveis territorials gironins. Com a mínim 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, de les quals la meitat avui. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant en els últims anys. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, Tedros Adhanom, està visitant la província de la República Democràtica del Congo, on va començar el brot d'Ebola, que afecta aquest país, però també la veïna Uganda. El cap d'aquest organisme internacional ha aterrat a l'aeroport de Bunia, a Ituri, que està tancat al trànsit comercial a causa d'aquesta malaltia. A les últimes hores, Tedros Adhanom ha demanat augmentar els fons internacionals per fer front al brot d'Ebola i només baixar de l'avió ha concretat exactament en què consisteix el que demana.
2: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
0: La província d'Ituri concentra la major part dels 246 morts que ha fet l'Ebola a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. L'organització no governamental Metges Sense Fronteres ha qualificat de profundament alarmant la situació que es viu a l'est d'aquest país, dues setmanes després que l'OMS declarés oficialment que es tracta d'una epidèmia. Aquesta hora es manté activat el nivell 3 del Pla Alfa d'un màxim de 4 per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En 24 municipis d'aquestes comarques no s'hi pot fer foc, ni tampoc cremar pastures ni rostolls, i els agents rurals fan una vigilància exhaustiva de tot el territori. Per demà està previst poder tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població en aquestes restriccions. I això mentre les altes temperatures altíssimes que hem tingut aquest mes de maig en alguns dies, sobretot aquesta setmana, han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Gandesa Ariadna Escoda.
3: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
4: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
3: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials, que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: També els bombers preveuen una campanya contra dels incendis similar a la que hem tingut els últims anys. En declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que també alhora aquesta aigua que ha caigut té una doble cara.
5: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Avui al migdia hi ha hagut

0: dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, a Pallars Jussà. Entre tots dos han cremat mitja hectàrea de zona boscosa. Quatre minuts i serà un quart de sis de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els partits que formen Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant del degoteig de casos que està ventit de suposada corrupció i que esquitxen al Partit Socialista. Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar han parlat avui en un acte conjunt que han fet a Barcelona, on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Totes aquestes formacions d'esquerres, que governen en coalició amb Pedro Sánchez, s'han mostrat convençudes que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat ben clar que cal donar explicacions i amb contundència contra la corrupció. Així s'ha referit la ministra de Sanitat, Mónica García.
2: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: I també han exigit al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquest impàs. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. De la seva banda, el Partit Nacionalista Basc, PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, ha demanat a Pedro Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continuï optant per un avançament electoral. Aitor Esteban.
3: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Esteban també ha volgut marcar distàncies amb el Partit Popular, a qui ha acusat de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu del PP, Miguel Tellado, ja li ha etzibat que no exigir una moció de censura és sostenir la corrupció.
4: Se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: Des de Catalunya, Junts ha demanat al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE, ho ha dit el seu secretari general Jordi Turull.
5: És la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de l'anomenada teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. És una informació que ha preparat Maite Curto.
6: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
7: No hay conocimiento pertinente si se aísla de cual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
6: En el mateix acte va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
7: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas per enfrontar problemes fonamentals.
6: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Altres obres clau de la seva carrera són El rumor d'Orleans, una exploració sociològica sobre els efectes perniciosos del rumor, i El paradigma perdut, la naturalesa humana, en què vincula biologia i antropologia. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista,

0: va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit, com a coautor d'un article del 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per dues associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
1: 3CAT Info. El temps.
2: Va ser minut i mig d'un quart de sis de la tarda. La previsió és d'en Dani Ramírez.
3: Dia de calor, dia de molta calor, però respecte a ahir o abans d'ahir, ha baixat de 2 a 4 graus la temperatura. En el cas de Vinebre, han arribat als 34,5, n'ha baixat 5, ahir 39,5, extraordinari, rècord de calor el mes de maig a Catalunya. Lleida ha arribat als 35, Seròs als 36, Girona 33, 27 a Tarragona, 26, 28 a Barcelona. S'han quedat amb 30 a Viella i han refrescat el nord, per exemple, 27 a Puigcerdà, 28 a Berga. Hi ha tempestes, des de la 1 han començat per la Cerdanya i fins allà a les 5 ja portaven 22 litres per metre quadrat a Lles de Cerdanya, 11 a Vilallobent, a prop de Puigcerdà, 4 a Puigcerdà, 6 a Núria, 14 a Sant Boi de Lluçanès amb calamar-se, 9 a Port del Comte, n'han caigut 4 a Reus de Peguera, 4 a Olost o 7 a Gósol. Per tant, situació inestable, la calor és forta però ha fluixat una mica i les tempestes, atenció, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu i avançar a la Catalunya central més o menys fins a la Noguera, nord de la Segarra, no ho descartem a l'extrem nord del Bages o cap al Moianès. La tempesta forta de la zona de Lluçanès, punts d'Osona, va progressant cap al Moianès. Demà un dia semblant, amb sol i calor, la temperatura es manté de matinada, puja de 2 a 4 graus de dia, en general però no passaríem de 36 a Ponent, i en general de 28 a 33, que és molta calor, però no pas de rècord, com fa un parell de dies o ahir mateix. I a la tarda, tempestes, un cop més. Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, potser no tan abundants com avui, però déu-n'hi-do, demà podem començar ja cap al migdia, iniciant-se al voltant del Ripollès.
1: 3CAT Info.
4: Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
5: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
6: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any passat n'hi va haver 11.012, segons dades del padró municipal, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i que representen només el 21,4% del total. Creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja en són un de cada tres. La població de la ciutat s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44, amb 6 anys, i el nombre de persones centenàries ha arribat a un rècord històric, 1.196, un 82% de les quals, dones. El padró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000 ciutadans a Barcelona, i que el nombre d'autòctons es continua reduint, mentre que creix el d'estrangers. Ho ha explicat la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament barceloní, Maria Jesús Calvo.
7: I el que estem veient és que la població de... nascuda a l'estranger, hi ha, són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
2: Actualment a Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Nou cop policial contra la multireincidència que ha deixat un balanç d'un centenar de persones detingudes i 19 d'investigades a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest macrodispositiu, Campai, que s'ha acabat avui de matinada, també s'han realitzat fins a més de 2.000 identificacions i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. Una a Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts.

0: detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulaven 119 antecedents. I Renfe va registrar l'any passat gairebé un miler de denúncies per grafitis i ha destinat gairebé 7 milions i mig d'euros a netejar-los. Les pintades comporten la immobilització de 2 trens per dia de mitjana per manca de visibilitat del maquinista. Ara les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: a Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, a l'Hospitalet de Llobregat i també Vilanova i la Geltrú. Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara un nou producte químic pioner permet netejar els grafitis dels trens en només un quart d'hora. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es veu que es fan més pintades.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat avui al matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'associació Amics dels Museus Dalí s'ha encarregat de col·locar una trentena de plaques amb unes formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer com vulguin. Cadaqués, Berta Artigas Fontàs.
2: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
3: En part complicat perquè hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí, aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
2: L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols dalinians.
0: I avui i demà s'està celebrant durant tot el cap de setmana la festa 3CAT en viu, amb activitats per tota la família, per tots els públics, amb espectacles exclusius relacionats amb programes d'entreteniment i actualitat de la plataforma, com el Foraster, Eufòria o Crims, tot el que seria l'univers 3CAT. Ho seguim, ho vivim a Montjuïc, amb la Marta Vives.
4: Un dels moments més emocionants d'aquesta primera jornada de la festa 3CAT en viu ha estat, sens dubte, el programa en directe del Foraster.
5: Som al Palau Sant Jordi!
4: Milers de persones han omplert el Palau Sant Jordi en una edició molt especial del programa. Quim Esferrer també ho ha viscut així.
6: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
4: Quim Esferrer assegura que una festa com aquesta permet el contacte directe amb els espectadors que el Foraster, precisament, experimenta cada setmana.
6: Te n'adones que tens una feina molt maca. Conèixer gent, aprendre, compartir, són verbs que són extraordinaris, no? I a la vida, quan aquests verbs tenen força i te n'adones que els podem fer servir, és quan et sents viu, que, mira, el 3 viu, no?
4: Demà la festa del 3CAT continua amb més sorpreses a l'Anella de Montjuïc.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran 6:45 de la tarda. Biel Cadilla, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume.
0: Ara amb en Biel toquen.
1: Esports.
7: Avui una tarda marcada per la final de la Champions masculina. D'aquí a poc més de mitja hora, a les 6 de la tarda, el PSG de Luis Enrique defensarà el títol contra l'Arsenal de Mikel Arteta. El PSG que surt amb aquesta alineació: Safonov a la porteria, Achraf, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes en defensa, Vitinha, João Neves i Fabián al mig del camp, i Doué, Dembélé i Kvaratskhelia en atac, mentre que l'Arsenal jugarà amb David Raya a la porteria, Mosquera, Saliba, Gabriel, Incapié en defensa, Rice, Lewis Skelly, Saka i Odegaard, i Trossard i Havertz en punta. Luis Enrique, com dèiem, que busca la segona Champions consecutiva amb el PSG.
8: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
7: I l'Arsenal d'Arteta busca, de la seva banda, la primera Champions del seu palmarès.
9: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
7: Si l'Arsenal guanya aquest títol, igualarà el Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir, com a mínim, tant una Champions masculina com una de femenina.

En hoquei patins tenim el descans, el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. Guanya l'equip glaurana

0: porque que ha caído de pie en el club y en la ciudad. Nos ha ayudado muchísimo a hacer la mejor temporada de bàsquet Girona en l'ACB este año.
1: Un Girona que, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, va tancar la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà, a les 7 de la tarda, l'equip blaurana rep el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. El tècnic blaurana és Xavi Pasqual.
2: I a mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final, hagi estat aquest. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la Penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem a parlar d'hoquei perquè, com dèiem, s'està disputant el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada, al Palau Blaugrana, i tenim l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
4: Bona tarda. El partit es troba a la segona part i en aquest moment el Barça marca el 2-0. Un partit molt equilibrat, però també Ignacio Alavar en aquesta segona ocasió, que clava la pilota a l'escaire dret de la porteria d'Arnau Martínez, després d'aprofitar un rebuig i situa el 2-0. No sentencia el partit perquè queden 17 minuts i mig, però tot i que el partit està sent molt equilibrat, de moment el Barça està monetitzant aquestes oportunitats que té i està tenint més capacitat de finalització. 17-36 pel final. Ara mateix el Barça posaria l'1-0 a una sèrie que serà un màxim de 5 partits. Barça 2, Igualada 0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés el circuit de Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez, en declaracions a DAZN.
5: No, nos queda mucho porque siempre intento ver el punto realista, ¿no? Hemos quedado quintos, pero no tenemos el ritmo para estar quintos, simplemente que hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionar la carrera de la mejor manera possible.
1: Demà a les dues es celebrarà la cursa llarga amb Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pole. Jonas Vingegaard és el virtual guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se avui en la penúltima etapa de 200 quilòmetres entre Gemona del Friuli i Piancavallo. És la cinquena etapa consecutiva que guanya el danès, que amplia així diferències a la general i s'assegura, per tant, el seu primer giro.
6: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes, jo també tenia un bon dia, i guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
7: A solid lead going into tomorrow is special for me.
1: Demà es disputarà l'última etapa amb arribada i sortida a Roma. I un últim apunt d'hoquei patins, el Vila-sana s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen avui a la tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir a la nit amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga per la setmana vinent. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí a 4 anys els mestres catalans siguin dels més ben pagats de tot l'Estat. Com a mínim 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La majoria d'aquestes persones intentaven arribar a Formentera, però també navegaven a prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. El director general de l'Organització Mundial de la Salut

0: Tedros Adhanom visita la província de la República Democràtica del Congo, on va esclatar el brot d'Ebola, que està afectant aquest país, però també la veïna Uganda. Ja ha demanat augmentar els fons internacionals per fer-hi front. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre altres qüestions, us explicarem que a Catalunya aquest any s'han incorporat 340 pagesos joves al sector agrari. La millor dada des del 2019, segons el Departament d'Agricultura, que vol continuar apostant per fer que el camp sigui atractiu pel jovent. I aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. I és que entre el 27 i el 30 de maig del 1976, al Paraninfo de la Universitat de Barcelona es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona. Biel Cadilla, bona tarda.
1: Hola, Jaume, bona tarda.
0: I aquesta hora en esports, Biel, que destaques?
1: Doncs mira, que s'està jugant el primer partit de semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. Al Palau Blaugrana, el Barça guanya per 2-0 l'Igualada, quan ha començat fa poca estona la segona meitat. I a Budapest, tot a punt, perquè d'aquí mitja hora es juga la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal.
0: Tarda de dissabte amb calor no tan extrema com que hem tingut aquests dos dies, amb rècords. Avui les màximes ballen entre els 30 i els 35 graus. Risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya central. Tarda de reunions telemàtiques, això sí, entre els sindicats de l'educació per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb el departament ahir i per decidir si mantenen o no les vagues la setmana vinent. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats es puguin llegir bé el preacord aconseguit, que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas endavant i que ara el que cal és continuar treballant per millorar els resultats educatius al país.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys dels més ben retribuïts a tot l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: El sindicat USTEC, de la seva portaveu Yolanda Segura, ha subratllat també el suplement que han aconseguit l'objectiu marcat.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. I també es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La intenció és tancar-se als serveis territorials. Com a mínim 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, de les quals avui la meitat. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 a Formentera, 2 a Cabrera i una a Eivissa. Eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'aquest 2026, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant els últims anys. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, està visitant la província de la República Democràtica del Congo, on hi va esclatar el brot d'Ebola que està afectant aquest país, però també la veïna Uganda. El cap d'aquest organisme internacional aterrava a l'aeroport de Bunia, a Ituri, tancat al trànsit comercial a causa de la malaltia, i només baixar de l'avió ha concretat en què consisteix el que demana.
5: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
0: Aquesta província d'Ituri concentra la major part dels 246 morts a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. L'organització no governamental Metges Sense Fronteres ha qualificat de profundament alarmant la situació a l'est d'aquest país, dues setmanes després que l'OMS declarés oficialment que es tracta d'una epidèmia.
6: 3CAT Info.
0: Les primeres sessions del judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, deixen al descobert el desori en el control financer en aquest conglomerat d'empreses municipals. És un judici que s'allargarà diverses setmanes. Dos dels vuit investigats ja han pactat amb la fiscalia. La resta intenten desmuntar els arguments de l'acusació, assegurant que totes les factures estaven justificades. Més dades des de Tarragona mateix amb Manel Sastre.
7: Han fet falta gairebé 15 anys per portar les irregularitats econòmiques de l'entramat d'empreses municipals de Reus a judici. Pel camí s'han arxivat la gran majoria de peces separades i la principal, la que fa referència als treballs de construcció de l'Hospital Sant Joan, arriba ara a l'audiència amb peticions a la Fiscalia d'entre 7 i 10 anys de presó per falsedat, prevaricació i malversació. En la primera setmana de declaracions de testimonis, l'interventor municipal Baldomer Rovira i el secretari Jaume Renyer deixaven constància del desgavell de factures i la manca de justificació dels treballs.
8: Encontramos que los contratos no se adjudicaron de forma adecuada, normativa, en su momento, de que el contenido de los trabajos, de las prestaciones que incorporaban, no se acaban de realizar, parte o totalmente, ¿no?
9: Es va continuar pagant per inèrcia i fins i tot sense necessitat que presentés cap documentació durant anys.
7: La causa fa referència en gran part a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. El Tribunal de Comptes ja va fer retornar a l'Ajuntament de Reus aquests diners, però ara es jutja la part penal. Testimonis com la parella de Batesteza han intentat justificar els treballs i la duplicitat de factures.
10: Una cosa és assessorar i planificar, i altra cosa és controlar timing, coste y auditar lo que se está construyendo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
7: A la causa també hi figuren, entre altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. Dels vuit encausats, Josep Prat, exdirector d'Innova i de l'ICS, i Batesteza han pactat amb la fiscal acceptar alguns delictes, i Aleida López, regidora de la CUP de Reus, que fa d'acusació popular, creu que això evidencia que tenien raó.
11: Això, doncs, per nosaltres demostra, no?, que realment aquí hi havia un coneixement de causa del que s'estava fent, hi ha un reconeixement dels delictes que són molt greus. Recordem que estem parlant d'un cas de corrupció molt gran que afecta un dels béns més preuats de la nostra societat, com és la sanitat pública.
7: El judici s'allargarà fins al juliol.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha augmentat un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades, la millor dada des del 2019. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita, de préssec, de paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que doncs ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en 2 mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat d'aquesta entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen d'altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, Bonpreu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa o els derivats dels cereals, que no es poden aprofitar, a fer pinso pels animals. En Josep Castany és el cap del Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
16: Són enganxines de color taronja molt visibles, amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar, doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i de la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè es puguin emportar el menjar que no es puguin acabar. Aquesta setmana s'han complert 50 anys d'un dels primers actes totalment oberts a la participació ciutadana activa després de la dictadura franquista. Entre el 27 i el 30 de maig del 1976, al Paraninf de la Universitat de Barcelona, es van organitzar les primeres jornades catalanes de la dona que recordem en aquest reportatge de Montsemir, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Joan Arroyo.
17: Les dones surten de la clandestinitat per debatre públicament sobre els seus drets i reivindicar-los. L'acte es considera el punt d'inflexió de la segona onada feminista a Catalunya.
18: El passat mes de maig, per primer cop després de molt temps, unes 4.000 dones es van trobar per parlar dels seus problemes. El marc va ser el Paranins de la Universitat de Barcelona. Al llarg de 4 dies es van anar exposant diferents ponències.
19: Durant 40 anys, i m'agradaria saber qui m'ho pot negar, la dona ha estat la gran perdedora. La seva condició, degradada. La seva imatge, manipulada.
17: Aquest és un fragment de l'article de Montserrat Roig sobre les jornades a la revista Triunfo. Mig any després de la mort de Franco, les dones surten de la foscor i exposen en públic les seves opinions i demandes. Mireia Bofill, traductora i editora, va formar part del comitè organitzador.
20: El primer acte així, públic, obert, després de tots els anys de dictadura, i jo crec que fins i tot el primer, d'aquella manera, durant molt de temps, és a dir, que fos assembleari, però obert a tota la ciutadania.
17: El debat no només marca l'eclosió del feminisme a Catalunya. Carmen Domingo és la comissària de la commemoració d'aquestes jornades.
21: Això va suposar un abans i un després per tot Espanya. Va ser fonamentalment fet i pensat per dones catalanes, però també va venir gent de fora de l'Estat i molta gent va agafar les conclusions i va agafar la mida i després es va repetir a Granada, es va repetir al País Basc, es va repetir a València.
17: Les jornades es comencen a gestar amb Franco encara viu i a Madrid se'n fan unes amb menys participació a primers de desembre del 1975. 5 mesos més tard, a Barcelona, no les tenen totes.
20: Encara tot era molt difícil. De fet, tenim companyes ara que en aquell moment no hi van poder ser-hi perquè eren a la presó. Tot era precari. Vam trobar 4.000 dones allí, vam poder parlar lliurement, vam poder dir tot el que ens va semblar i tots els projectes i totes les reivindicacions.
17: A les ponències, dones d'edat, origen i situació diferents.
21: Van anar dones de sindicats, van anar dones universitàries que hi eren allà, van anar també dones que treballaven a fàbriques, van anar dones que eren mestresses de casa, vull dir, hi va haver una barreja de gent que no només era universitària, i jo crec que això va enriquir molt les jornades.
22: Un pas molt important per aconseguir l'alliberament de la dona. Penses que es pot aconseguir un moviment unitari de dones? Crec que és molt difícil, perquè n'hem d'aprendre.
23: Som les criades de los maridos, som les criades de los hijos, som les criades de nuestros padres.
24: És la primera vegada que podem fer unes jornades després de 40 anys de que la dona, pràcticament, també els homes, evidentment, però la dona potser més, no ha tingut cap classe de facilitats ni de participació de cap tipus.
17: Aquests testimonis els trobem en un reportatge del programa Giravolt de Televisió Espanyola. Entre les conclusions finals de les jornades, el dret a un lloc de feina sense discriminacions, a la lliure disposició del propi cos, la legalització de l'avortament, anticonceptius a càrrec de la Seguretat Social i l'ensenyament obligatori públic i laic. Tot amb la lluita per aconseguir un canvi total de la societat.
20: Estem en llocs diferents i en el moment que estàs en llocs diferents, doncs tens una mirada diferent i pots donar unes opcions és diferent si volíem que aquestes veus fossin escoltades.

0: 3CAT Info. El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Dia de calor, dia de molta calor, però respecte a ahir o abans d'ahir, ha baixat de 2 a 4 graus de temperatura. En el cas de Vinebre, han arribat als 34,5, n'ha baixat 5, ahir 39,5, extraordinari, rècord de calor el mes de maig a Catalunya. Lleida ha arribat als 35, Seròs als 36, Girona 33, 27 a Tarragona, 26, 28 a Barcelona. S'han quedat amb 30 a Viella i han refrescat al nord, per exemple, 27 a Puigcerdà, 28 a Berga. Hi ha tempestes, des de la 1 han començat per la Cerdanya i fins allà a les 5 ja portaven 22 litres per metre quadrat a Lles de Cerdanya, 11 a Vilallobent, a prop de Puigcerdà, 4 a Puigcerdà, 6 a Núria, 14 a Sant Boi de Lluçanès amb calamarsa, 9 a Port del Comte, n'han caigut 4 a Reus de Peguera, 4 a Olost o 7 a Gósol. Per tant, situació inestable, la calor és forta però ha afluixat una mica i les tempestes, atenció, poden ser fortes al Pirineu, Prepirineu i avançar a la Catalunya central més o menys fins a la Noguera, nord de la Segarra, no ho descartem a l'extrem nord del Bages o cap al Moianès. La tempesta forta de la zona del Lluçanès, punts d'Osona, va progressant cap al Moianès. Demà un dia semblant, amb sol i calor, la temperatura es manté de matinada, puja de 2 a 4 graus de dia, en general però no passaríem de 36 a Ponent, i en general de 28 a 33, que és molta calor, però no pas de rècord, com fa un parell de dies o ahir mateix. I a la tarda, tempestes, un cop més. Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, potser no tan abundants com avui, però déu-n'hi-do, demà podem començar ja cap al migdia, iniciant-se al voltant del Ripollès.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
5: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructura sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
6: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
5: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
7: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que s'aprofiten de nosaltres.

0: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
1: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada, my homeland, is where my
0: heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
1: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
0: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Bellan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
2: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. Hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
0: Les enquestes Alberta sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
3: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
4: 3CAT Info.
5: 6 minuts i seran les 6.
4: Esports.
5: Biel Cadilla, bona tarda.
6: Bona tarda, Jaume. A punt de començar a Budapest la final de la Champions masculina. De seguida en parlem, però abans busquem el final, els darrers minuts del primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. Anem, doncs, cap al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. El Barça guanya i guanyarà aquest partit. A 2 minuts i mig pel final guanya 4-0 davant de l'Igualada. Recordem que és una sèrie semifinal a 5 partits. Per tant, el primer que aconsegueixi 3 victòries, al màxim de 5, si s'arriba al 3-2, doncs s'haurà classificat per la gran final. El Barça ha sigut, sobretot, superior a la segona part. A la primera, l'Igualada ha mantingut, doncs, el Barça força a ratlla, tot i que Ignacio Alabarta ha inaugurat a 5 minuts pel descans el marcador, i en aquesta segona part, tot i que amb l'1-0 l'Igualada ha tingut un parell d'ocasions per empatar, a la que el Barça i Ignacio Alabarta han fet el 2-0, el partit ha fet ja baixada pels blaugranes. 2 minuts pel final i el Barça estarà només a 2 victòries de la final.
6: Ara sí, ho dèiem, d'aquí a menys de 5 minuts arrencarà la final de la Champions masculina entre el PSG de Luis Enrique, que defensa el títol, i l'Arsenal de Mikel Arteta, que busca la seva primera Champions. El PSG, que jugarà amb Safonov a la porteria, Achraf, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes en defensa, Vitinha, João Neves i Fabián al mig del camp, i Doué, Dembélé i Kvaratskhelia en fase ofensiva, mentre que l'Arsenal jugarà amb el català David Rai a la porteria, Mosquera, Salivà, Gabriel, Incapié en defensa, Rice, Levis, Skelly, Isaka i Odegaard, Trossard i Havertz en punta. Com dèiem, Luis Enrique, que busca la seva segona Champions consecutiva amb el PSG.
8: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
6: Mentre que l'Arsenal d'Arteta busca la seva primera Champions.
9: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
6: Si guanya l'Arsenal, a més igualarà el Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir com a mínim tant una Champions masculina com una de femenina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El bàsquet Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gheven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
10: Contentos, muy contentos con la renovación de Martínez. Creo que es un jugador que ha caído de pie en el club y en la ciudad. Nos ha ayudado muchísimo a hacer la mejor temporada de bàsquet Girona en la CB este año.
6: Un Girona que, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha tancat la fase regular de la CB, mentre que al Barça encara li queda un partit demà. A les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa del València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
11: I a mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final ha estat aquest. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit el diumenge en València de ser caps a sèrie.
6: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la Penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
4: L'actualitat esportiva a fons.
6: En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés el Gran Premi de Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez n'ha parlat després als micròfons de Zona.
12: No, nos queda mucho porque siempre intento ver el punto realista, ¿no? Hemos quedado quintos, pero no tenemos el ritmo para estar quintos, simplemente que hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionado la carrera de la mejor manera posible.
6: Demà a les dues, la cursa llarga amb Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pol.
4: 3CAT Info.
6: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió és Roger Taüll, MVP de la final.
13: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
6: Aquest és el 21è títol consecutiu de Lliga pel conjunt mariner. D'altra banda, dos quarts de vuit, el Mataró i el Sant Andreu jugaran el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones. Si guanyés el Mataró, es disputaria un tercer partit a la piscina del Sant Andreu dimarts que ve. I en ciclisme, Jonas Vingegaard és el virtual guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se avui en la penúltima etapa de 200 quilòmetres entre Gemona dei Friuli i Piancavallo. Demà es disputarà l'última amb arribada i sortida a Roma.
4: 3CAT Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de l'Estat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona es concentren a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder accedir sempre que ho necessiten. El director general de l'Organització Mundial de la Salut aterra a la zona zero de l'Òbola i insisteix a demanar més suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia. Tedros Adhanom visita aquesta tarda la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on es va originar el brot que ha fet més de 260 morts al país. Almenys 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones tractaven d'arribar a Formentera, tot i que també navegaven prop de les costes d'Eivissa i Cabrera. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El Partit Nacionalista Basc té poca fe en la compareixença de Sánchez, insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent. Són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i al Pallars Jussà. Cadaqués, a l'Alt Empordà, estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. L'itinerari connecta espais com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer Gala, i la Casa del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar el 1925 i el 1927.
1: Esports.
2: En joc, la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Tot just ara comença el partit. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip francès, mentre Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4-1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gheven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gheven ha estat el millor jugador gironí aquest any amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: I el temps, tarda inestable al Pirineu, Prepirineu i a punts de la Catalunya central, on hi descarregaran tempestes, alguns aiguats i pedregades. Poden arribar fins a la Noguera i al Moianès, com a molt al sud. Refrescada forta en aquestes zones. Calor intensa a Ponent i al sud.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Us acompanya Xavier Palau. Aquesta tarda els sindicats de l'educació reuneixen telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb Educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, Esther Niubó, la consellera d'Educació, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat, ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, el majoritari, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat d'aquest acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. Els caus i esplais de Barcelona protesten aquesta tarda per la falta de locals i condicions dignes per poder fer les seves activitats. Amb el lema «Sense claus no hi ha lleure», es concentren a les seus dels districtes de la ciutat per demanar llocs, als quals tinguin accés lliure, on poder desenvolupar la seva tasca. L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona, el CJB, i té el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari d'aquesta organització.
6: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden accedir a algun espai que els cedeixin centres cívics, per exemple, però que no és només pel seu ús i que no sempre és el mateix. Ho explica Clàudia Urban, cap de l'agrupament Escolta, Way Cisa.
7: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Segons dades recollides pel Consell de la Joventut de Barcelona, el 2025, el 87% de les entitats de lleure de Barcelona van manifestar que no disposen d'un espai propi.

0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, està visitant la província de la República Democràtica del Congo, on va esclatar el brot d'Ebola que està afectant aquest país i també la veïna Uganda. El cap de l'OMS s'ha aterrat a l'aeroport de Bunia, a Ituri, que està tancat al trànsit comercial a causa d'aquesta malaltia. Aquestes últimes hores, l'alt funcionari ha demanat augmentar els fons internacionals per fer front al brot i, quan ha baixat de l'avió, ha concretat en què consisteix el que demana.
1: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
0: La província d'Ituri concentra la major part dels 246 morts a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. L'ONG Metges Sense Fronteres ha qualificat de profundament alarmant la situació a l'est d'aquest país dues setmanes després que l'OMS declarés oficialment que es tracta d'una epidèmia. Almenys 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, dels quals la meitat avui dissabte. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant els últims anys.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 6 i 10 minuts. Els partits que formen part de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat i transparència davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona on han volgut marcar distàncies amb els socialistes. Aquests partits d'esquerres, que governen en coalició amb Pedro Sánchez, s'han mostrat convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que calen explicacions i contundència contra la corrupció. Així ho reivindicava la ministra de Sanitat, Mónica García.
3: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda, porque no somos como ellos.
0: I també exigeixen al PSOE continuar desplegant l'agenda progressista per sortir d'aquesta crisi. En aquest sentit, han anunciat que aviat es tornarà a portar al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers. Per la seva banda, el PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, demana a Pedro Sánchez que doni explicacions abans del dia 24 i continua optant per un avançament electoral. Ho ha dit Aitor Esteban.
4: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també ha volgut marcar distàncies amb els populars, a qui acusa de cavar fosses amb Vox per dividir la societat espanyola. El portaveu popular, Miguel Tellado, ja li ha etzibat que no exigir una moció de censura és sostenir la corrupció.
5: Se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen todos ellos.
0: I mentrestant, des de Catalunya, Junts demana al govern de Salvador Illa que pensi més en el país i menys a salvar el PSOE. Ho ha dit Jordi Turull, el seu secretari general.
6: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium Cultural 4 anys més. Avui l'ha reescollit l'Assemblea General de l'entitat. En el seu discurs, Xavier Antich ha advertit que venen temps difícils per l'independentisme.
7: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immune al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Els bombers han treballat aquest migdia en dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals, que en total han afectat poc més de mitja hectàrea, i els focs ja estan controlats. Els bombers també han hagut d'actuar en un foc que ha cremat a tocar de la carretera A14 al Guaire, al Segrià. Això avui, que està activat al nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent, són la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total hi ha 24 municipis afectats. Per demà diumenge està previst tornar a rebaixar el nivell i que no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o activitats a l'aire lliure. Malgrat les altes temperatures dels últims dies, els bombers no preveuen un estiu més complicat de l'habitual. Ho ha explicat a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
8: Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur.
0: Això quan aquestes altes temperatures que ahir van assolir rècords han obligat a avançar un mes l'inici de la campanya de la vigilància d'incendis del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. El Departament d'Agricultura reforçarà els equips de prevenció amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya, Gandesa, Ariadna Escoda.
9: El mapa de perill d'incendi en aquestes dues comarques se situa en un nivell molt alt. Aquest divendres es va registrar una temperatura rècord per un mes de maig amb 37 graus i mig, una situació que se suma al fet que és la zona on menys ha plogut aquesta primavera, però on s'acumula un gran volum de combustible FIP després d'un hivern plujós. L'escenari ha comportat l'activació avançada dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, desgrana com s'espera que sigui la campanya d'enguany.
10: Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem en una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
9: Per tot plegat, aquest estiu es reforçaran aquests grups especials que passaran de 60 efectius a 95 a tot Catalunya.
0: És un quart de set.
2: El temps.
0: Moment d'obrir àrea de servei aquí a 3Cat Info. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
11: Dos aspectes importants a remarcar pel temps. La calor, que aguanta forta, no tant com ahir com abans d'ahir, no tenim rècords de calor, ja és notícia. I les tempestes, que són fortes i actives. Normalment, quan tenim aquests episodis de calor, a la que hi ha condicions de formar-se nuclis de tempesta, com va passar ahir la tarda, doncs es disparen els cumulonimbus, descarrega amb intensitat, baixa la temperatura 10 o 12 graus, i fins tot pedrega. Hi ha hagut calamarsà del Lluçanès, a Sant Boi de Lluçanès, amb 14 litres, 31 de màxima, i amb la pluja han baixat a 17. A Puigcerdà també ha baixat 10 o 12 graus de temperatura, amb 4 litres, 12 a Vilallobent. Han caigut 22 litres a Lles de Cerdanya. N'han caigut 9 a Port del Comte, 4 graus de Peguera, 7 a Gósol, 4 sobre Amunt, o 3 a Ribes de Freser, 6 a Núria. Però bé, hi ha risc de pluges fortes de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho adverteix el Meteocat, el Ripollès, el Berguedà, a la Cerdanya, Garrotxa, Osona i Lluçanès. No ho descartem altres indrets, com l'Alt Urgell, el Pallars Jussà o el nord de la Noguera, on les tempestes es mostren actives en aquests moments. Hem arribat als 36 graus de Seròs, com a temperatura més alta al país. Ahir Vinebre, 39,5, avui molta calor, 34,5, però n'ha baixat 5. I demà el dia serà molt semblant. Per tant, sol al matí, nuvolades al Pirineu, cap al migdia algun primer ruixat al Ripollès, i a la tarda, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, fins al nord de la Segarra, nord del Bages, hi pot haver ruixats i tempestes, potser no tan fortes com les d'avui, tot i que el Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès i la Garrotxa, podran ser-ho.
2: 3Cat Info. A 3Cat Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3Cat Info. 6 de la tarda i 18 minuts, Barcelona sumarà aquest estiu nou espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran de 10 del matí a 8 del vespre de juny a setembre. Els nous espais estaran ubicats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat què són espais pensats sobretot pels més petits.
16: Que és un element molt benvingut per la canalla, perquè els hi permet doncs, refrescar-se i, per tant, proporcionar aquest benestar i lluitar contra l'efecte illa de calor, però alhora també fomentar l'activitat.
0: L'Ajuntament recorda que aquests són els únics espais autoritzats pel joc amb aigua i que està prohibit accedir o banyar-se a les fonts ornamentals de la ciutat. Renfe va registrar l'any passat prop d'un miler de denúncies per grafitis i ha destinat gairebé 100 milions i mig d'euros a netejar-los. Les pintades comporten la immobilització de 2 trens per dia, de mitjana, per manca de visibilitat del maquinista. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara, un nou producte químic pioner permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades. Aquest cap de setmana hi ha jornades de portes obertes al Port de Barcelona. S'hi fan visites guiades per mar i per terra per descobrir com és per dins aquesta infraestructura, que és un dels principals motors de l'economia catalana. Hi ha visites marítimes a bord de les golondrines, en autocar, per la zona habitualment restringida del port comercial, per saber com es treballa a les terminals de contenidors, i rutes històriques a peu, teatralitzades, que expliquen la història del port i la seva relació amb la ciutat. Aquest any hi ha 2 novetats: les visites al far del Llobregat i un ball d'embarcacions aquest dissabte al migdia. El president del port, José Alberto Carbonell, explica què es pretén aconseguir amb aquesta iniciativa.
17: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura, que és cabdal per la competitivitat del nostre país.
0: Completa l'oferta diverses activitats artístiques i musicals. Demà es correrà la cursa solidària a quilòmetres contra el càncer. Tota la recaptació es destina a la investigació. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. L'any 2025 n'hi va haver 11.012, segons les dades del padró, que també mostren que les llars amb menors continuen disminuint i representen només el 21,4% del total. I creix també el nombre d'habitatges on viuen persones soles. Ara ja són 1 de cada 3. La població de la capital catalana s'està envellint. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196. Un 82% són dones.

0: El Pedró també mostra un cert estancament del nombre d'habitants, amb gairebé 1.730.000, i que el nombre d'autòctons es continua reduint mentre creix el d'estrangers. Ho explica la cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo.
1: I el que estem veient és que la població de nascuda a l'estranger ja són 626.000 persones, que això aproximadament és un 36% del total de la població.
0: A Barcelona hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen.
2: 3Cat Info.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
3: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bonpreu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso pels animals. Josep Castany és el cap del Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
4: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar, doncs, avui, demà, o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Una dona ha mort ofegada mentre es banyava a la platja de Ponent de Salou, al Tarragonès. Els cossos d'emergència van rebre l'alerta i a la tarda la dona, d'uns 75 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Tot i que li van fer maniobres de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'ofegament s'ha produït abans de l'inici oficial de la temporada de bany, que començarà dilluns que ve, 1 de juny. Ara falten 6 minuts per 6:45.
2: Esports.
0: Els esports que centren, bàsicament, la portada en aquesta final de la màxima competició europea, segurament la final desitjada per qualsevol club europeu. L'estan jugant els dos privilegiats d'aquest any, PSG i Arsenal, i de moment, Vielcadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Xavier.
0: Podríem dir que salta la sorpresa?
5: Doncs sí, perquè està guanyant l'Arsenal per 0-1. El gol l'ha fet Kai Havertz al minut 5 d'aquesta primera meitat. Ara som ja al 22 i de moment continua aquest 0-1 favorable a l'Arsenal, que busca la que seria la seva primera Champions. Recordem que l'única final que han jugat fins ara, a part d'aquesta, va ser la temporada 2005-2006, quan van perdre contra el Barça. El PSG, per la seva banda, busca la que seria la seva segona Champions, a més consecutiva. Tots dos equips estan jugant la segona final de la seva història, però l'equip de Luis Enrique defensa el títol que ja va aconseguir la temporada passada. A més, si guanyés l'Arsenal, igualaria el Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir, com a mínim, tant una Champions masculina com una de femenina. Minut 23, ara pausa d'hidratació a l'estadi Puskas de Bucarest, PSG 0, Arsenal 1. La retransmissió d'aquesta final la podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En hoquei patins, el Barça ha guanyat per 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. Ignasi Alabart ha fet dos gols per l'equip blaugrana.
6: És intens en atac, això desgasta molt els rivals i bueno, sí que és cert que un cop obres la veda, després els equips s'han d'obrir una miqueta més, han d'anar a buscar el resultat i és on també la qualitat apareix, s'imposa i crec que ha sigut això.
5: Els altres dos gols del Barça els han fet Marc Grau i Sergi Llorca, mentre que el de l'Igualada l'ha marcat Biel Llanes. Dilluns jugaran el segon partit al Palau Blaugrana. La sèrie la guanyarà el millor de 5 partits.
2: 3Cat Info.
5: El Vilassana, de la seva banda, s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit de Berta Busquets com a professional, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat els des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna

0: Casa Ramona. Són declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'ha...

0: del seu equip per la final.
1: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: I afegim encara més resultats d'hoquei herba, en aquest cas perquè el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa ha quedat fora després de perdre contra el Club de Campo per 1-4. A la final a 4 femenina, la Gara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo per 1-0 i l'Atlètic Terrassa està jugant contra el Complutense i està guanyant, en aquest cas, per 1-3.
2: Trescat Info.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió és Roger Taüll, MVP d'aquesta final.
3: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i, sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
0: Aquest és el 21è títol consecutiu de Lliga pel conjunt mariner. D'altra banda, 7:45, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones, mentre que si guanya el Mataró, es disputarà un tercer partit a la piscina del Sant Andreu dimarts que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Parlem ara de bàsquet. El Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueben, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
4: Contentos, muy contentos con la renovación de Martínez. Creo que es un jugador que ha caído de pie en el club y en la ciudad. Nos ha ayudado muchísimo a hacer la mejor temporada de bàsquet Girona en la CB este año.
0: Un Girona que, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, va tancar ja la fase regular de la CB, mentre que al Barça encara li queda un partit demà. A les 7, l'equip blaugrana rep a casa el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
5: I a mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final ha estat aquest. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a zero.
0: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. I en motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, una cursa que ha guanyat Raúl Fernández.

0: Bona tarda, són 7:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us estem explicant que els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen aquesta tarda de forma telemàtica per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. En aquesta reunió s'ha de decidir també si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Riubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de tot l'Estat. També hem fet referència al director general de l'Organització Mundial de la Salut que aterra a la zona zero de l'Ebola i insisteix a demanar més suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia. Tedros Adhanom visita aquesta tarda la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on es va originar el brot que ha fet més de 260 morts al país. I també hem explicat que almenys 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones tractaven d'arribar a Formentera, tot i que també navegaven prop de les costes d'Eivissa i Cabrera.

En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 7 de la tarda, passarem per Cadaqués, a l'Alt Empordà, que ha estrenat aquest matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'associació Amics dels Museus Dalí s'han encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants es puguin recórrer de manera lliure.

0: I cap a 6:45 de l'espai Un País per Voltar, Fèlix Martín ha visitat l'Observatori Fabra de Barcelona. També aquesta hora amb el Biel Cadilla busquem el titular esportiu que passa gairebé sí o sí per aquesta final, Biel, de la Champions, de moment encara la primera part.
1: Sí, Xavier, una final que es juga a Budapest, que enfronta l'Arsenal i el PSG. Minut 31 de la primera meitat guanya l'Arsenal 0-1 amb gol de Kai Havertz.
0: Tot això un dissabte amb tarda inestable al Pirineu, Prepirineu i a punts de la Catalunya Central, on hi descarregaran tempestes, algun aiguat i pedregades. Poden arribar fins a la Noguera i al Moianès, com a molt al sud. Refrescada forta en aquestes zones. Calor intensa ponent i al sud.

0: Ara passen 4 minuts de 6:45. Aquesta tarda els sindicats de l'educació es reuneixen telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord que s'ha aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
1: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, Esther Niubó, la consellera d'Educació, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha dit en declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
3: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la coordinadora d'assemblees educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona.
4: Trescat Info.
0: 6:45 de la tarda, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, està visitant la província de la República Democràtica del Congo, on va esclatar el brot d'Ebola, que està afectant aquest país i també la veïna Uganda. El cap de la OMS ha aterrat a l'aeroport de Bunia, a Ituri, que està tancat el trànsit comercial a causa d'aquesta malaltia. Aquestes últimes hores, l'alt funcionari ha demanat augmentar els fons internacionals per fer front al brot i quan ha baixat de l'avió ha concretat en què consisteix el que demana.
5: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem

0: En l'emergència l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
1: La província d'Ituri concentra la major part dels 246 morts a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. L'ONG Metges Sense Fronteres ha qualificat de profundament alarmant la situació a l'est d'aquest país, dues setmanes després que l'OMS declarés oficialment que es tracta d'una epidèmia. Almenys 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, dels quals la meitat avui dissabte. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant els últims anys. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí, Teheran ha acusat Donald Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives a les negociacions. L'entorn del líder iranià, Mojtaba Khamenei, ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encallades. La reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
0: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
1: La desconfiança entre les dues parts dificulta les negociacions. L'activista iraniana Sanam Naraghi Anderlini, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països, considera que la guerra a l'Iran ha enfortit el règim dels ayatolàs en lloc d'afeblir-lo com pretenien els Estats Units i Israel. Creu que la via diplomàtica és l'únic camí per millorar la situació de la gent a l'Iran i reclama la fi de les sancions contra Teheran i més implicació de les Nacions Unides en la resolució del conflicte. Naraghi ha participat aquesta setmana en la iniciativa Barcelona for Peace, a la capital catalana, i ha parlat amb ella Vicent Mifsud.
2: Sanam Naraghi Anderlini diu que, malgrat la mort d'alguns dels principals dirigents de la República Islàmica en els atacs dels Estats Units i Israel, el règim ha sabut capitalitzar el rebuig a la guerra.
3: Dos terços dels llocs bombardejats a Teheran eren instal·lacions civils. Quan li fas això a un país, qualsevol que estigui al capdavant, que estigui defensant el territori, la terra, tindrà suport.
2: L'activista iraniana denuncia la gran repressió contra les protestes massives del gener, però és molt crítica amb els que des de dins de l'Iran o des de l'exterior reclamaven una intervenció militar.
3: Si dius que vols una guerra contra el règim que està matant gent innocent, aleshores, com justifiques voler que vinguin les forces d'Israel i els Estats Units i matin més gent innocent? Per mi, la guerra no és la solució per abordar la naturalesa de l'Estat i la relació de l'Estat i la societat.
2: Naraghi demana que s'incrementin les relacions diplomàtiques i comercials amb l'Iran i s'acabin les sancions internacionals que assegura han estat contraproduents i nega que aquesta posició els posi al costat del règim.
3: L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
2: En aquest sentit, demana que s'impliquen les agències de les Nacions Unides en la reconstrucció que puga sortir d'un acord de pau i confia que aquesta implicació internacional contribuïsca a una obertura del règim. Insistix que la revolució iniciada per les dones l'any 2022 va ser un punt de no retorn cap a la transformació del país.
3: La interacció pública dels iranians amb l'Estat està canviant i ha canviat, i també amb faccions del mateix Estat. Per exemple, el president Pizhekian diu als seus aliats que hem de valorar la gent. No podem seguir reprimint-los a cops.
1: I a Corea del Sud, polèmica per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada l'eslògan d'uns gots de la marca amb una matança durant la dictadura militar que va viure al país asiàtic fins a finals dels anys 80. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci i s'ha disculpat, però l'atac en la lluita per la democràcia s'ha viralitzat a les xarxes, amb gent trencant aquests gots. Serem a la capital xinesa, Pequín, Francesc Canals.
4: Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Guangzhou han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Tu-Hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. A més, l'eslògan deia «Posa'l sobre el mostrador fent tac», cosa que molts clients van considerar que ridiculitzava la mort sota tortura d'un opositor al dictador. La policia va mentir a l'època sobre la causa de la mort, dient que havia estat per un cop al cap i que havia fet el so tac. Retirada immediatament la campanya, el propietari de la cadena, Chung Yong-jin, un dels empresaris més rics de Corea del Sud, demanava perdó en persona. El sentim després de fer l'obligada reverència de disculpa.
5: No posaré cap excusa. Assumiré tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
4: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
6: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
4: La matança d'almenys 600 estudiants a Guangzhou el 1980 és probablement la fita més dramàtica en la prolongada lluita per la democràcia a Corea del Sud. El boicot contra Starbucks a la xarxa, clients indignats esclafant al carrer gots de la marca, posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
1: Davant la proximitat, la pròxima visita del Papa a Catalunya, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, reivindica la col·laboració entre les institucions públiques i l'Església sense que això representi que l'Estat deixi de ser laic. El conseller ha defensat que, de fet, ja hi ha hagut exemples de cooperació entre les dues institucions, com l'acord amb la Conferència Episcopal Tarraconense per promoure l'habitatge social.
7: Hem signat acords importants entre govern i, en aquest cas, la Tarraconense, el servei d'un dels grans reptes i dèficits del país com és l'habitatge. Aquesta sana laïcitat ho garanteix que la política actuï sense instrumentalitzar la religió, i això em sembla molt i molt fonamental. Amb dues, cadascuna amb la seva responsabilitat, estan orientades i han de ser guiades pel bé comú.
1: Espadaler ho ha dit en la inauguració del Congrés de Confraries de Setmana Santa que avui es fa a la capital del Baix Camp, a Reus.
8: El temps.
1: Tocats 3 quarts de 7 a 3 que d'info, una nova àrea de servei a punt. Tenim la previsió meteorològica amb la crònica del Dani Ramírez.
9: Dos aspectes importants a remarcar pel temps. La calor, que aguanta forta, no tant com ahir com abans d'ahir, no tenim rècords de calor, ja és notícia. I les tempestes, que són fortes i actives. Normalment, quan tenim aquest episodi de calor, a la que hi ha condicions de formar-se nuclis de tempesta, com va passar ahir la tarda, doncs es disparen els cumulonimbus, descarrega amb intensitat, baixa la temperatura 10 o 12 graus, i fins i tot pedrega. Hi ha hagut calamarsada al Lluçanès, a Sant Boi de Lluçanès, amb 14 litres, 31 de màxima, i amb la pluja han baixat a 17. A Puigcerdà també ha baixat 10 o 12 graus de temperatura, amb 4 litres, 12 a Vilallobent. Han caigut 22 litres a Lles de Cerdanya. N'han caigut 9 a Port del Comte, 4 graus de Peguera, 7 a Gósol, 4 sobre Amunt, o 3 a Ribes de Freser, 6 a Núria. Però bé, hi ha risc de pluges fortes de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho adverteix el Meteocat, el Ripollès, el Berguedà, a la Cerdanya, Garrotxa, Osona i Lluçanès. No ho descartem altres indrets, com l'Alt Urgell, el Pallars Jussà o el nord de la Noguera, on les tempestes es mostren actives en aquests moments. Hem arribat als 36 graus de Seròs, com a temperatura més alta al país. Ahir Vinebre, 39,5, avui molta calor,

0: 34,5, però n'ha baixat 5. I demà el dia serà molt semblant. Per tant, sol al matí, nuvolades al Pirineu, cap al migdia algun primer ruixat al Ripollès, i a la tarda, Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, fins al nord de la Segarra, nord del Bages, hi pot haver ruixats i tempestes, potser no tan fortes com les d'avui, tot i que el Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès i la Garrotxa, podran ser-ho. 3CAT Info.
1: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
2: Avui a Un País per Voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
3: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
4: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions, a través de l'estructura de l'edifici, podrien arribar al telescopi i molestar l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
3: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les tres seccions de l'observatori, l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
4: Aquí tenim l'espai noble. El que molta gent no s'espera trobar a l'observatori són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé fi, principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
3: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
4: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat, és com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.
3: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi cal obrir part de la cúpula.
4: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
3: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
4: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
3: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Cadaqués de l'Alt Empordà ha estrenat aquest matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'associació Amics dels Museus Dalí s'han encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Anem a Cadaqués, Berta Artigues Fontàs.
2: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la Casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
3: En part complicat perquè hi ha molts espais que tenen relació amb Dalí, aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
2: L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols delineants.
1: 6 minuts i mig i arribem a les 7.
0: Esports.
1: Recte final d'aquest informatiu i també recte final, Biel Cadilla, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavier.
1: Aquesta primera part de la Champions, de moment amb color londinenc.
4: Sí,
1: color...
4: senyor.
1: A favor de l'equip d'Arteta.
4: Exacte, quan pràcticament s'arriba ja al descans a Budapest, a l'estadi Puskás, on s'està disputant aquesta final. L'àrbitre indica ja el camí dels vestidors i està guanyant l'Arsenal per 1-0, gol que ha fet Kai Havertz al minut 5 d'aquesta primera meitat. És la segona final de la història tant del PSG com de l'Arsenal, el PSG de Luis Enrique, que defensa el títol aconseguit la temporada passada, mentre que l'Arsenal de Mikel Arteta busca aconseguir la que seria la primera Champions de la seva història. Recordem que l'única final que han jugat fins ara, a part d'aquesta, va ser la temporada 2005-2006, quan va perdre contra el Barça. Si l'Arsenal guanyés aquest títol, a més, igualaria el Barça com a únic equip d'Europa que ha aconseguit com a mínim tant una Champions masculina com una de femenina. La transmissió d'aquesta final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal la podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Deixem el futbol, parlem d'hoquei patins, perquè el Barça ha guanyat per 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt blaugrana, gran dominador històric de la competició, amb 35 títols, ha arrencat amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busca assolir la seva quarta final consecutiva. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
5: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
4: Ignasi Alabart ha fet un doblet pel Barça, mentre que els altres dos gols de l'equip blaugrana els han fet Marc Grau i Sergi Llorca. El gol de l'Igualada l'ha marcat Biel Llanes. Dilluns jugaran el segon partit al Palau Blaugrana.
0: 3CAT Info.
4: Encara en hoquei, el Vila-sana s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona, que n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot l'ho viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
4: Mentre que la jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, ha destacat la classificació del seu equip per aquesta final.
7: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
4: I afegim encara més resultats, en aquest cas d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga Masculina després de derrotar el Complutense

0: ser per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora després de perdre contra el Club de Campo per 1-4. I a la final a 4 femenina, qui s'ha classificat per la final és l'Atlètic Terrassa, que ha superat el Complutense per 1-3, mentre que la Gara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo, en aquest cas per 1-0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió és Roger Taüll, que a més ha estat considerat MVP d'aquesta final.
2: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem, i seguir pujant al nivell.
0: Aquest és el 21è títol consecutiu de Lliga pel conjunt mariner. D'altra banda, 8:15, el Mataró i el Sant Andreu juguen el segon partit de la final femenina. Si les andreuenques guanyen, es proclamaran campiones de Lliga, mentre que si guanya el Mataró, es disputarà un tercer partit a la piscina del Sant Andreu dimarts que ve.
1: 3CAT Info.
0: El bàsquet Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
3: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: Un Girona que, juntament amb la penya, el Lleida i el Manresa, ja ha finalitzat la fase regular de la CB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 de la tarda, l'equip blaugrana rep a casa el València en un enfrontament clau de cara al posicionament del play-off. El tècnic blaugrana és Xavi Pasqual.
4: Ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut 4 pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga, i al final el pròrroga ha estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a ser.
0: I és que si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. I acabem dient que Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, que ha guanyat Raúl Fernández.
1: 3CAT Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen avui a la tarda de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar o no el preacord pactat amb el departament ahir. També han de decidir què fan amb les protestes que mantenen convocades de cara a la setmana vinent. Amb el lema «Sense claus no hi ha lleure», els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat avui a la tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho volen. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha aterrat avui a la zona zero de l'Ebola i insisteix a demanar més suport financer i logístic per fer front a aquesta epidèmia. Tedros Adhanom visita la província d'Ituri, a la província democràtica del Congo, on es va originar el brot que ha fet més de 260 morts al país. Com a mínim, 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones intentaven arribar a Formentera, però també n'hi havia algunes que navegaven a prop de les costes d'Eivissa i Cabrera.

0: Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix, diuen, de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. La població de Barcelona s'estanca i la ciutat registra el nombre més baix de naixements des del 1939. Segons dades del Padró, la ciutat assoleix un rècord de persones centenàries amb un 1.196 habitants, un 82% de les quals són dones. Les cares i els personatges més coneguts de l'univers 3CAT són els protagonistes durant tot aquest cap de setmana de la gran festa que fa la plataforma a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. Activitats per tots els públics relacionades amb programes d'entreteniment i actualitat. Avui un foraster multitudinari. Demà el concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: En joc, el descans, de fet, la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Guanya l'equip anglès 0-1. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip francès, mentre que Mikel Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4-1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gueven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gueven ha estat el millor jugador de l'equip gironí aquest any amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: Aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels últims xàfecs i tempestes que han anat baixant del Pirineu i que han anat tocant fins cap a la Noguera, al nord de la Segarra i a Osona. Demà tindrem un dia si fa com avui. Assolellat i calorós al matí migdia, ruixats cap al migdia al Ripollès, tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Bona tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els sindicats majoritaris a l'educació estan reunits a aquesta hora telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit ahir amb Educació i per decidir, sobretot, si mantenen o no les vagues convocades per la setmana vinent. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases perquè tinguin prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema de més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas endavant, però que ara cal continuar treballant per millorar els resultats educatius.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys dels més ben pagats a tot l'Estat. En parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: Des del sindicat majoritari al sector, USTEC, la seva portaveu Iolanda Segura també en declaracions al suplement subratllava que s'ha aconseguit l'objectiu marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les seves reivindicacions. De fet, mantenen que ells faran vaga la setmana vinent des de la CGT. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives, que volen tancar-se els serveis territorials, i al País Valencià els docents han decidit continuar amb la vaga indefinida. Dilluns començaran la quarta setmana d'aturades. Protesta de Caus i Esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatius a la ciutat. Sota el lema «Sense claus no hi ha lleure» i la lectura d'un manifest davant de les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poden accedir lliurement per poder fer les seves

0: tasques i activitats. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb d'altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Wisisa. La Clàudia Urban n'és una de les caps.
1: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'organització, amb el Consell de la Joventut de Barcelona al capdavant, el CJB, compta amb el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari del Consell de la Joventut de Barcelona.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, està visitant la província de la República Democràtica del Congo, on va esclatar el brot d'Ebola que està afectant aquest país i també la veïna Uganda. El cap de l'OMS aterrava a l'aeroport de Bunia, a Ituri, que està tancat al trànsit comercial a causa d'aquesta malaltia. A les últimes hores ja ha demanat d'augmentar els fons internacionals per fer front a aquest brot, però només de baixar de l'avió ha concretat exactament què és el que demana.
3: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
0: La província d'Ituri concentra la major part dels 246 morts a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. L'organització no governamental Metges Sense Fronteres ha qualificat de profundament alarmant la situació que es viu a l'est del país, sobretot dues setmanes després que l'OMS declarés oficialment que es tracta d'una epidèmia. Com a mínim, 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, de les quals aquestes persones, avui més de la meitat, han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i una a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant en els últims anys.
4: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 8 de la tarda. Els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant del degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Sanitat, Mònica García, estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora deixen clar que estan sortint informacions greus que requereixen d'explicacions.
5: Jo le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
6: Frente a los golfos y a los corruptos, ni una sola palabra vamos a tener para defender nada que no sea la corrupción cero, porque nosotros estamos impolutos.
0: Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona, en què han volgut marcar distàncies amb els socialistes i on han reivindicat la seva alternativa d'esquerres com a neta de corrupció. De la seva part, Aitor Esteban, del PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, creu que Pedro Sánchez hauria de donar explicacions al Congrés abans del dia 24.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Aitor Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el Partit Popular i, segons el portaveu del PP, Miguel Tellado, això es dona ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa

0: està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Òmnium Cultural adverteix que l'independentisme s'ha d'organitzar i preparar perquè venen temps difícils. El seu president Xavier Antich tem que el PP i Vox s'acostin a la Moncloa i pronostiqui què caldrà plantar cara.
2: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Avui l'Assemblea General d'Òmnium ha reelegit Xavier Antich com a president de l'entitat durant 4 anys més.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Els bombers han treballat durant aquest migdia en 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals que en total han afectat poc més de mitja hectàrea i els focs s'han pogut controlar en poca estona. Durant tot el dia avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total hi ha 24 municipis afectats on es recomana molta prudència a les activitats a l'exterior per evitar que hi hagi focs. Avui en declaracions a 3Cat Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que les pluges d'aquesta tardor i hivern han permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que alhora tanta aigua també pot acabar afectant negativament els incendis.
4: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Per demà està previst de tornar a rebaixar el nivell del Pla Alfa i que ja no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o activitats a l'aire lliure. La campanya de vigilància d'incendi s'ha avançat un mes a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a causa de la calor rècord d'aquest mes de maig. Un escenari que també ha comportat el reforç de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a tot Catalunya, que aquest estiu treballaran amb 10 bases operatives i 95 efectius ganders a Ariadna Escoda.
5: La tasca del GEPIF és la de controlar el territori des de rutes mòbils, però també des de punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar de forma immediata els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a Bot. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, detalla com és el dia a dia d'aquest grup.
6: Iniciem a les 11 del matí, fem un briefing, parlant una mica dels escenaris que ens trobem o que ens podem trobar durant tot al llarg del dia. Fem el repartiment de personal amb els vehicles i segons les rutes assignades el que fem ja és ficar-nos en marxa, fent aquesta vigilància dinàmica, perquè al final busquem ja rutes elevades per a tenir bona visió del territori, fins a arribar als punts d'emplaçament que tenim marcats on sabem, com aquí mateix on ens trobem situats, que tenim una bona perspectiva i podem fer una vigilància estàtica on agafem molta àrea de visió per si surt alguna petita columna, doncs poder donar primerament avís per a que es fiqui tot l'operatiu en marxa i fer una intervenció ràpida a l'estat prop de les carreteres per a poder arribar el més aviat possible.
5: A més de donar l'avís si detecten columnes de fum i intervenir ràpidament, la presència de les unitats del GEPIF al territori té un efecte dissuasiu davant negligències com ara fer barbacoes en espais on està prohibit o cremes agrícoles fora dels mesos permesos. Amb tot, enguany el Departament d'Agricultura ha apostat per reforçar aquests grups amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya.
1: Una dona ha mort ofegada mentre es banyava a la platja de Ponent de Salou, al Tarragonès. Els cossos d'emergències han rebut l'alerta amb una dona d'uns 75 anys que ahir patia una aturada cardiorrespiratòria. Tot i que li van fer maniobres de reanimació, no la van poder salvar. L'ofegament es produïa abans de l'inici oficial de la temporada de bany perquè comença dilluns vinent, dia 1 de juny. I el conductor d'un turisme ha mort en un accident a l'L310 al seu pas per Torrefeta i Florejacs a la Segarra. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut un xoc frontal entre dos turismes i com a conseqüència de la topada ha mort un dels conductors, un home que tenia 33 anys i era veí de Guissona. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 9 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 52 les persones que han perdut la vida aquest any en algun accident a les carreteres catalanes.
3: 3Cat Info.
1: Passen gairebé un parell de minuts d'un

0: quart de vuit de la tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Ha canviat el temps. Aquesta tarda al centre i nord del país s'han nuvolat, les precipitacions han viatjat de nord cap a sud. S'han originat al Pirineu, principalment entre una i les dues, cap a la Cerdanya, i finalment han afectat bona part del Pirineu, Prepirineu i algun punt de la Catalunya central o zona nord de Lleida fins a la Noguera, aproximadament, nord de l'Urgell, nord de la Segarra, hi ha hagut algun ruixat. A última hora de la tarda, els més destacables al voltant del Montsec, 15 litres al Zamora, a Sant Esteve de la Sarga, 4 litres a Corçà, Àger, a la zona del Montsec, però bé, prèviament havia plogut fort, per exemple, a Olost, al Lluçanès, 22 litres per metre quadrat, Sant Boi de Lluçanès, 16, amb calamar-se, n'han caigut 6 a Núria, 7 a Gósol, 9 a Port del Comte, o, per exemple, 6 a Bagà, 22 a Lles de Cerdanya, també amb calamar-se. Les temperatures han baixat 10 o 12 graus en aquests sectors on ha plogut, però on ha fet sol i calor, després de la tarda s'han lleganyat a molts indrets, la temperatura ha baixat de 2 a 5 graus. És el cas de Vinebre, ahir gairebé 40 graus, avui 34,5, la més alta del país, avui a Seròs, amb 36, Lleida amb 35, Girona 33, Barcelona 26, ahir 31, ha baixat 5, o Tarragona, 27. Demà exactament al mateix temps. Per tant, sol i calor, fins i tot de dia puja la temperatura 2, 3 o 4 graus, màximes de 30, 36 a l'interior, calor forta, no serà de rècord, com ahir o abans d'ahir. Cap al migdia torna a canviar el temps a muntanya, ruixats al Pirineu, sobretot cap al Ripollès, a partir de les 12 o les 2, migdia, però al matí tranquil. I a la tarda, més ruixat, més tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, podran ser localment intensos i amb calamar-se. Potser probablement no tant com avui, i serien més focalitzats els intensos al voltant de la Garrotxa, Serralada Transversal, Ripollès, Osona i Lluçanès. Les temperatures, ja diem, cada dia poden pujar.
0: Barcelona ha registrat el nombre més baix de naixements des de l'any 1939. Segons dades de l'últim padró municipal, l'any passat hi va haver 11.012 naixements, mentre que van morir més de 14.000 persones. El nombre d'habitants, però, es manté estable per l'arribada de persones estrangeres. Actualment a Barcelona hi viuen gairebé 1.700.000 persones, amb un lleuger descens del 0,1% respecte a les dades de l'any 2024. Són dades que mostren també que les llars amb menors continuen disminuint, ara que només en són una de cada cinc. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de la Ciutat, Maria Jesús Calvo, ha explicat la composició dels habitatges que hi ha en aquests moments.
3: Pel que fa als domicilis, estem en una línia semblant a la de anys anteriors. Un 31,5% són llars unipersonals, domicilis unipersonals. Les llars amb menors continuen a la baixa, són aproximadament un 21%, i les llars unipersonals de persones de més de 65 anys són un 14%.
0: El padró també mostra un envelliment de la població. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196. D'aquestes 1.196 persones centenàries, un 82% són dones. D'altra banda, l'any passat es va mantenir l'increment del nivell formatiu dels ciutadans de Barcelona. Un 37,4% dels més grans de 16 anys tenen estudis superiors i entre la població estrangera la xifra s'eleva fins a gairebé un 43%. Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. És una informació que ha preparat Maite Curto.
4: A Morin se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Així s'expressava el 2010, quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona.
5: No hay conocimiento pertinente si se aísla de qual conjunto hace parte. Se necesita de ver todos los otros contextos históricos, geográficos, culturales.
4: En el mateix acte va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
5: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las variaciones.

0: cultura para enfrentar problemas fundamentales.
1: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a nivell internacional. D'entre la quarantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaca El Mètode, amb 6 volums publicats, un projecte monumental que va trigar gairebé 30 anys a escriure, en què fixa les bases del pensament complex connectant la física, la biologia, la cibernètica i la sociologia. Altres obres clau de la seva carrera són El rumor d'Orleans, una exploració sociològica sobre els efectes perniciosos del rumor, i El paradigma perdut, la naturalesa humana, en què vincula biologia i antropologia. Moren es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Edgar Morin va ser el centre d'un cas molt controvertit, com a coautor d'un article del 2002 que afirmava que els jueus, que van ser víctimes d'un ordre despietat, estan imposant el seu ordre despietat als palestins. Va ser demandat per antisemitisme per dues associacions i, finalment, va guanyar el cas en apel·lació. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona.
2: 3CAT Info.
3: Els actors de la sèrie Com si fos ahir han participat avui en les moltes activitats organitzades a la festa de 3CAT en viu que es fa durant tot el cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc, a Barcelona. Són només alguns dels protagonistes de molts programes d'entreteniment, molta actualitat de la plataforma, que es troben en directe amb el públic, amb un munt d'activitats pensades per tothom. N'hem anat a fer el seguiment avui de com es vivia la festa amb la Marta Vives.
4: Una de les grans virtuts de la festa 3CAT viu és la proximitat entre els qui la fan i els espectadors i oients. Un dels programes que té més audiència és la telesèrie de Sobretaula Com si fos ahir, que està a punt d'acabar la seva novena temporada amb un gran èxit de prop d'un 20% de quota de pantalla. A l'Anella de Montjuïc, la presència d'alguns dels actors que la protagonitzen ha creat molta expectació.
5: Ho veig totes les tardes, si puc, doncs perquè m'agrada molt. A més, trobo que és molt real. Toca tots els temes que hi ha avui en dia a la societat, a nivell d'amistat, de parelles, de problemes en els fills, d'addiccions, de... Trobo que és una sèrie que està molt ben pensada. Podem aprendre molt.
4: Alicia González, Pepo Blasco, Lu Amat i Míriam Mucles han respost a les curiositats dels espectadors. Pepo Blasco.
6: Una mica la idea de que el públic és el que acaba la sèrie. Nosaltres fem una feina, s'emet, però després d'emetre's és quan s'acaba la sèrie, quan tens el retorn del públic. I dona la sensació aquesta de feina acabada, de concloure una cosa, un procés que encara no està acabat.
4: Aquest diumenge 3CAT celebrarà la segona jornada de la festa amb moltes sorpreses.
3: 5 minuts i seran 7:45.
2: Esports.
3: Biel Cadilla, bona tarda.
7: Bona tarda, Jaume. Tenim en joc la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a l'estadi Puskas de Budapest. Està guanyant l'Arsenal per 0-1. L'únic gol l'ha fet Kai Havertz al minut 5 de partit. Ara som al 60 i el PSG que ho intenta, però l'Arsenal està defensant molt bé. És la segona final per tots dos equips en la seva història. El PSG de Luis Enrique defensa el títol aconseguit la temporada passada, mentre que l'Arsenal busca aconseguir la que seria la primera Champions del seu palmarès. L'única final que han jugat fins ara els Gunners va ser la temporada 2005-2006, quan van perdre contra el Barça. Si guanyés l'Arsenal, igualaria el Barça com a únic equip d'Europa en aconseguir com a mínim tant una Champions masculina com una de femenina. La transmissió d'aquesta final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal la podeu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. En hoquei, el Barça ha guanyat 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt blaugrana, gran dominador històric de la competició, amb 35 títols, ha arrencat amb autoritat aquesta eliminatòria al millor de 5 partits en què busca assolir la seva quarta final consecutiva. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
8: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0, hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
7: Ignasi

a la Bart, ha fet un doblet pel Barça, mentre que els altres dos gols de l'equip blaugrana els han fet Marc Grau i Sergi Llorca. El gol de l'Igualada l'ha marcat Biel Llanes. Dilluns jugaran el segon partit al Palau Blaugrana. 3.

0: jugaran el segon partit de la Lliga Femenina. A Mataró hi tenim l'Oriol Rodríguez. Oriol, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A punt de començar aquest partit. És un partit a cara o creu. Si el Mataró guanya, forçarà el tercer partit, el partit de desempat final que es jugarà dimarts. Si guanya el Sant Andreu, serà campió de Lliga per primer cop en tota la seva història. És veritat que el Sant Andreu és el vigent campió de la Champions, també el vigent campió de Copa, però no ha guanyat mai el títol de Lliga. El partit jugat fa 3 dies es va imposar per 10 gols a 8. Després de l'empat a 6 del conjunt de Sant Andreu va ser superior, per tant, a veure si avui és capaç de sumar la seva primera Lliga. Un Sant Andreu que no ha perdut ni un sol partit en tota la Lliga, ni tampoc a Europa aquesta temporada. Mataró, d'altra banda, apel·larà el que va passar a la final de la Copa Catalunya quan van ser capaç les de Dani Ballar de guanyar a les de Javi Aznar. Per tant, tot a punt aquí a la capital del Maresme perquè comenci el partit que pot donar vida al Mataró o bé el primer títol de Lliga al Sant Andreu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, el Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gheven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
3: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: Un Girona que, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha finalitzat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Serà demà a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana contra el València, partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la Penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip Blaugrana seria cinquè i jugaria contra el Múrcia amb el factor pista en contra. Tornem un moment al futbol, tornem a aquesta final de la Champions que es disputa avui de pes perquè el PSG iguala el marcador. Acaba de marcar Dembélé, l'ex del Barça, de penal, un penal que havia comès un defensa de l'equip Gunner sobre Kvaratskhelia. Dembélé fa la igualada, PSG 1, Arsenal 1.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15 a aquesta hora. Destaquem que els sindicats majoritaris de l'educació estan reunits de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar o no el preacord pactat ahir a la nit amb el departament, però també per, sobretot, decidir què fan amb les protestes convocades a partir de la setmana que ve mateix. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha aterrat a la zona zero de l'Ebola i ha insistit a demanar més suport financer i logístic per fer front a l'epidèmia. Tedros Adhanom visita la província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, on es va originar el brot i on hi ha hagut ja més de 260 morts. Com a mínim, 117 migrants han estat interceptats en 7 embarcacions diferents en aigües de les Balears les últimes 24 hores. La major part d'aquestes persones intentaven arribar a Formentera, per bé que també hi havia algunes que navegaven a prop d'Eivissa i Cabrera. Des d'ara fins a arribar a les 8 de la tarda, entre diverses qüestions, us explicarem que des de fa un parell de mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments de l'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es llenci. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. I també ens farem ressò d'una polèmica a Corea del Sud per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks, en què es vincula l'eslògan d'uns vasos d'aquesta marca amb una matança que hi va haver durant la dictadura militar que va viure el país asiàtic fins a finals dels 80. El propietari de la concessió de la companyia ja ha eliminat l'anunci, ja ha demanat perdó, però l'incident s'ha viralitzat a les xarxes amb gent trencant aquests gots. I al Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Va bé a l'esports.
2: Doncs molt pendents d'aquesta final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, que s'està disputant a l'estadi Puskás de...

0: Budapest, i que ara es posa encara més interessant. S'havia avançat l'Arsenal al minut 5 amb un gol de Kai Havertz, i ara al minut 65 ha fet la igualada Dembélé pel PSG, 1-1. Per tant, ara el marcador, queden poc més de 20 minuts per al final del temps reglamentari.
1: Aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels últims xàfecs i tempestes que hem tingut baixant del Pirineu fins a la Noguera, cap al nord de la Segarra i a Osona. Demà, el diumenge, serà, si fa no fa, com avui dissabte. Assolellat i calorós al matí migdia, ruixats cap al migdia al Ripollès, i tarda amb tempestes a la meitat nord del país. Els sindicats majoritaris de l'educació estan reunits a aquesta hora de forma telemàtica per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb Educació per decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé l'acord aconseguit. És un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats acadèmics.
2: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí a 4 anys dels més ben pagats a tot l'Estat. Ho parlava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
1: Des del sindicat USTEC, majoritari al sector, la seva portaveu, Iolanda Segura, també en declaracions al suplement, subratllava que s'ha aconseguit l'objectiu marcat.
4: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives, que en aquest cas es vol fer una tancada als serveis territorials. I al País Valencià els docents han decidit continuar amb la vaga indefinida i dilluns comencen la quarta setmana d'aturades. Al voltant de la qüestió de l'Ebola, avui a la tarda molt pendents de la visita que està fent el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, a la província de la República Democràtica de Congo, on va esclatar el brot d'Ebola que afecta aquest país, però també la veïna Uganda. El cap d'aquest organisme internacional aterrava a l'aeroport de Bunia, a Ituri, tancat al trànsit comercial a causa de la malaltia. A les últimes hores ha concretat exactament què és el que demanen.
5: Més suport logístic, més suport financer, però mentre ens centrem en l'emergència, l'hauríem d'aprofitar com a oportunitat per construir el sistema sanitari, perquè en cada crisi hi ha oportunitats, i així és com hem de gestionar aquest brot.
1: Alhora, a la província d'Ituri es concentra la major part dels 246 morts a la República Democràtica del Congo, a més de 1.000 casos sospitosos de tenir un virus, amb un índex de mortalitat d'entre el 30 i el 50%. Com a mínim, 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir la tarda, dels quals la meitat avui. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i 1 a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant els últims anys.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 8:15. València torna a sortir avui a la tarda al carrer per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón, 19 mesos després.

0: de la Dana que van patir. La marxa l'han convocat més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024, en declaracions a aquesta emissora.
1: La societat valenciana vam aconseguir que dimitira de president, però s'ha quedat amb l'acta de diputat i, per tant, en un aforament fraudulent perquè no vota, i també demanem que el seu partit li demani l'acta, cosa que 19 mesos després encara no ha fet.
0: La manifestació va des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça de la Mare de Déu, al costat del Palau de la Generalitat. És el mateix recorregut que es va fer a la primera manifestació el 9 de novembre de l'any 2024, com a símbol que no ha canviat res. El Vall d'Hebron Institut de Recerca a Barcelona acaba de publicar un estudi en què confirma la seguretat de les vacunes amb virus atenuats pels pacients que tinguin esclerosi múltiple. Els tractaments per aquesta patologia provoquen una baixada de defenses i per això els metges recomanen als pacients que es vacunin, però moltes d'aquestes persones temen que la vacuna els acabi desencadenant nous brots d'esclerosi. Bé, doncs ara aquest estudi que ha liderat el Vall d'Hebron evidencia que això no passa. La doctora Mar Tintoré és la investigadora principal.
2: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
0: El treball s'ha publicat a JAMA Network Open i s'ha donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que es commemora cada 30 de maig.
3: 3CAT Info.
0: Des de fa uns mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o a reciclar el menjar per evitar que es perdi, que es llenci. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. En tenim més dades en aquesta informació que ha elaborat Mireia Sala.
4: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
5: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
4: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bonpreu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bonpreu.
6: Són aquestes de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
4: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
6: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga, i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
4: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
7: Aprofitem tot l'espai, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
4: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
0: Polèmica a Corea del Sud per una campanya de publicitat de la multinacional Starbucks en què es vincula de forma desafortunada

0: Fortunada, l'eslògan d'uns gots d'aquesta marca amb una matança que hi va haver durant la dictadura militar que va viure el país asiàtic a finals dels 80. El propietari de la concessió ha eliminat l'anunci, s'ha disculpat, però l'atac a la lluita per la democràcia al país s'ha viralitzat de seguida a les xarxes amb gent trencant aquests vasos de Starbucks. Pekín, Francesc Canals.
1: Diverses organitzacions de defensa de les víctimes de la matança del 18 de maig del 1980 a Gwangju han presentat aquest dijous a la policia d'aquesta mateixa ciutat una petició d'investigació per difamació, insults i violació de la llei especial sobre l'aixecament democràtic esclafat la primavera del 1980 pels tancs de l'exèrcit sud-coreà sota la dictadura de Chun Tu-hwan. Va directament adreçada contra Chung Yong-jin, l'amo del grup que té la concessió de Starbucks a Corea del Sud, com a responsable d'una campanya de promoció de gots tèrmics batejada com el Dia del Tank, llançada coincidint amb l'aniversari de la matança. A més, l'eslògan deia «Posa'l sobre el mostrador fent tac», cosa que molts clients van considerar que ridiculitzava la mort sota tortura d'un opositor al dictador. La policia va mentir a l'època sobre la causa de la mort, dient que havia estat per un cop al cap i que havia fet el so tac. Retirada immediatament la campanya, el propietari de la cadena, Chung Yong-jin, un dels empresaris més rics de Corea del Sud, demanava perdó en persona. El sentim després de fer l'obligada reverència de disculpa.
2: No posaré cap excusa. Assumiré tot tota la responsabilitat. Tots els membres del grup Shinsegae, inclòs jo mateix, recordarem la història i els sacrificis de la nostra societat i sempre entendrem i respectarem profundament els cors de la ciutadania.
1: Unes disculpes que entre la clientela habitual de Starbucks no són suficients. Sentim la Kim Sumi, que fins i tot ha eliminat els descomptes que havia acumulat.
3: Fins i tot si presentessin una disculpa realment sincera o fins i tot si realment sentís que aquest incident podria conduir a un canvi real, no crec que hi torni en molt de temps.
1: La matança d'almenys 600 estudiants a Gwangju el 1980 és probablement la fita més dramàtica en la prolongada lluita per la democràcia a Corea del Sud. El boicot contra Starbucks a la xarxa, clients indignats esclafant al carrer gots de la marca, posa de manifest com la història es revolta contra un màrqueting aliè als sentiments dels consumidors.
0: Ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a tot l'estat espanyol. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema, una lluitadora incansable per la igualtat, fundadora de l'Associació de Dones Cineastes l'any 2006 i actualment n'era la presidenta d'honor. Al voltant també d'aquesta acadèmia es va esdevenir com la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada pel nostre company Àlex Gorina, amb motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens al món del cine art.
4: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als començaments de la seva carrera va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització televisió espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació d'El Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. El seu salt al cinema va arribar l'any 1973 amb l'adaptació de Vera, un cuento cruel, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano i Alfredo Mayo, però el seu gran èxit com a directora va ser l'any 1981 amb Función de Noche, un llargmetratge a mig camí entre la ficció i el documental amb els actors Lola Herrera i Daniel Dicenta. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb qui va dirigir quatre obres i l'any 1962 col·laborava al programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer y el Cine.
5: 3CAT Info. 3CAT Info. El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Ha canviat el temps. Aquesta tarda al centre i nord del país s'han nuvolat, les precipitacions han viatjat de nord cap a sud. S'han originat al Pirineu, principalment entre una i les dues, cap a la Cerdanya, i finalment han afectat bona part del Pirineu, Prepirineu i algun punt de la Catalunya central, o zona nord de Lleida fins a la Noguera, aproximadament, nord de l'Urgell, nord de la Segarra, hi ha hagut algun ruixat. a última hora de la tarda, els més destacables al voltant del Montsec.

0: 15 litres al Zamora, a Sant Esteve de la Sarga, 4 litres a Corçà, Àger, a la zona del Montsec, però bé, prèviament havia plogut fort, per exemple, a Olost, al Lluçanès, 22 litres per metre quadrat, Sant Boi de Lluçanès, 16, amb Calamarsa, n'han caigut 6 a Núria, 7 a Gósol, 9 a Port del Comte, o, per exemple, 6 a Bagà, 22 a Lles de Cerdanya, també amb calamar-se. Les temperatures han baixat 10 o 12 graus en aquests sectors on ha plogut, però on ha fet sol i calor, després de la terrassa enlleganyat a molts indrets, la temperatura ha baixat de 2 a 5 graus. És el cas de Vinebre, ahir gairebé 40 graus, avui 34,5, la més alta del país, avui a Seròs, amb 36, Lleida amb 35, Girona 33, Barcelona 26, ahir 31, ha baixat 5, o Tarragona 27. Demà exactament el mateix temps. Per tant, sol i calor, fins i tot de dia puja la temperatura 2, 3 o 4 graus, màximes de 30 a 36 a l'interior, calor forta, no serà de rècord com ahir o abans d'ahir. Cap al migdia torna a canviar el temps a muntanya, ruixats al Pirineu, sobretot cap al Ripollès, a partir de les 12 o les 2, migdia, però matí tranquil. I a la tarda, més ruixat, més tempestes al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, podran ser localment intensos i amb calamar-se. Probablement no tant com avui, i serien més focalitzats els intensos al voltant de la Garrotxa, Serralada Transversal, Ripollès, Osona i Lluçanès. Les temperatures, ja diem, cada dia poden pujar.
1: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
3: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
2: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
4: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
2: El que ens descriu el Liagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
5: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
2: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
6: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
2: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
7: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
2: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
8: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant

0: dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
1: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
0: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950, i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
1: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
2: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
1: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
2: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
3: Insostenibles. 3CAT Info.
4: 5 minuts i seran les 8.
3: Esports.
4: Vial Cadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. A punt d'arribar al final del temps reglamentari en aquesta final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal, que es disputa a l'estadi Puskas de Budapest. S'afegiran 6 minuts. De moment, empat a 1. S'ha avançat l'Arsenal a la primera part al minut 5 amb un gol de Kai Havertz, però a la segona, al minut 65, Dembélé ha fet la igualada des del punt de penal. Per tant, si no hi ha gols en aquests 6 minuts que s'han afegit ara, aquest partit, aquesta final de la Champions, s'haurà de decidir a la pròrroga o bé als penals. Podeu escoltar la transmissió d'aquesta final entre el PSG i l'Arsenal al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En waterpolo tenim en joc el segon partit de la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. Mataró, Oriol Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix aniríem al partit de desempat pel títol de Lliga. El Mataró està passant per sobre de Sant Andreu. Mataró 8, Sant Andreu 3, 3 minuts i 19 segons per al final del segon quart. Un Mataró avui molt superior, s'ha arribat al final del segon quart amb un avantatge de 4 gols, 6-2, un gol de Clara Cambrai i un altre de Joel Romer han augmentat l'avantatge fins als 6 gols. Ara acaba de marcar Caral Anton pel Sant Andreu, però com diem, el Mataró molt superior avui al Sant Andreu, que no sap com 1. defensar-se dels atacs de les de Dani Ballart, ara l'aturada de Martina Tarrera, la portera de Sant Andreu, i després la germana de la Martina, Mariona, a la porteria de Mataró avui està aturant pràcticament tots els atacs de Sant Andreu, que a més avui ha fallat un parell de penals. Així que doncs d'aquí 3 minuts arribarem al final del segon quart, guanya el Mataró, Mataró 8, Sant Andreu 3. Ara mateix aniríem al tercer partit dimarts a la Pere Serrat.
5: Gràcies, Oriol. Encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió, Roger Taüll, ha estat considerat, a més, el millor jugador de la final.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent.

0: Creixem a poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest és el 21è títol consecutiu de Lliga pel conjunt mariner.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça ha guanyat per 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. El conjunt blaugrana, gran dominador històric de la competició, amb 35 títols, ha arrencat amb autoritat aquesta eliminatòria al millor de 5 partits en què busca la seva quarta final consecutiva. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
3: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en ESI 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: Ignasi Alabart ha fet un doblet pel Barça, mentre que els altres dos gols de l'equip blaugrana els han fet Marc Grau i Sergi Llorca. El gol de l'Igualada l'ha marcat Biel Llanes. Dilluns jugaran el segon partit al Palau Blaugrana.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Encara en hoquei, el Vila-sana s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. L'eliminació del Palau ha suposat l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona, que n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I dos apunts més. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia, una cursa que ha guanyat Raúl Fernández, i Jonas Vingegaard és el virtual guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se avui en la penúltima etapa de 200 quilòmetres entre Gemona dei Friuli i Piancavallo. Demà es disputarà l'última etapa, que tindrà sortida i arribada a Roma.
2: Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar el preacord pactat amb el departament. També han de decidir què fan amb les protestes que mantenen convocades per la setmana que ve. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin algun local i l'han de compartir sense poder accedir sempre que ho necessiten. L'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot de l'èbola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació, però, millora i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i als Pallars Jussà. Mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera que es va graduar en direcció de cinema, va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. El 2012 va ser la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
1: Esports.
2: La final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal se'n va a la pròrroga. El temps reglamentari ha acabat amb empat a 1 al marcador. Luis Enrique busca la segona Champions consecutiva amb l'equip parisenc, mentre que Mikel Arteta vol aconseguir la primera amb els Gunners. El Barça guanya el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina contra l'Igualada. Al Palau Blaugrana, el Barça s'ha imposat per 4 gols a 1. I en bàsquet, el pivot lituà Martínez Gheven ha renovat el seu contracte amb el Girona per una temporada. Gheven ha estat el millor jugador de l'equip gironí aquesta temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana.
0: I pel que fa al temps, aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels darrers xàfecs i tempestes que han baixat del Pirineu fins a la Noguera, nord de la Segarra i Osona. Demà el dia serà semblant, assolellat i calorós. Ruixats cap al migdia al Ripollès i tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8, us informa Xavier Palau. Els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen a aquesta hora telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb el Departament d'Educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana que ve. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Salvador Illa, el president de la Generalitat, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
3: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran, d'aquí 4 anys, dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha dit al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
5: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. I al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la quarta setmana de vaga.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 8 i 6 minuts, protesta dels caus i esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Amb el lema «Sense claus no hi ha lleure» i la lectura d'un manifest davant les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poder accedir lliurement per poder fer la seva tasca. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Way Ziza, i la Clàudia Urban n'és una de les caps.
6: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona, el CJB, i té el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo,

0: coordinador és el secretari d'aquesta organització.
1: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau a l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha llançat un missatge de suport i esperança des de la província congolesa, on va començar l'actual epidèmia d'Ebola. Tedros ha viatjat fins a Ituri, a la República Democràtica del Congo, on s'ha entrevistat amb líders comunitaris i els càrrecs relacionats amb la salut. El cap de l'OMS ha recordat que no hi ha vacunes per prevenir una malaltia que té fins al 50% de mortalitat, però ha advertit que hi ha coses que es poden fer. This is
3: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: Tedros s'ha compromès a donar suport al país més afectat per l'Ebola.
3: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Paral·lelament, l'OMS ha anunciat per xarxes que un grup d'experts ha avaluat possibles vacunes i tractaments per a aquest brot d'Ebola i recomanen una llista de productes per assajos clínics que consideren prou prometedors. L'epidèmia ha deixat 246 morts a la República Democràtica del Congo i 9 més a la veïna Uganda. Hi ha prop d'un miler d'infectats. Metges Sense Fronteres considera aquestes xifres alarmants perquè, segons diuen, mai hi havia hagut tants casos en tan poc temps després de la declaració d'epidèmia ara fa dues setmanes. Vuit i deu minuts, els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Sanitat, Mònica García, estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que estan sortint informacions greus que requereixen explicacions.
4: Hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
5: Frente a los golfos y a los corruptos, ni una sola palabra vamos a tener para defender nada que no sea la corrupción cero, porque nosotros estamos impolutos.
0: Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona, en què han volgut marcar distàncies amb els socialistes i s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, Aitor Esteban, del PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, creu que Pedro Sánchez hauria de donar explicacions al Congrés abans del dia 24. Insisteix que la legislatura està acabada.
6: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay, sin cerrar, en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP i pel portaveu popular, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
7: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: I mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
8: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Òmnium Cultural adverteix que l'independentisme s'ha d'organitzar i preparar perquè venen temps difícils. El seu president, Xavier Antic, tem que el PP i Vox s'acosten a la Moncloa i pronostica que caldrà plantar cara.
9: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Avui l'Assemblea

0: L'Assemblea General d'Òmnium ha reelegit Xavier Antich com a president de l'entitat durant 4 anys més. I a València, nova manifestació és la 18a per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó encapçala la mobilització que ha començat a la plaça de l'Ajuntament i que reprodueix el recorregut de la primera que es va fer després de les inundacions del 29 d'octubre del 2024. Els manifestants continuen exigint l'acte de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Les associacions de víctimes consideren que aquesta és la veritable comissió d'investigació dels fets. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
1: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també denuncien que en alguns llocs afectats per l'aigua s'hi tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. Els bombers han treballat aquest migdia en 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals que en total han afectat poc més de 1/2 hectàrea i els focs s'han pogut controlar en poca estona. Durant tot el dia d'avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total hi ha 24 municipis afectats on es recomana molta prudència a les activitats a l'exterior per evitar focs. Avui, en declaracions a aquesta emissora, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que alhora tanta aigua també pot afectar negativament els focs.
2: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell del Pla Alfa i que ja no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o activitats a l'aire lliure.
3: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
4: El temps demà serà realment calcat al d'avui. És a dir, matí de sol i calor tot arreu, alguns núvols del Pirineu, i a la tarda ruixats i tempestes a la meitat nord del país, localment intenses i amb calamarsa. Avui n'hem tingut ja un tastet d'aquestes tempestes fortes, localment una mica violentes, llamps i trons i alguna pedregada al voltant de la Noguera, Pallars, Jussà. Hi ha llocs on no hi ha cobertura de dades, però a prop del Montsec hi ha plogut fort, 16 litres al Samora, a Santa Esteve de la Sarga, una mica al nord del Montsec. N'han caigut 22 a Lles de Cerdanya amb calamarsa, 16 a Sant Boi de Lluçanès amb calamarsa, n'han caigut 22 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 6 a Núria, 9 al Port del Comte, 4 a Linyà, 7 a Gósol, o pluges que han deixat 6 litres a Bagà. Bé, demà, doncs, un dia tranquil al matí. Cap al migdia, potser una mica més d'hora que avui, el Ripollès ja pot descarregar algun ruixat, al Pirineu Oriental, entre les 12 i les 2, ja comença a canviar el temps. La temperatura baixarà notablement a la Vall d'Aran, avui 30 de màxima a Viella, demà 23 o 24, i en canvi a bona part del país la temperatura pujarà de 2 a 4 graus, màximes de 30 a 36. De fet, avui a Ponent hem arribat a 36 a Seròs, o 35 a la ciutat de Lleida, 33 a Girona, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona. Ja diem que la tarda es complica demà, novament amb ruixats i tempestes. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, podria arribar fins a la Segarra, Bages, Moianès, com ha passat avui també cap a la Noguera, difícilment més al sud. Les temperatures de dimarts a dimecres tornarien a baixar i cada tarda amb xàfecs. Les de dimarts podran ser abundants, les tempestes, i més fortes.
5: 3K Info. Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
6: Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
7: Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Fresca Info.
1: 8 i 17 minuts, la campanya de vigilància d'incendis s'ha avançat un mes a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a causa de la calor de rècord d'aquest mes de maig. Un escenari que també ha comportat el reforç de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a tot Catalunya, que aquest estiu treballaran amb 10 bases operatives i 95 efectius. Gandesa, Ariadna Escoda.
2: La tasca del GEPIF és la de controlar el territori des de rutes mòbils, però també des de punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar de forma immediata els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a Bot. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, detalla com és el dia a dia d'aquest grup.
3: Iniciem a les 11 del matí, fem un briefing, parlant una mica dels escenaris que ens trobem o que ens podem trobar durant tot el llarg del dia. Fem el repartiment de personal amb els vehicles i segons les rutes assignades el que fem ja és ficar-nos en marxa, fent aquesta vigilància dinàmica, perquè al final busquem ja rutes elevades per a tenir bona visió del territori, fins a arribar als punts d'emplaçament que tenim marcats on sabem, com aquí mateix on ens trobem situats, que tenim una bona perspectiva i podem fer una vigilància estàtica on agafem molta àrea de visió per si surt alguna petita columna doncs poder donar primerament avís per a que es fiqui tot l'operatiu en marxa i fer una intervenció ràpida a l'estar prop de les carreteres per a poder arribar el més aviat possible.
2: A més de donar l'avís si detecten columnes de fum i intervenir ràpidament, la presència de les unitats del GEPIF al territori té un efecte dissuasiu davant negligències com ara fer barbacoes en espais on està prohibit o cremes agrícoles fora dels mesos permesos. Amb tot, enguany el Departament d'Agricultura ha apostat per reforçar aquests grups amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya.
1: Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran de 10 del matí a 8 del vespre de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, recorda que està prohibit banyar-se fora d'aquests espais habilitats.
4: Tornant a reiterar que les fonts ornamentals no són una piscina, no són un joc d'aigua i, per tant, no són un espai pensat per jugar-hi, per refrescar-se. I, per tant, com que l'any passat vam veure que provocava, diguem-ho així, mals entesos des d'aquest punt de vista i vam optar per aturar la làmina d'aigua a Glòries, doncs ja hem fet el mateix i des d'avui la làmina d'aigua no estarà en funcionament.
1: L'Ajuntament va haver de tancar la font de les Glòries per evitar caigudes i relliscades de les persones que s'hi banyaven.

0: Mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema, va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment era la presidenta d'Honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser, el 2012, la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, amb motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
1: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. El seu salt al cinema va arribar al 1973 amb l'adaptació de Vera, un cuento cruel, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano i Alfredo Mayo. Però el seu gran èxit com a directora va ser el 1981 amb Función de Noche, un llargmetratge a mig camí entre la ficció i el documental amb els actors Lola Herrera i Daniel Dicenta. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine. El Vall d'Hebron Institut de Recerca acaba de publicar un estudi en què confirma la seguretat de les vacunes amb virus atenuants pels pacients amb esclerosi múltiple. Els tractaments per aquesta malaltia provoquen una baixada de defenses i per això els metges recomanen als pacients que es vacunin, però molts

0: temen que la vacuna els desencadeni nous brots d'esclerosi. L'estudi, que ha liderat el Vall d'Hebron, evidencia que això no passa. La doctora Mar Tintoré és la investigadora principal d'aquest estudi.
1: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
0: El treball que s'ha publicat a JAMA Network Open s'ha donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple que es commemora avui dissabte. I aquest cap de setmana hi ha jornades de portes obertes al Port de Barcelona. S'hi fan visites guiades per mar i per terra per descobrir com és per dins aquesta infraestructura que és un dels principals motors de l'economia catalana. Hi ha visites marítimes a bord de les golondrines, en autocar, per la zona habitualment restringida del port comercial, per saber com es treballa a les terminals de contenidors i rutes històriques a peu, teatralitzades, que expliquen la història del port i la seva relació amb la ciutat. El president del port, José Alberto Carbonell, explica la finalitat d'aquesta iniciativa.
2: Ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura, que és capdalt per la competitivitat del nostre país.
0: Demà també hi haurà un acte solidari amb la cursa a quilòmetres contra el càncer. El que recapti es destinarà a la investigació d'aquesta malaltia. 6 minuts per 9:15, els dediquem a la informació esportiva, molt pendents d'aquesta final de la Champions. Vialcadella, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Xavier.
0: S'allargarà això i pot anar als penals. Ara, de moment, primera part de la pròrroga.
3: Sí, a punt d'acabar-se aquesta primera part de la pròrroga, de moment amb el mateix marcador amb què s'ha acabat el temps reglamentari. Empat a 1. S'ha avançat l'Arsenal ben aviat al minut 5 amb un gol de Kai Havertz i el PSG ha fet l'empat al 65, a la segona meitat ja, amb un gol de penal que ha transformat Dembélé. Ara, com diem, som a la pròrroga, a punt d'acabar aquesta primera part. L'Arsenal ha reclamat un penal que l'àrbitre no ha concedit i, per tant, tot s'haurà de decidir o bé a la segona part de la pròrroga o bé als penals. Ara mateix, doncs, descans en aquesta pròrroga. PSG 1, Arsenal 1. Aquesta final, la transmissió d'aquesta final, la podeu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Amb Waterpolo tenim en joc el segon partit de la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. Mataró, Oriol Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda, som a 7 minuts i 15 segons per arribar al final del partit. Continua dominant el Mataró, ho fa per 4 gols de diferència. Mataró 12, Sant Andreu 8, l'atac del Mataró que acaba en no res. Amb el Mataró, com diem, al cap de davant del marcador i també de les sensacions al llarg de tot el partit, amb un excel·lentíssim primer quart que ha permès a les de Dani Ballard marxar ja de 4 gols al marcador. Ha arribat a tenir un avantatge fins i tot de 6 gols, però ara aquest avantatge redueix als 4 amb el Sant Andreu intentant baixar fins a els 3, un Sant Andreu, per cert, que no ha perdut cap partit de Lliga en tota la temporada, tampoc ha perdut cap partit a Europa, per tant seria la primera derrota pel conjunt de Sant Andreu, mentre que el Mataró el que vol és intentar forçar el partit per arribar dimarts que ve al desenllaç, el tercer i definitiu partit a la Pere Serrat de Barcelona. Així doncs, 6 minuts i mig perquè s'acabi aquest partit, guanya el Mataró, fa 4 gols, ara mateix tindríem tercer partit dimarts a Barcelona, Mataró 12, Sant Andreu 8.
3: Gràcies, Oriol, i encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després d'imposar-se en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. És el 21è títol consecutiu de Lliga pel conjunt mariner.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha guanyat per 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina. El conjunt blaugrana, gran dominador històric de la competició amb 35 campionats, ha arrencat amb autoritat aquesta eliminatòria el millor de 5 partits en què busca assolir la seva quarta final consecutiva. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
6: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en ese. Si és 4-1, 1-0, hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
3: Dilluns es jugarà el segon partit entre el Barça i l'Igualada al Palau Blaugrana. El Vilassana, de la seva banda, s'ha classificat per la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1. Aquesta eliminació del Palau ha suposat l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge

ja del club on ha jugat des dels 3 anys i també s'ha retirat Anna Casaramona. Encara podem afegir més resultats, en aquest cas d'hoquei herba, perquè el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense.

0: Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueben, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
1: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: I en motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés el Gran Premi de Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez, en declaracions a DAZN.
2: Contento estoy, estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente, no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
0: Demà a les dues es celebrarà la cursa llarga amb Marc Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pole. I Jonas Vingegaard és el virtual guanyador ja del Giro d'Itàlia després d'imposar-se avui en la penúltima etapa de 200 quilòmetres entre Gemona dei Friuli i Piancavallo. És la cinquena etapa consecutiva que guanya el danès, que amplia diferències a la general i d'aquesta manera s'assegura ja el que serà el seu primer Giro. Això sí, demà encara s'ha de disputar la que serà l'última etapa amb sortida i arribada a Roma.

0: Benvinguts, bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora us hem explicat que els sindicats majoritaris de l'educació es reuneixen a aquesta hora de forma telemàtica per concretar la consulta per ratificar el preacord pactat amb el departament. També han de decidir què fan amb les protestes que mantenen convocades per la setmana que ve. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho necessiten. I també us hem explicat que l'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot d'Ebola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. En aquesta segona mitja hora d'informatiu, abans d'arribar al punt de les 9, us explicarem que augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. I les primeres sessions del judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, deixen al descobert el desori en el control financer en aquest conglomerat d'empreses municipals. El judici s'allargarà diverses setmanes i 2 dels 8 investigats ja han pactat amb la fiscalia. La resta intenten desmuntar els arguments de l'acusació assegurant que totes les factures estaven justificades. Dels esports, Biel, l'agònica final de la Champions, que, si res no canvia, anirà als penals.
2: Sí, això sembla, Xavier, som ja en aquesta segona part de la pròrroga i el de moment continua el mateix marcador amb què s'ha acabat el temps reglamentari. PSG 1, Arsenal 1.
0: Estarem pendents als blocs esportius de 3CAT Info. Pel que fa al temps, aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc, després dels darrers xàfecs i tempestes que han baixat del Pirineu fins a la Noguera, nord de la Segarra i Osona. Demà el dia serà semblant, assolellat i calorós. Ruixats cap al migdia al Ripollet.

0: i tarda tempestuosa a la meitat nord del país. Ara passen 3 minuts de 9:15. Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta hora telemàticament per organitzar la consulta sobre el preacord aconseguit amb educació i decidir si mantenen o no les vagues convocades per la setmana vinent. Des dels sindicats asseguren que volen fer aquesta consulta a les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas destacat i que ara cal seguir treballant per millorar els resultats educatius al país.
1: És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, Esther Niubó, la consellera d'Educació, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran, d'aquí 4 anys, dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha dit en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, sindicat majoritari, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
3: La xifra, és veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. D'altra banda, al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. El dilluns començaran la quarta setmana de vaga. Passen 6 minuts de 9:15, protesta dels caus i esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" i la lectura d'un manifest davant les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poder accedir lliurement per poder fer la seva tasca. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Way Sisa, i la Clàudia Urban és una de les caps.
4: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona i té el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
5: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu. A València, nova manifestació, la 18a, per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. Una gran pancarta amb la frase "Mazón a presó" ha encapçalat la mobilització que ha repetit el recorregut de la primera que es va fer després de les inundacions del 29 d'octubre de 2024, en què va morir 230 persones. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Les associacions de víctimes consideren que aquesta és la veritable comissió d'investigació dels fets. Mariló Gradolí, és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana.

0: 29 de octubre de 2024.
1: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Des de l'Associació Damnificats d'Anna Horta Sud, Elisabet González també ha expressat les demandes dels afectats.
2: És una burla a la ciutadania que este senyor continuï estando en el puesto que està. Pedimos obras de emergencia, no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20-30 años.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar per la Dana s'hi tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. Almenys 117 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears des d'ahir a la tarda, dels quals la meitat avui dissabte. Aquestes persones han intentat arribar a les illes en 7 embarcacions diferents, 4 de les quals a Formentera, 2 a Cabrera i una a Eivissa. Els migrants eren d'origen magrebí i subsaharià. En el que portem d'any, més de 100 embarcacions han arribat a les Balears, habitualment procedents d'Algèria, amb gairebé 2.000 persones a bord. L'ús d'aquesta ruta ha anat augmentant els últims anys.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 minuts i 3 quarts de 9, Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del 1939. Segons dades de l'últim padró municipal, l'any passat hi va haver 11.012 naixements, mentre que van morir més de 14.000 persones. El nombre d'habitants, però, es manté estable per l'arribada de persones estrangeres. Actualment a Barcelona hi viuen gairebé 1.730.000 persones, amb un lleuger descens del 0,1% respecte a les dades del 2024. Les dades mostren també que les llars amb menors continuen disminuint i ara només en són un de cada cinc. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica la composició dels habitatges de la ciutat.
4: Pel que fa als domicilis, estem en una línia semblant a la d'anys anteriors. Un 31,5% són llars unipersonals, domicilis unipersonals. Les llars amb menors continuen a la baixa, són aproximadament un 21%, i les llars unipersonals de persones de més de 65 anys són un 14%.
0: El padró mostra també un envelliment de la població. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, amb 1.196, un 82% de les quals són dones. D'altra banda, l'any 2025 es va mantenir l'increment del nivell formatiu dels barcelonins. Un 37,4% dels més grans de 16 anys tenen estudis superiors i entre la població estrangera la xifra s'eleva fins a gairebé el 43%. I augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada, Lleida, per a Joan Álvarez, des del 2019.
5: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
6: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
5: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que, amb els ajuts del contracte global d'explotació, ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita de préssec, paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
7: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que doncs ajuda a diversificar l'empresa.
5: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions, generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
8: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
5: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
0: Des de fa dos mesos, supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
9: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: És el cas de l'hostaleria i la restauració. Els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que ha sobrat. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res. La seva cuinera i propietària, Carlota Clavé, posa un exemple de reaprofitament.
10: Per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria, t'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes.
0: També hi ha cadenes de supermercats que ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts. De seguida arribem a 9:15, ens aturarem per una àrea de servei a 3Cat Info. Abans, però, us parlem de la mort als 69 anys de l'actriu nord-americana Kelly Curtis. Va participar en una desena de pel·lícules, entre les quals Joc de Murris, una comèdia dirigida per John Landis, en què va compartir repartiment amb la seva germana Jamie Lee Curtis. Originària d'una família d'artistes, els seus pares eren Tony Curtis i Janet Leigh. Kelly Curtis també va protagonitzar la pel·lícula alemanya Un cop màgic i la italiana La secta. A banda del cinema, també va aparèixer en alguns capítols de les sèries Hunter o Star Trek, Deep Space Nine.
3: Esports.
0: Clavats 9:15, ara ho anunciàvem, àrea de servei a 3Cat Info, però abans, notícia d'última hora que us volem fer arribar, els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté, això sí, la convocatòria de vaga general de divendres en previsió de segons quin sigui el resultat de la consulta. En qualsevol cas, com diem, sindicat USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve.
3: El temps.
0: Ara sí, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
11: El temps demà serà realment calcat al d'avui. És a dir, matí de sol i calor tot arreu, alguns núvols del Pirineu, i a la tarda ruixats i tempestes a la meitat nord del país, localment intenses i amb calamarsa. Avui n'hem tingut ja un tastet d'aquestes tempestes fortes, localment una mica violentes, llamps i trons i alguna pedregada al voltant de la Noguera, Pallars, Jussà. Hi ha llocs on no hi ha cobertura de dades, però a prop del Montsec hi ha plogut fort, 16 litres al Samora, a Santa Esteve de la Sarga, una mica al nord del Montsec. N'han caigut 22 a Lles de Cerdanya amb calamarsa, 16 a Sant Boi de Lluçanès amb calamarsa, n'han caigut 22 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 6 a Núria, 9 al Port del Comte, 4 a Linyà, 7 a Gósol, o pluges que han deixat 6 litres a Bagà. Bé, demà, doncs, un dia tranquil al matí, cap al migdia, potser una mica més d'hora que avui, el Ripollès ja pot descarregar algun ruixat, al Pirineu Oriental, entre les 12 i les 2, ja comença a canviar el temps. La temperatura baixarà notablement a la Vall d'Aran, avui 30 de màxima a Viella, demà 23 o 24, i en canvi a bona part del país la temperatura pujarà de 2 a 4 graus, màximes de 30 a 36. De fet, avui a Ponent hem arribat a 36 a Seròs, o 35 a la ciutat de Lleida, 33 a Girona, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona. Ja diem que la tarda es complica demà, novament amb ruixats i tempestes. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, podria arribar fins a la Segarra, Bages, Moianès, com ha passat avui també cap a la Noguera, difícilment més al sud. Les temperatures de dimarts a dimecres tornarien a baixar i cada tarda amb xàfecs. Les de dimarts podran ser abundants, les tempestes, i més fortes.
12: 3Cat Info. Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
12: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: 3Cat Info.
0: 12 minuts per arribar a les 9 de la nit. Cadaqués, l'Alt Empordà, estrenat aquest matí.

0: dir una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i obra de Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament han col·locat una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement vers Artigas Fontàs.
1: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on va viure i treballar. Ja abans, el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern. Ara una ruta connecta una trentena d'espais vinculats a la seva vida i obra. Per exemple, l'antic Hotel Miramar.
2: On van venir Pol Eluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
1: O un espai menys conegut, el Corral de la Gala.
2: Inicialment, Dalí, i això és molt poc conegut, de fet, volia que aquest fos un espai de línia i fins i tot probablement hi pensava potser en aquell moment que pogués ser un futur museu.
1: Ho explica Josep Playà, el periodista encarregat de dissenyar aquesta ruta, impulsada conjuntament pels Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament de Cadaqués. Els visitants que la vulguin seguir només hauran de fixar-se en unes plaques rodones instal·lades en diferents punts del municipi, identificades amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols més característics de l'univers dalinià.
0: Els actors de la sèrie Com si fos ahir han participat avui en les activitats organitzades a la Festa 3CAT en viu, que s'està celebrant aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Són només alguns dels protagonistes dels programes d'entreteniment i d'actualitat de la plataforma que es troben en directe amb el públic. Anem a la muntanya olímpica, Marta Vives.
3: Una de les grans virtuts de la Festa 3CAT viu és la proximitat entre els qui la fan i els espectadors i oients. Un dels programes que té més audiència és la telesèrie de Sobretaula Com si fos ahir, que està a punt d'acabar la seva novena temporada amb un gran èxit de prop d'un 20% de quota de pantalla. A l'Anella de Montjuïc, la presència d'alguns dels actors que la protagonitzen ha creat molta expectació.
4: Ho veig totes les tardes, si puc, doncs perquè m'agrada molt. A més, trobo que és molt real. Toca tots els temes que hi ha avui en dia a la societat, a nivell d'amistat, de parelles, de problemes en els fills, d'addiccions, de... Trobo que és una sèrie que està molt ben pensada. Podem aprendre molt.
3: Alicia González, Pepo Blasco, Lua Amat i Míriam Mucles han respost a les curiositats dels espectadors. Pepo Blasco.
5: Una mica la idea de que el públic és el que acaba la sèrie. Nosaltres fem una feina, s'emet, però després d'emetre's és quan s'acaba la sèrie, quan tens el retorn del públic. I dona la sensació aquesta de feina acabada, de concloure una cosa, un procés que encara no està acabat.
3: Aquest diumenge 3CAT celebrarà la segona jornada de la festa amb moltes sorpreses.
0: I a 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, es segueix amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV a Espanya. I és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té doble nacionalitat també d'aquest país. Per això, molts creients peruans esperen que ben aviat s'anunciï una gira per Sud-amèrica. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
6: Des del Perú es mira amb emoció el viatge del Papa a Barcelona, un país, el Perú, del qual té passaport Lleó XIV, originari dels Estats Units. No va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el Papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara Papa molt abans de ser bisbe. En el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'Ordre de Sant Agustí.
7: Los fines de semana los iba a pasar en la casa de los seminaristas junto al padre Roberto, yendo a celebrar misas, ayudándolo a celebrar misas, haciendo un papel de monaguillo también junto a varios seminaristas de Trujillo, ¿no? Que estudiaban en el seminario San Marcelo San Carlos. Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad, y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, usted está embarazada, le digo, y ¿puedo poner el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
8: Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir. Jovial. Él, si algún momento tiene la oportunidad de tratar con él, aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz. Tú estás cerca de él conversando y sientes tranquilidad contigo mismo. Siempre es buen oyente, siempre te da un buen consejo.
6: Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el Papa, hi havia Càritas. La Carmen Lli hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
9: Él se metió
8: me acuerdo, hasta con todo y botas, hasta ya el agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas, y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias, él iba más a la acción.
6: S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
0: 6 minuts i les 9.
9: Esports.
0: Recte final de la Champions, final, perquè Biel Cadilla, bona nit.
10: Bona nit.
0: Això va a la loteria dels penals, eh?
10: Sí, estem ja en el llançament de penals perquè PSG i Arsenal han empatat a un al final del temps reglamentari. La pròrroga ha acabat amb el mateix resultat i ara mateix la final s'està decidint en el llançament de penals. El PSG ha transformat els dos que ha llançat fins ara. L'Arsenal n'ha llançat un i també l'ha marcat i ara llançarà el segon ESE. Podeu escoltar la transmissió d'aquesta final de la Champions al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En waterpolo hi haurà tercer partit de la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. Mataró, Oriol Rodríguez, bona tarda.
11: Bona tarda, sí, perquè Mataró ha forçat el partit a desempat després d'imposar-se per 14-11 al Sant Andreu en un partit vibrant que s'ha de ser pràcticament en el primer quart quan el Mataró està capaç d'agafar un avantatge de 4 gols al marcador amb avantatges de 6 gols. El Sant Andreu ha fet un parcial de 0-5, però un gol de cada part li ha tornat a donar un més 2 al Mataró, que ja li ha permès viure una mica més tranquil en el tram final. El Mataró així doncs força el tercer i definitiu partit, serà aquest proper dimarts a les 9 de vespre a la piscina Pere Serrat de Barcelona contra un Sant Andreu que no havia perdut cap partit ni a la Lliga, ni a la Champions, ni a la Corina aquesta temporada. Sí que és cert que el Mataró les havia derrotat a la final de la Copa Catalunya aquesta temporada. Per tant, dimarts que ve el partit definitiu, tercer definitiu partit a la Pere Serrat entre el Sant Andreu i el Mataró.
10: Gràcies, Oriol. Encara en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga masculina després d'imposar-se avui en el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16. Un dels jugadors de l'equip campió MVP de la final és Roger Taüll.
12: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cada cop ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant el nivell.
10: Aquest és el 21è títol consecutiu de Lliga per al conjunt mariner.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça ha guanyat per 4-1 l'Igualada en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt blaugrana, gran dominador històric de la competició amb 35 campionats, ha arrencat amb autoritat aquesta eliminatòria al millor de 5 partits en què busca assolir la seva quarta final consecutiva. Sentim el tècnic del Barça, Ricard Ares.
13: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
10: El Vilassana, mentrestant, s'ha classificat per la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau per 2-1.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El bàsquet Girona ha anunciat la renovació per una temporada del pivot lituà Martínez Gueven, que amb 11 punts i 6 rebots de mitjana ha estat el jugador més valorat de l'equip. El director esportiu del Girona és Fernando Sanemeterio.
14: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las de las prioridades.
10: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja han finalitzat la fase regular.

0: de la CB, mentre que el Barça encara li queda un partit demà a les 7 de la tarda al Palau contra el València, un partit que pot ser clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la penya als quarts de final, mentre que si perd contra el València, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. En motor, Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia en el seu retorn a les pistes després de la lesió que va fer que es perdés el Gran Premi de Catalunya. La cursa sprint l'ha guanyada Raúl Fernández per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez, en declaracions a DAZN.
1: Contento estoy, estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado.
0: Demà a les dues, la cursa llarga, amb Márquez sortint quart i Marco Bezzecchi des de la pol. La podreu seguir a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio. I Jonas Vingegaard és el virtual guanyador del Giro d'Itàlia després d'imposar-se avui en la penúltima etapa de 200 quilòmetres entre Gemona dei Friuli i Piancavallo. És la cinquena etapa consecutiva que guanya el danès, que amplia diferències a la general i s'assegura el seu primer Giro.
2: Soc ciclista, m'agrada guanyar tantes curses com pugui. Avui havíem decidit anar per totes per l'etapa. Els companys han estat perfectes. Jo també tenia un bon dia. I guanyar 5 etapes i poder guanyar la cursa demà és especial per mi.
3: A solid lead going into tomorrow is special for me.
0: Demà es disputarà l'última etapa d'aquest Giro d'Itàlia amb sortida i arribada a Roma, però amb Jonas Vingegaard ja com a virtual guanyador.
4: Trescat Info.
5: Bona nit, són les 9.

0: Els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona que s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho necessiten. L'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot d'Ebola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. Amb el lema "Mazona presó", aquesta tarda s'ha fet a València una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón 19 mesos després de la dana. Els familiars de les víctimes han qualificat de pantomima el dictamen de les Corts Valencianes sobre les causes de la inundació i també han denunciat que s'està tornant a construir en les zones afectades. Els partits que formen part de Sumar apugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. La població de Barcelona s'estanca i la ciutat registra el nombre més baix de naixements des del 1939. Segons dades del Padró, la capital catalana assoleix un rècord de persones centenàries amb 1.196, un 82% de les quals són dones. Mor als 89 anys Josepina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. El 2012 va ser la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
1: Esports. El PSG guanya als penals la final de la Champions contra l'Arsenal després que el temps reglamentari acabés amb empat a un al marcador. És la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. En waterpolo hi haurà tercer partit a la final femenina entre el Mataró i el Sant Andreu. Les maresmenques han forçat el desempat després de guanyar avui el segon partit per 14-11. I el Barça ha guanyat el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina contra l'Igualada. El Palau Blaugrana s'ha imposat per 4-1.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels darrers xàfecs i tempestes que han baixat del Pirineu fins a la Noguera, nord de la Segarra i Osona. Demà el dia serà semblant, assolellat i calorós, ruixats cap al migdia al Ripollès i tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Tot just ara passen 4 minuts de les 9 del vespre. Els sindicats majoritaris a l'educació han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTEC i professors de secundària mantenen la convocatòria de vaga general de divendres que ve en espera del resultat d'aquesta consulta que s'enviarà als docents dilluns a les 12 del migdia i que es mantindrà oberta fins dijous a la mateixa hora. Són les novetats d'aquest dissabte, després que els sindicats ja havien apuntat que la seva voluntat era fer la consulta amb les bases en prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas molt important.
3: És un preacord històric, és un primer pas,
2: i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran, d'aquí 4 anys, dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura subratllava el suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
4: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: 3 sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per a demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. D'altra davant del País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la 4ª setmana de vaga.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Protesta dels caus i esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" i la lectura d'un manifest davant les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poder accedir lliurement per poder fer la seva tasca. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament

0: Ben escolta, Wei Sisa, i la Clàudia Urban n'és una de les caps.
1: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona i té el suport de les principals federacions de lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau a l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'esplai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha llançat un missatge de suport i esperança des de la província congolesa, on va començar l'actual epidèmia de l'Ebola. Tedros ha viatjat fins a Ituri, a la República Democràtica del Congo, on s'ha entrevistat amb líders comunitaris i alts càrrecs relacionats amb la salut. El cap de l'OMS ha recordat que no hi ha vacunes per prevenir una malaltia que té fins a un 50% de mortalitat, però ha advertit que hi ha coses que es poden fer. This is not
3: without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: Tedros s'ha compromès a donar suport al país més afectat per l'Ebola.
3: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Paral·lelament, l'OMS ha anunciat per xarxes que un grup d'experts ha avaluat possibles vacunes i tractaments per aquest brot d'Ebola i recomana una llista de productes per assajos clínics que consideren prou prometedors. L'epidèmia ha deixat 246 morts a la República Democràtica del Congo i 9 més a la veïna Uganda. Hi ha prop d'un miler d'infectats. Metges Sense Fronteres considera que aquestes xifres alarmants perquè, segons diuen, mai hi havia hagut tants casos en tan poc temps després de la declaració d'epidèmia ara fa 2 setmanes. Encara en clau internacional, el primer ministre del Líban ha denunciat una perillosa escalada d'Israel contra el seu país després dels últims atacs israelians en el marc de la seva lluita contra Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha bombardejat avui diverses localitats del sud i ha fet crides a la població perquè evacuï una desena de poblacions, segons una agència local. Els militars libanesos han denunciat també que 2 soldats han resultat ferits en un atac dirigit contra ells. Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. I la treva, que està en vigor oficialment des de fa més d'un mes, no s'ha aplicat mai. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha assegurat que aquesta política no portarà enlloc.
4: Ala Israel.
5: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Salam ha afegit que les negociacions són la via menys costosa per a Beirut l'endemà d'una reunió militar entre representants israelians i libanesos a Washington i que el Pentàgon va qualificar de constructiva. Aquesta trobada ha de servir de base per a una altra sessió de caire més polític prevista per dimarts i dimecres que ve. Ara passen tot just 12 minuts de les 9 del vespre. Anem cap a València, on hi ha una nova manifestació, la 18a, per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització que ha repetit el recorregut de la primera, que es va fer després de les inundacions del 29 d'octubre del 2024, en què van morir 230 persones. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Les associacions de víctimes consideren que aquesta és la veritable comissió d'investigació dels fets. Mariló Gradolí Gili és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.

0: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
1: Des de l'Associació Damnificats d'Anna Horta Sud, Elisabet González també ha expressat les demandes dels afectats.
2: És una burla a la ciutadania que este senyor continue estando en el puesto que está. Pedimos obras de emergencia, no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20-30 años.
1: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar per la Dana s'hi tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En clau política, els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Sanitat, Mònica García, estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que estan sortint informacions greus que requereixen explicacions.
3: Hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
4: Frente a los golfos y a los corruptos, ni una sola palabra vamos a tener para defender nada que no sea la corrupción cero, porque nosotros estamos impolutos.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona en què han volgut marcar distàncies amb els socialistes i s'han reivindicat com una alternativa d'esquerra. Per la seva banda, Aitor Esteban del PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, creu que Pedro Sánchez hauria de donar explicacions al Congrés abans del dia 24. Ara bé, Esteban també està desmarcat de la moció de censura que promou el PP i el portaveu popular Miguel Tellado, això per ell, això és donar ales a la corrupció.
5: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: I mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país. Tot just és un quart de deu, obrim àrea de servei.
6: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: El temps demà serà realment calcat al d'avui. És a dir, matí de sol i calor tot arreu, alguns núvols del Pirineu, i a la tarda ruixats i tempestes a la meitat nord del país, localment intenses i amb calamar-se. Avui n'hem tingut ja un tastet d'aquestes tempestes fortes, localment una mica violentes, llamps i trons i alguna pedregada al voltant de la Noguera, Pallars, Jussà. Hi ha llocs on no hi ha cobertura de dades, però a prop del Montsec hi ha plogut fort, 16 litres al Samora, Sant Esteve de la Sarga, una mica al nord del Montsec. N'han caigut 22 a Lles de Cerdanya amb calamar-se, 16 a Sant Boi de Lluçanès amb calamar-se, n'han caigut 22 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 6 a Núria, 9 a Port del Comte, 4 a Linyà, 7 a Gósol, o pluges que han deixat 6 litres a Bagà. Bé, demà, doncs, un dia tranquil al matí, cap al migdia, potser una mica més d'hora que avui, el Ripollès ja pot descarregar algun ruixat, al Pirineu Oriental, entre les 12 i les 2, ja comença a canviar el temps. La temperatura baixarà notablement a la Vall d'Aran, avui 30 de màxima a Viella, demà 23 o 24, i en canvi a bona part del país la temperatura pujarà de 2 a 4 graus, màximes de 30 a 36. De fet, avui a Ponent hem arribat a 36 a Seròs, o 35 a la ciutat de Lleida, 33 a Girona, 27 a Tarragona, 26 a Barcelona. Ja diem que la tarda es complica demà, novament amb ruixats i tempestes. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, podria arribar fins a la Segarra, Bages, Moianès, com ha passat avui també cap a la Noguera, difícilment més al sud. Les temperatures de dimarts a dimecres tornarien a baixar i cada tarda amb xàfecs. Les de dimarts podran ser abundants, les tempestes, i més fortes.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del 1939. Segons dades de l'últim padró municipal, l'any passat hi va haver 11.000.

0: 1.012 naixements, mentre que van morir més de 14.000 persones. El nombre d'habitants, però, es manté estable per l'arribada de persones estrangeres. Actualment a Barcelona hi viuen gairebé 1.730.000 persones, amb un lleuger descens del 0,1% respecte a les dades del 2024. Les dades mostren també que les llars amb menors continuen disminuint i ara només són un de cada cinc. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica la composició dels habitatges de la ciutat.
1: Pel que fa als domicilis, estem en una línia semblant a la d'anys anteriors. Un 31,5% són llars unipersonals, domicilis unipersonals. Les llars amb menors continuen a la baixa, són aproximadament un 21%, i les llars unipersonals de persones de més de 65 anys són un 14%.
0: El padró mostra també un envelliment de la població. L'edat mitjana se situa als 44,6 anys i el nombre de persones centenàries arriba a un rècord històric, a 1.196, un 82% de les quals són dones. D'altra banda, l'any 2025 es va mantenir l'increment del nivell formatiu dels barcelonins. Un 37,4% dels més grans de 16 anys tenen estudis superiors i entre la població estrangera la xifra s'eleva fins al 43%. Els bombers han treballat aquest migdia en dos petits incendis a Barberà de la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals que en total han afectat poc més de mitja hectàrea i els focs s'han pogut controlar en poca estona. Durant tot el dia d'avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a quatre comarques de Ponent, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total hi ha 24 municipis afectats, on es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Avui, en declaracions a 3Cat Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que alhora tanta aigua també pot afectar negativament els focs.
2: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es tradueix en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per demà està previst tornar a rebaixar el nivell del Pla Alfa i que ja no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o de fer activitats a l'aire lliure. La campanya de vigilància d'incendis s'ha avançat un mes a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a causa de la calor de rècord d'aquest mes de maig, un escenari que també ha comportat el reforç de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a tot Catalunya, que aquest estiu treballaran en 10 bases operatives i 95 efectius. Anem cap a Gandesa, Ariadna Escoda.
3: La tasca del GEPIF és la de controlar el territori des de rutes mòbils, però també des de punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar de forma immediata els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a Bot. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, detalla com és el dia a dia d'aquest grup.
4: Iniciem a les 11 del matí, fem un briefing, parlant una mica dels escenaris que ens trobem o que ens podem trobar durant tot al llarg del dia. Fem el repartiment de personal amb els vehicles i segons les rutes assignades el que fem ja és ficar-nos en marxa, fent aquesta vigilància dinàmica, perquè al final busquem ja rutes elevades per a tenir bona visió del territori, fins a arribar als punts d'emplaçament que tenim marcats on sabem, com aquí mateix on ens trobem situats, que tenim una bona perspectiva i podem fer una vigilància estàtica on agafem molta àrea de visió per si surt alguna petita columna, doncs poder donar primerament avís per a que es fiqui tot l'operatiu en marxa i fer una intervenció ràpida a l'estat prop de les carreteres per a poder arribar el més aviat possible.
3: A més de donar l'avís si detecten columnes de fum i intervenir ràpidament, la presència de les unitats del GEPIF al territori té un efecte dissuasiu davant negligències com ara fer barbacoes en espais on està prohibit o cremes agrícoles fora dels mesos permesos. Amb tot, enguany el Departament d'Agricultura ha apostat per reforçar aquests grups amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya.
0: Ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda

0: amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, amb motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
1: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. El seu salt al cinema va arribar el 1973 amb l'adaptació de Vera, un cuento cruel, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano i Alfredo Mayo. Però el seu gran èxit com a directora va ser el 1981 amb Función de Noche, un llargmetratge a mig camí entre la ficció i el documental amb els actors Lola Herrera i Daniel Dicenta.
2: Esports.
0: Amb Roger Arbosà, bona nit.
3: Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. Són declaracions del migcampista del PSG, Fabián, a Movistar.
4: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
3: És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Copa d'Europa.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit en aquest segon Mataró 14, Sant Andreu 11. El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final. Ho ha fet per 11-16. L'MVP de la final ha estat Roger Taüll.
5: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut. Fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
3: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
2: 3CAT Info.
3: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
6: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit tant si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
3: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. L'eliminació del Palau suposa també l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat avui Anna Casarramona, que després del partit ha atès el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
3: Elsa Salvanyà del Vila-sana destaca la classificació del seu equip per aquesta final.
8: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens, on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
3: En hoquei herba, també avui el Bolo s'ha classificat per a la final de la Lliga masculina després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora, ha perdut contra el Club de Campo per 1-4. A la final, la 4 femenina, l'Egara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després

0: con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 rep el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
2: A mi particularment em fa molta il·lusió de que al final, el desenllaç final, ha estat aquest. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts, mentre que si perd contra el València serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
3: 3CAT Info.
1: I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Demà la cursa llarga, les dues, amb Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.

0: Són 9:15, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. També és notícia que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure", els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districletes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho necessiten. A punt tenim l'espai L'Hemicicle, l'espai d'actualitat parlamentària de 3CatInfo, amb Marta Corbalán. Aquesta setmana entrevista al lletrat del Parlament, Joan Ridau. I després, una bona notícia. El Vall d'Hebron Institut de Recerca ha publicat un estudi que confirma la seguretat de les vacunes amb virus atenuants per als pacients amb esclerosi múltiple. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit i matinada ja no plourà enlloc després dels darrers xàfecs i tempestes que han baixat del Pirineu fins a la Noguera, nord de la Segarra i Osona. Demà el dia serà semblant, assolellat i calorós. Ruixats cap al migdia al Ripollès i tarda tempestuosa a la meitat nord del país.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CatInfo, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial, el

0: voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar enderrocar el president del govern espanyol.
1: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
2: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu. I per tant el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella-La Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però en canvi a nivell estatal la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista per endinsar-nos en el món dels lobbies.
3: Té la paraula.
0: Avui tenim amb nosaltres el lletrat del Parlament, Joan Ridao, que és també professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
4: Gràcies.
0: Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
4: Bé, el lobby és una activitat legal, transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana per la qual un grup d'interès que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
0: Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
4: Els lobbies són necessaris, bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals, i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè, en cas contrari, tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que, a més, utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
0: Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
4: Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres

0: persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la CEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
1: Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
0: Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió, amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes, i fins i tot, en el futur, deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestits que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quina és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
1: Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar al portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen amb grups de pressió?
0: Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa, perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser capdavanters de tot arreu.
1: Em deia que Catalunya és pionera, té una llei del 2014 que potser s'hauria d'actualitzar. Entenc que s'hauria d'actualitzar perquè s'inclogués allò que em comentava abans de la petjada normativa, és a dir, reflectir què s'aconsegueix de les reunions aquestes entre càrrecs públics i lobbies?
0: Aquesta llei s'hauria de millorar en diversos aspectes, el primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu, perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat. És a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
1: Hi ha lobisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
0: Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament. Per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
1: La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'Estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot, com qualsevol altre ciutadà, o hi ha algun límit?
0: És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalts càrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el mandat no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
1: Joan Ridao, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Acabarem el mes de maig encara amb ruixats de tarda. Els d'aquest dissabte es van acabant, els últims espaternecs cap a la zona de Lleida, punts de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, alguna gotellada residual. Però bé, de les tempestes de les últimes hores destaquem els 12 litres de Perafita, els 16 de Sant Boi de Lluçanès, aquí amb Calamarsa, 22 a Olost, Lluçanès, n'han caigut 7 a Gósol, a la zona del Prepirineu, a tocar del Cadí a Pedraforca, 6 a Bagà. N'han caigut, atenció, en poca estona, en mitja hora, 58 litres al Montsec. És una dada d'un observatori automàtic del Meteocat, caldrà verificar aquesta dada, però ha fet una ventada de 60 per hora i el núvol de tempesta feia 16 quilòmetres i mig d'alçada, realment associat a temps violent. 22 litres a Lles de Cerdanya, també amb calamarsa. Temperatures una mica més fresques al nord del país, on ha plogut. No descartem alguna boira molt local a les valls del Prepirineu. Mínimes per sota de 7, 8, 10 al Pirineu, per tant fresca, a l'interior per sota de 18 i a la costa entre 18 i 22. Aquí la nit encara serà tropical, però no tòrrida. Pensem que hem tingut 36 de màxima a Seròs aquest dissabte, ja no són els gairebé 40 de Vinebre de

0: Divendres, per tant, ha baixat una mica la temperatura, és molt alta, però ja no és rècord, ja no és tan excepcional. I aquest diumenge puja de dia el termòmetre entre 2 i 4 graus, a moltes zones 30, 33, fins a 36 o 37 a Ponent, i a la tarda, novament, tempestes. Es poden iniciar al migdia al Ripollès, Pirineu Oriental o Cerdanya. Després, a la tarda, esclataran núvols de tempesta per tot arreu al nord del país. Pirineu, Prepirineu, s'anien desplaçant a la Catalunya Central i podrien arribar novament al centre i nord de Lleida, al voltant de la Segarra, Bages, Moianesa, aproximadament. No arribarien al prelitoral barceloní o gironí. En canvi, dilluns i dimarts, o tot dimarts, sí que preveiem tempestes més fortes i arribarien ja al prelitoral o punts de la costa de Girona i Barcelona. Dimarts i dimecres refrescarà.
1: 3CAT Info.
2: El Vall d'Hebron Institut de Recerca acaba de publicar un estudi en què confirma la seguretat de les vacunes amb virus atenuants per als pacients amb esclerosi múltiple. Els tractaments per aquesta malaltia provoquen una baixada de defenses i per això els metges recomanen als pacients que es vacunin, però molts temen que la vacuna els desencadeni nous brots d'esclerosi. L'estudi que ha liderat el Vall d'Hebron evidencia que això no passa. La doctora Martín Touré és la investigadora principal de l'estudi.
3: L'estudi el que demostra és que si vacunem els nostres pacients amb esclerosi múltiple, les vacunes són segures i no veiem que existeixi un risc d'augmentar els brots o les lesions noves als nostres pacients. La malaltia no es reactiva.
2: El treball que s'ha publicat al JAMA Network Open s'ha donat a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple que es commemora just avui. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat aquest matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i també a l'obra de Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament han col·locat una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Ens en dona més detalls Berta Artigas Fontàs.
4: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on va viure i treballar. Ja abans, el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern. Ara una ruta connecta una trentena d'espais vinculats a la seva vida i obra. Per exemple, l'antic hotel Miramar.
5: On van venir Pol Eluard i Gala per primera vegada i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
4: O un espai menys conegut, el Corral de la Gala.
5: Inicialment, Dalí, i això és molt poc conegut, de fet, volia que aquest fos un espai de línia i fins i tot probablement hi pensava potser en aquell moment que pogués ser un futur museu.
4: Ho explica Josep Playà, el periodista encarregat de dissenyar aquesta ruta, impulsada conjuntament pels Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament de Cadaqués. Els visitants que la vulguin seguir només hauran de fixar-se en unes plaques rodones instal·lades en diferents punts del municipi, identificades amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols més característics de l'univers dalí.
2: I una trentena de turistes han pogut conèixer de primera mà el treball agrícola que hi ha darrere d'una finca de cirerers i collir també directament els fruits de l'arbre. Ha estat el municipi d'Aitona, al Segrià, en una activitat que s'emmarca en la campanya de fruit turisme. Ens ho explica Alba Mor.
6: Aitona és el referent del turisme, de la floració d'arbres fruiters i la iniciativa d'aquest dissabte desestacionalitza la visita de turistes més enllà dels mesos de febrer i març. El tinent d'alcalde, Eduard Martín, apunta com a valor afegit pel visitant l'experiència de collir la fruita directament de l'arbre i conèixer el seu procés de producció.
7: El que suposa aquesta desestacionalització és que els turistes, a la vegada que venen, no?, a veure com els nostres agricultors fan les collites, la cidera, que és una fruita molt bona i molt golosa, però a la vegada també coneixen la feina de l'agricultor, que se li fan aquests arbres perquè pugui créixer la cidera, i també conèixer de primera mà quina és la feina de l'agricultor als camps.
6: Dos dels turistes que han gaudit de l'activitat aquest dissabte han estat el Javi i la Daniela.
8: Ens van comentar els amics del col·le que porten anys fent aquesta activitat i ens va semblar molt interessant i aquí estem, disfrutant del dia i del camp.
9: M'està agradant molt perquè estic aprenent com recollir les cireres i és una molt divertida i és una activitat molt familiar que poden venir tothom de totes les edats.
6: L'activitat es repetirà aquest diumenge amb una trentena de persones més. Durant tot el cap de setmana s'hauran collit 150 quilos de fruita.
2: Milers de persones han participat en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats,

0: conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
1: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: 6 minuts i seran les 10. Esport. Amb Roger Arbosà, bona nit.
2: Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. Són declaracions de l'Asturià a Movistar.
3: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
4: 3CAT Info.
2: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit en aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra haver trencat la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
2: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final. Ho ha fet per 11-16. L'MVP de la final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
2: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
2: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca el pas a la final.
8: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
2: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
9: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
2: El Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'hoquei herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora, ha perdut 1-4 contra el Club de Campo. A la final, la 4 femenina, l'Egara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo, 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de superar el Complutense per 1-3. El bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
10: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
2: I el Girona, juntament amb la Penya, Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7 rep el València en un partit clau de cara al posicionament del play-off. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
11: I a mi particularment em fa molta il·lusió que al final, el desenllaç final, ha estat aquest. Un partit important per nosaltres, que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a zero.
2: Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà la Penya als quarts de final. Si, en canvi, perd, serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
4: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats USTEC i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. L'Organització Mundial de la Salut estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot de l'èbola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. Amb el lema Amazon a presó, aquesta tarda s'ha fet a València una nova manifestació per demanar la supressió de l'aforament de l'expresident Mazón 19 mesos després de la dana. Els familiars de les víctimes han qualificat de pantomima el dictamen de les Corts Valencianes sobre les causes de la inundació i també denuncien que s'està tornant a construir en les zones afectades. Els partits que formen part de Sumar pugen el to contra els suposats casos de corrupció que afecten el PSOE. Creuen que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern espanyol, però adverteixen Pedro Sánchez que això no l'eximeix de donar explicacions. El PNB insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Amb el lema sense claus no hi ha lleure, els esplais i caus de Barcelona s'han concentrat aquesta tarda a les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. La majoria depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i l'han de compartir sense poder-hi accedir sempre que ho necessiten. Mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya, va ser la primera que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. El 2012 va ser la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.
1: Esports.
2: El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva a la Lliga Femenina. El Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat cinquè a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga demà a les dues, amb Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: I el temps, es preveu una treva dels ruixats durant la matinada i diumenge a la tarda tornarà a ploure a punts de la meitat nord del país, especialment al Pirineu Oriental. També pot ploure en altres zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Sol i més calor a la resta.
1: 3CAT Info.
0: 10 i gairebé 4.

0: A minuts us acompanya Xavier Palau. Els sindicats majoritaris a l'educació han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTEC i professors de secundària mantenen la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns a les 12 del migdia i que es mantindrà oberta fins dijous a la mateixa hora. Són les novetats d'aquest dissabte, després que els sindicats ja havien apuntat que la seva voluntat era fer la consulta amb les bases amb prou temps perquè els afiliats puguin llegir-se bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas molt important.
1: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu, no?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran, d'aquí 4 anys, dels més ben pagats de l'Estat. Ho ha defensat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, subratllava també en declaracions al suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havien marcat.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees Educatives. La seva intenció és fer una tancada demà als serveis territorials de Girona. D'altra banda, al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la quarta setmana de vaga. Deu i sis minuts, nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això fa baixar la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg del Bio, especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. 3CAT Info. Tedros Adhanom, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ha llançat un missatge de suport i esperança des de la província congolesa, on va començar l'actual epidèmia d'Ebola. Tedros ha viatjat fins a Ituri, a la República Democràtica del Congo, on s'ha entrevistat amb líders comunitaris i els càrrecs també relacionats amb la salut. El cap de l'OMS ha recordat que no hi ha vacunes per prevenir una malaltia que té fins al 50% de mortalitat, però ha advertit que hi ha coses que es poden fer.
5: This is not without hope.
6: No tot està perdut. L'ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat.

0: Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: Tedros s'ha compromès a donar suport al país més afectat per l'Ebola.
0: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: Paral·lelament, l'OMS ha anunciat per xarxes que un grup d'experts ha avaluat possibles vacunes i tractaments per a aquest brot d'Ebola i recomanen una llista de productes per assajos clínics que consideren prou prometedors. L'epidèmia ha deixat 246 morts a la República Democràtica del Congo i 9 més a la veïna Uganda, i hi ha també prop d'un miler d'infectats. Metges Sense Fronteres considera aquestes xifres alarmants perquè, segons diuen, mai hi havia hagut tants casos en tan poc temps després de la declaració d'epidèmia ara fa dues setmanes. El primer ministre del Líban ha denunciat una perillosa escalada d'Israel contra el seu país després dels últims atacs en el mar de la seva lluita contra Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha bombardejat avui diverses localitats del sud i ha fet crides a la població perquè evacuï una desena de poblacions, segons una agència local. Els militars libanesos han denunciat també que dos soldats han resultat ferits en un atac dirigit contra ells. Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i un milió de desplaçats. I la treva, que està en vigor oficialment des de fa més d'un mes, no s'ha aplicat mai. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha assegurat que aquesta política no portarà enlloc.
2: Ala Israel.
3: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
1: Salam ha afegit que les negociacions són la via menys costosa per Beirut l'endemà d'una reunió militar entre representants israelians i libanesos a Washington i que el Pentàgon va qualificar de constructiva. Aquesta trobada ha de servir de base per una altra sessió de caire més polític prevista per dimarts i dimecres de la setmana que ve. Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu, davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys del naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Bret Michaels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix molt més audiències que Elvis sense guitarra en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 10 i 12 minuts, nova manifestació a València, la 18a, per demanar que Carlos Mazón renunciï al seu escó i pugui ser jutjat per la seva gestió durant la Dana. Amb una gran pancarta amb la frase Mazón a presó, encapçalava aquesta mobilització que ha repetit el recorregut de la primera que es va fer després de les inundacions del 29 d'octubre del 2024, en què van morir 230 persones. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat de l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Les associacions de víctimes consideren que aquesta és la veritable comissió d'investigació dels fets. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
5: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
1: Des de l'Associació Damnificats d'Anna Horta Sud, Elisabet González també ha expressat les demandes dels afectats.
6: Es una burla a la ciudadanía que este señor continúe estando en el puesto que está. Pedimos obras de emergencia, no de reconstrucción. Las obras de reconstrucción tardarán 20-30 años.
1: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar per la Dana s'hi tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. Els ministres de Sumar exigeixen al PSOE exemplaritat, transparència i accions contundents davant el degoteig de casos de suposada corrupció que esquitxen al Partit Socialista. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la ministra de Sanitat, Mònica García, estan convençuts que hi ha una operació per fer caure el govern espanyol de coalició, però alhora han deixat clar que estan sortint informacions greus que requereixen explicacions.
2: Jo li queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
7: Frente a los golfos y a los corruptos, ni una sola palabra vamos a tener para defender nada que no sea la corrupción cero, porque nosotros estamos impolutos.
1: Els comuns, més Madrid, Esquerra Unida i Sumar, n'han parlat avui en un acte conjunt a Barcelona en què s'ha volgut marcar distàncies amb els socialistes i s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, Aitor Esteban, del PNB, un dels socis parlamentaris del PSOE, creu que Sánchez hauria de donar explicacions al Congrés abans del dia 24. Insisteix que la legislatura està acabada.
8: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. No voy a juzgar ni la culpabilidad ni la inocencia de unos y de otros. Pero todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP i pel portaveu popular, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
9: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: I, mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
10: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Tocats un quart d'onze de la nit.
4: El temps.
1: Obrim ara de servei a 3 Catinfo, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
11: Acabarem el mes de maig encara amb ruixats de tarda. Els d'aquest dissabte es van acabant, els últims espaternecs cap a la zona de Lleida, punts de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, alguna gotellada residual. Però bé, de les tempestes de les últimes hores destaquem els 12 litres de Perafita, els 16 de Sant Boi de Lluçanès, aquí amb Calamarsa, 22 a Olost, Lluçanès, n'han caigut 7 a Gósol, a la zona del Prepirineu, a tocar del Cadí a Pedraforca, 6 a Bagà. N'han caigut, atenció, en poca estona, en mitja hora, 58 litres al Montsec. És una dada d'un observatori automàtic del Meteocat, caldrà verificar aquesta dada, però ha fet una ventada de 60 per hora i el núvol de tempesta feia 16 quilòmetres i mig d'alçada, realment associat a temps violent. 22 litres a Lles de Cerdanya, també amb calamar-se. Temperatures una mica més fresques al nord del país, on ha plogut. No descartem alguna boira molt local a les valls del Prepirineu. Mínimes per sota de 7, 8, 10 al Pirineu, per tant fresca. A l'interior per sota de 18 i a la costa entre 18 i 22. Aquí la nit encara serà tropical, però no tòrrida. Pensem que hem tingut 36 de màxima a Serós aquest dissabte. Ja no són els gairebé 40 de Vinebre de divendres, per tant ha baixat una mica la temperatura. És molt alta, però ja no és rècord, ja no és tan excepcional. I aquest diumenge puja de dia el termòmetre entre 2 i 4 graus, a moltes zones 30, 33, fins a 36 o 37 a Ponent, i a la tarda novament tempestes. Es poden iniciar al migdia al Ripollès, Pirineu Oriental o Cerdanya. Després, a la tarda, esclataran núvols de tempesta per tot arreu al nord del país. Pirineu, Prepirineu, s'anien desplaçant a la Catalunya Central i podrien arribar novament al centre i nord de Lleida, al voltant de la Segarra, Bages, Moianesa, aproximadament. No arribarien al prelitoral barceloní o gironí. En canvi, dilluns i dimarts, o tot dimarts, sí que preveiem tempestes més fortes i arribarien ja al prelitoral o punts de la costa de Girona i Barcelona. Dimarts i dimecres refrescarà.
1: I encara un punt més de mobilitat, en aquest cas, en aquesta àrea de servei. Us hem d'explicar que un conductor d'un turisme ha mort en un accident a l'L310 a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels conductors. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. Arran del sinistre, s'han activat 4 patrulles dels Mossos, 9 dotacions dels bombers

0: i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3Cat Info.
0: 10 i 19 minuts, Òmnium Cultural adverteix que l'independentisme s'ha d'organitzar i preparar perquè venen temps difícils. El seu president, Xavier Antich, tem que el PP i Vox s'acosten a la Moncloa i pronostica que caldrà plantar cara.
3: Si a l'estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Avui l'Assemblea General d'Òmnium ha reelegit Xavier Antich com a president de l'entitat durant 4 anys més. Ara passen, com diem, 20 minuts de les 10, protesta dels caus i esplais de Barcelona per reclamar l'accés a locals i condicions dignes per fer les seves activitats de lleure educatiu a la ciutat. Amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" i la lectura d'un manifest davant les seus dels districtes de la ciutat, han denunciat la falta de llocs als quals poder accedir lliurement per poder fer la seva tasca. Actualment, gairebé 9 de cada 10 entitats de l'associacionisme educatiu fan la seva feina en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits amb altres entitats i sense poder-hi anar sempre que els hi cal. És el cas de l'agrupament Escolta Ways Isa, i la Clàudia Urban és una de les seves caps.
4: Demanem locals dignes, demanem com a mínim, si ens cedeixen alguns espais, tenir les claus, els codis d'alarmes per poder accedir quan vulguem. També el suport de l'administració per mediar amb aquests espais de tercers, que ens ajudin una mica, que al final és una feina voluntària, que ens facilitin la feina.
0: L'acció l'organitza el Consell de la Joventut de Barcelona i té el suport de les principals federacions del lleure educatiu. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
5: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: A més, també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Anem a la capital de la terra ferma, Lleida, Pere Joan Alvaret.
6: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
7: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
6: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que, amb els ajuts del contracte global d'explotació, ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius, de fruita de préssec, paraguaià, codony i calçots, amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
8: Des del 20 fins ara estem contents, la veritat, que és una altra línia de negoci dins l'empresa, que, doncs, ajuda a diversificar l'empresa.
6: El cas de l'explotació Torre Roca és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions, generant noves activitats econòmiques. L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, es felicita que hi hagi joves que apostin per l'activitat agrària després de fer els seus estudis.
9: El normal és que el noi estudiés, marxés, no tornés, i ara tenim nois que han estudiat i que realment s'incorporaran a l'activitat agrària. I ara comptava, i dic 5 segurs, que passaran a ser socis de la cooperativa i faran les primeres incorporacions.
6: L'objectiu dels ajuts associats al contracte global d'explotació és incentivar el desenvolupament de les explotacions per garantir-ne la seva viabilitat. Aquest és el camí que des del departament es vol recórrer amb eines concretes com el reforç del fons agrari i el projecte Catifa Vermella.
0: I abans dels esports, us expliquem que mor als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema, va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser, el 2012, la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, amb motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
10: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. El seu salt al cinema va arribar el 1973 amb l'adaptació de Vera, un cuento cruel, protagonitzada per Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano i Alfredo Mayo. Però el seu gran èxit com a directora va ser el 1981 amb Función de Noche, un llargmetratge a mig camí entre la ficció i el documental, amb els actors Lola Herrera i Daniel Dicenta. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres, i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida d'Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
2: Esport.
0: Fins a 11:15, a punt la crònica amb el Roger Bosà. Què tal, Roger? Bona nit.
11: Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
12: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: L'ex del Barça ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Copa d'Europa.
2: 3CAT Info.
11: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit en aquest segon Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
13: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
11: El tercer partit es jugarà dimarts a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit 11-16. L'MVP de la final ha estat Roger Taüll.
14: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
11: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Tares.
15: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
11: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca el pas de la final.
16: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el

0: que dona els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat.

0: Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'Hoquei i Herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora. Ha perdut contra el Club de Campo per 1-4. A la final, la 4 femenina, l'Egara, ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo, 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de superar el Complutense per 1-3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip.

0: Bona nit amb els esports, la crònica del Roger Bosà. Hem arribat a 11:15. Sintonitzeu 3CAT Info i a aquesta hora us estem explicant que els sindicats USTECH i professors de secundària desconvoquen les vagues territorials d'educació de dilluns a dijous de la setmana que ve, mentre estigui oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Es manté, això sí, la convocatòria de vaga general de divendres a l'espera del resultat de la consulta. També us hem explicat que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, estarà al costat de la República Democràtica del Congo tot el temps que calgui. És el missatge del director de l'organisme, Tedros Adhanom, des de la província on es va originar l'actual brot d'Ebola. Tedros alerta que una bona atenció mèdica pot salvar vides en una malaltia que té fins al 50% de mortalitat. I amb el lema Amazon a presó, aquesta tarda s'ha fet a València una nova manifestació per demanar la supressió de l'afonament de l'expresident Amazon, 19 mesos després de la dana. Els familiars de les víctimes han qualificat de pantomima el dictamen de les Corts Valencianes sobre les causes de la inundació i també denuncien que s'està tornant a construir en zones afectades. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11, us explicarem que Barcelona sumarà aquest estiu nou espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altres temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total que obriran de 10 del matí a 8 del vespre, de juny a setembre. I la colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil amb tallers, un restaurant i alguns habitatges pels educadors. Dels esports, Roger, què destaques a aquesta hora?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal als penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG.
0: Ho ampliem amb el Roger Bosà, que faltin 6 minuts per les 11. I per agafar el temps, es preveu una treva dels ruixats durant la matinada i diumenge a la tarda tornarà a ploure a punts de la meitat nord del país, especialment al Pirineu Oriental. També pot ploure en altres zones del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central. Sol i més calor a la resta. Els sindicats majoritaris a l'educació han decidit desconvocar les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern. La USTECH i professors de secundària mantenen la convocatòria de vaga general de divendres que ve en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà als docents dilluns a les 12 del migdia i que es mantindrà oberta fins dijous a la mateixa hora. Són les novetats principals d'aquest dissabte, després que els sindicats ja havien apuntat que la seva voluntat era fer la consulta amb les bases en prou temps perquè els afiliats puguin llegir-ne bé el preacord aconseguit. Un preacord que preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat que el pacte és un pas molt important.
2: És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. No?
0: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que amb els punts pactats, els mestres i professors catalans seran d'aquí 4 anys dels més ben

0: pagats de l'Estat. Ho ha defensat en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: Tenim un complement autonòmic que, arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, subratllava també en declaracions al suplement que han aconseguit l'objectiu que s'havia marcat.
2: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
0: Tres sindicats minoritaris, la CGT, la Coordinadora Obrera Sindical i la Intersindical, s'han despenjat de l'acord perquè consideren que deixa fora bona part de les reivindicacions que han motivat les vagues. De fet, la CGT ja ha confirmat que ells mantenen la convocatòria de vaga. També es manté la protesta prevista per demà a Girona, convocada per la coordinadora d'assemblees educatives. La seva intenció és fer una tancada demà diumenge als serveis territorials de Girona. D'altra banda, al País Valencià, els docents han decidit continuar la vaga indefinida. Aquest dilluns començaran la quarta setmana de vaga.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això fa baixar la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg del BHIO, especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions concretes afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: El primer ministre del Líban ha denunciat una perillosa escalada d'Israel contra el seu país després dels últims atacs israelians en el mar de la seva lluita contra Hezbollah. L'exèrcit hebreu ha bombardejat avui diverses localitats del sud i ha fet crides a la població perquè evacuï una desena de poblacions, segons una agència local. Els militars libanesos han denunciat també que dos soldats han resultat ferits en un atac dirigit contra ells. Des del començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. I la treva, que està en vigor oficialment des de fa més d'un mes, no s'ha aplicat mai. El primer ministre del Líban, Nawaf Salam, ha assegurat que aquesta política no portarà enlloc.
5: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Salam ha afegit que les negociacions són la via menys costosa per Beirut l'endemà d'una reunió militar entre representants israelians i libanesos a Washington i que el Pentàgon va qualificar de constructiva. Aquesta trobada ha de servir de base per una altra sessió de caire més polític prevista per dimarts i dimecres que ve. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord que posi fi a la guerra. Aquest matí Teheran ha acusat Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. L'entorn del líder iranià, Mojtaba Khamenei, ha culpat el president nord-americà de tornar a dinamitar les converses amb exigències poc realistes. Les línies vermelles del líder nord-americà són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. Tot plegat dificulta l'entesa entre Washington i Teheran, que continuen amb les negociacions totalment encarregades.

0: Callades, la reunió de Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat de matinada sense cap anunci. El seu secretari de defensa, Pete Hegseth, s'hi ha connectat des de Singapur, on assisteix a la cimera de seguretat asiàtica.
1: Sé que el president Trump ho diu de debò quan afirma que tenen dues opcions, fer-ho ara, a través d'un acord, o haver-se d'enfrontar al Departament de Defensa. Estem preparats, i avui encara més que el primer dia, tot i que el president preferiria no haver d'arribar a aquest extrem.
0: La desconfiança entre les dues parts dificulta les negociacions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Falten 5 minuts per arribar a 3:15. Els bombers han treballat aquest migdia en dos petits incendis a Barberà de la Conca de Barberà, i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals que en total han afectat poc més de mitja hectàrea. El foc s'ha pogut controlar en poca estona. Durant tot el dia d'avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa, d'un màxim de 4, per perill molt alt d'incendi a 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En total, hi ha 24 municipis afectats, on es recomana molta prudència a les activitats a l'exterior per evitar focs. Avui, en declaracions a 3CAT Info, el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès, ha explicat que la pluja d'aquesta tardor i hivern ha permès fer front a la sequera estructural que hi havia a Catalunya, però que alhora tanta aigua també pot afectar negativament els focs.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Per demà diumenge està previst tornar a rebaixar el nivell del Pla Alfa i que ja no hi hagi cap població amb restriccions a l'hora de fer foc o activitats a l'aire lliure. La campanya de vigilància d'incendis s'ha avançat un mes a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre a causa de la calor de rècord d'aquest mes de maig. Un escenari que també ha comportat el reforç de les unitats del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals a tot Catalunya, que aquest estiu treballaran amb 10 bases operatives i 95 efectius. Gandesa, Ariadna Escoda.
4: La tasca del GEPIF és la de controlar el territori des de rutes mòbils, però també des de punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar de forma immediata els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a Bot. Joaquim Miralles, cap d'equip de GEPIF Terra Alta, detalla com és el dia a dia d'aquest grup.
5: Iniciem a les 11 del matí, fem un briefing, parlant una mica dels escenaris que ens trobem o que ens podem trobar durant tot al llarg del dia. Fem el repartiment de personal amb els vehicles i, segons les rutes assignades, el que fem ja és ficar-nos en marxa, fent aquesta vigilància dinàmica, perquè al final busquem ja rutes elevades per a tenir bona visió del territori, fins a arribar als punts d'emplaçament que tenim marcats, on sabem, com aquí mateix on ens trobem situats, que tenim una bona perspectiva i podem fer una vigilància estàtica on agafem molta àrea de visió per si surt alguna petita columna, doncs poder donar primerament avís per a que es fiqui tot l'operatiu en marxa i fer una intervenció ràpida a l'estar prop de les carreteres per a poder arribar el més aviat possible.
4: A més de donar l'avís si detecten columnes de fum i intervenir ràpidament, la presència de les unitats del GEPIF al territori té un efecte dissuasiu davant negligències com ara fer barbacoes en espais on està prohibit o cremes agrícoles fora dels mesos permesos. Amb tot, enguany el Departament d'Agricultura ha apostat per reforçar aquests grups amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya.
0: Barcelona sumarà aquest estiu 9 espais amb jocs d'aigua perquè la gent pugui refrescar-se en episodis d'altes temperatures. Es dupliquen els punts actuals i n'hi haurà 18 en total, que obriran de 10 del matí a 8 del vespre, de juny a setembre. Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí. La tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme a Barcelona, Laia Bonet, recorda que està prohibit banyar-se fora d'aquests espais habilitats.
6: Tornant a reiterar que les fonts ornamentals no són una piscina, no són un joc d'aigua i, per tant, no són un espai pensat per jugar-hi, per refrescar-se. I, per tant, com que l'any passat vam veure que provocava, diguem-ho així, mals entesos des d'aquest punt de vista, i vam optar per aturar la làmina d'aigua a Glòries, doncs ja hem fet el mateix i des d'avui la làmina d'aigua no estarà en funcionament.
0: L'Ajuntament va haver de tancar la font de les Glòries per evitar caigudes i relliscades de les persones que s'hi banyaven. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat aquest matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus Dalí i l'Ajuntament han col·locat una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants, Berta Artigues Fontàs, els puguin recórrer lliurement.
7: La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on va viure i treballar. Ja abans, el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat d'on era el seu avi patern. Ara una ruta connecta una trentena d'espais vinculats a la seva vida i obra. Per exemple, l'antic Hotel Miramar.
8: On van venir Pol Eluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
7: O un espai menys conegut, el Corral de la Gala.
8: Inicialment Dalí, i això és molt poc conegut, de fet volia que aquest fos un espai de vinyà i fins i tot probablement hi pensava potser en aquell moment que pogués ser un futur museu.
7: Ho explica Josep Playà, el periodista encarregat de dissenyar aquesta ruta impulsada conjuntament pels amics dels museus Dalí i l'Ajuntament de Cadaqués. Els visitants que la vulguin seguir només hauran de fixar-se en unes plaques rodones instal·lades en diferents punts del municipi, identificades amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols més característics de l'univers dalinià.
0: Hem arribat a 3:15.
2: El temps.
0: A punt. La crònica amb el Dani Ramírez.
9: Acabarem el mes de maig encara amb ruixats de tarda. Els d'aquest dissabte es van acabant, els últims espaternecs cap a la zona de Lleida, punts de la Noguera, la Segarra, l'Urgell, alguna gotellada residual. Però bé, de les tempestes de les últimes hores destaquem els 12 litres de Perafita, els 16 de Sant Boi de Lluçanès, aquí amb Calamarsa, 22 a Olost, Lluçanès, n'han caigut 7 a Gósol, a la zona del Prepirineu, a tocar del Cadí a Pedraforca, 6 a Bagà. N'han caigut, atenció, en poca estona, en mitja hora, 58 litres al Montsec. És una dada d'un observatori automàtic del Meteocat, caldrà verificar aquesta dada, però ha fet una ventada de 60 per hora i el núvol de tempesta feia 16 quilòmetres i mig d'alçada, realment associat a temps violent. 22 litres a Lles de Cerdanya, també amb Calamarsa. Temperatures una mica més fresques al nord del país, on ha plogut. No descartem alguna boira molt local a les valls del Prepirineu. Mínimes per sota de 7, 8, 10 al Pirineu, per tant fresca. A l'interior per sota de 18 i a la costa entre 18 i 22. Aquí la nit encara serà tropical, però no tòrrida. Pensem que hem tingut 36 de màxima a Serós aquest dissabte. Ja no són els gairebé 40 de Vinebre de divendres, per tant ha baixat una mica la temperatura. És molt alta, però ja no és rècord, ja no és tan excepcional. I aquest diumenge puja de dia el termòmetre entre 2 i 4 graus, a moltes zones 30, 33, fins a 36 o 37 a Ponent, i a la tarda novament tempestes. Es poden iniciar al migdia al Ripollès, Pirineu Oriental o Cerdanya. Després, a la tarda, esclataran núvols de tempesta per tot arreu al nord del país. Pirineu, Prepirineu, s'anien desplaçant a la Catalunya Central i podrien arribar novament al centre i nord de Lleida, al voltant de la Segarra, Bages, Moianesa, aproximadament. No arribarien al prelitoral barceloní o gironí. En canvi, dilluns i dimarts, sobretot dimarts, sí que previen tempestes més fortes i arribarien ja al prelitoral o punts de la costa de Girona i Barcelona. Dimarts i dimecres refrescarà.
2: 3CAT Info. A 3CAT Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3CAT Info. Falten 12 minuts per arribar a les 11 de la nit. La colònia Rossinyol de Manlleu, que va ser de la família del pintor modernista, es transformarà en una escola d'arts i oficis per a les joves amb problemàtiques diverses que dificulten la gestió del seu dia a dia. Es dirà la central dels oficis i ocuparà els 10.000 metres quadrats de l'antiga colònia tèxtil, amb tallers, un restaurant i algunes vivendes per educadors. Es vol posar en funcionament al setembre de l'any que ve. La nostra corresponsal a Osona, la Nàtia Dell, ens fa 5 cèntims.
14: Autolesions, ansietat, trastorns alimentaris, addiccions, idees suïcides... Això va a més a les aules, sobretot entre els adolescents, joves que no se'n surten, tot i que no estan per ingressar.
15: No tenen per què ser de famílies desestructurades. Tots els tenim, els coneixem, no són dificultats per tenir una personalitat pròpia, per afrontar-se als reptes. Sempre se senten avaluats per les xarxes socials, s'amaguen.
14: És el Ferran Rier, un dels docents que davant el problema ha decidit actuar. Són 6 famílies amb una llarga experiència en acolliments de nanos de la DGAIA.

0: han trobat l'espai adequat als afores de Manlleu per ajudar a reconnectar els joves. La responsable educativa és la Marta Zaragoza.
1: Aquest malestar genera una ferida que només es pot mirar en companyia i tornant a la matèria, allò que et fa sentir, no? Si talles per sentir el dolor, també pots tocar la terra per sentir que et pots arrelar i que pots recomençar i que et pots reconstruir.
0: En un moment tan tecnològic com l'actual, proposen substituir la intel·ligència artificial per les mans.
2: El cervell entén, però qui ensenya el cervell a pensar són les mans. El contacte amb la matèria, que és precisament el que està en crisi a Occident, resulta que és quelcom que l'home necessita. Crear tu i després veure que sigui útil.
0: El projecte inclou un programa educatiu amb un itinerari d'aprenentatge laboral, restauració, jardineria, fusteria, però els nanos no s'hi queden a dormir perquè és important que no perdin el vincle amb el seu entorn. Aquí hi haurà educadors que faran de mentors, mestres d'oficis, empreses...
2: El principi educatiu fonamental és que tu li dones un espai al nano per comparar a la vida. Per tant, quan tornen al seu àmbit, saben que és possible viure altres coses.
0: El propietari de la colònia Rossinyol, l'Ernest Claramunt, portava anys esperant un projecte així que donés sentit a un espai emblemàtic com aquest.
3: El que no vam voler mai, que la colònia desaparegués o convertida en un polígon industrial, fins que van aparèixer la Fundació Tots Fundació, que dona solució a moltes necessitats, la primera en els joves, està clar, i la segona en la recuperació d'uns oficis que estem perdent.
0: La central dels oficis vol ser una realitat al setembre de l'any que ve.
4: Des de fa dos mesos, restaurants, botigues, grans supermercats i altres establiments d'hostaleria estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar que es perdi. L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments, Mireia Sala.
5: El Banc dels Aliments ha augmentat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Si es té en compte també els restaurants, hotels i empreses del sector alimentari, les donacions han augmentat un 18% aquest any en comparació amb el mateix període de l'any passat. Roger Monerris és el cap de Donació i Sostenibilitat.
6: S'estan posant les piles per veritablement de destinar aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum, per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
5: A banda de donar aliments a entitats socials com aquesta, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Bon Preu, per exemple, fa paquets antimalbaratament molt econòmics que es reparteixen a través de l'aplicació Too Good To Go o destina el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar a fer pinso per als animals. A més, ofereix els productes a punt de caducar a preus reduïts. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia del grup Bon Preu.
7: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, entre un 30% o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
5: Aquests supermercats també intenten ajustar al màxim l'oferta a la demanda perquè no s'obrin productes i ho fan amb l'ajuda de la IA predictiva.
7: Quan hi ha un pont, les botigues de Barcelona o de l'àrea metropolitana es ven menys i les de costa es ven més. A l'hivern, doncs, segurament es venen més sopes que no a l'estiu. Temes estacionals de la pròpia botiga i nosaltres ens basem en els històrics per conèixer tot això i fer una predicció d'aquesta demanda. I la veritat és que ho ajustem d'una forma bastant increïble.
5: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables per emportar-se el menjar que no s'acabin. Alguns restaurants, com la Gourmanda de Barcelona, intenten no llançar res, com explica la seva cuinera i copropietària Carlota Clavé.
8: Aprofitem totes les pells, aprofitem les arrels, per exemple, d'un porro, doncs, la part verda, no?, que a vegades anem a la verdoleria. T'ho netejo? Doncs no, dona-m'ho sencer, no?, perquè aprofitarem tota la part aquesta verda, doncs, pels brous, fins i tot l'arrel, doncs, la pots fregir i fer unes xips, no?, fregidetes, les arrels del porro.
5: La llei contra el malbaratament alimentari va entrar en vigor l'abril passat i preveu multes que poden arribar fins als 500.000 euros si es considera una infracció greu. Si es considera una lleu, s'imposarà un avís de fins a 2.000 euros. De moment, la Generalitat no ha posat cap sanció perquè vol fer pedagogia amb altres accions de conscienciació.
4: 6 minuts i les 11.
9: Esports.
4: I arribarem amb la crònica esportiva a punt amb el Roger Bosà, el tenim ja a l'estudi del 3CAT Info. instal·lant-se els auriculars. Bona nit, Roger.
9: Què tal, Xavi? Bona nit. El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i iguala Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
10: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
9: Luis Enrique ya avisa que los seus jugadors continuarán amb gana la próxima temporada.
10: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
9: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
11: 3CAT Info.
9: El Mataró s'endú el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
12: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
9: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. També avui l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
13: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
9: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: També avui victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
14: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit tant és, si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
9: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
15: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
9: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
16: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
9: El Polo s'ha classificat per a la final de la Lliga Masculina d'hoquei herba després de derrotar el Complutense per 1-0. D'altra banda, l'Atlètic Terrassa n'ha quedat fora, ha perdut 1-4 contra el Club de Campo. A la final, a 4 femenina, l'Egara ha caigut a les semifinals contra el Club de Campo 1-0, mentre que l'Atlètic Terrassa s'ha classificat després de guanyar el Complutense per 1-3.
11: 3CAT Info.
9: El bàsquet Girona ha anunciat avui la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
17: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año. Y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
9: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Demà a les 7, rep a casa el València, en un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts de final. Si, en canvi, perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Bascual.
18: I a mi particularment em fa molta il·lusió que al final, el desenllaç final, hagi estat aquest. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a zero.
11: Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I el portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar, i pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus.
15: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Ara Israel.
17: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
19: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin

0: resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara han fumat, els que han fumat alguna vegada, el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
1: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
2: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible i fi després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
4: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
5: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
4: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a

0: 95 efectius arreu del territori.
1: Esports. Amb Roger Arbussà.
2: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4 a 3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
3: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
3: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
2: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
4: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
2: Aquest partit Europa Celta B a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11 a 16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
5: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé. Al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
2: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
6: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
2: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
2: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
1: 3CAT Info.
2: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
8: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
2: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
9: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de... i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina.

0: digne. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada amb 11 punts i

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la 4ª setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació

0: per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
1: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
2: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
3: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
4: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
5: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
6: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avisat on han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera, i en un cas a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior, i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
7: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000

0: 12 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del padró municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
1: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai. Estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
3: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
2: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
4: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
2: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
5: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
6: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
3: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
1: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
4: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
5: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit. He fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
6: I hem fet jocs.
7: I hi ha una foto amb el Tito.
1: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
8: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
9: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però

0: però no s'explica prou, i no s'explica, moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
1: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
2: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer amb algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
1: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
3: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
4: Una revolució, però con conservación de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahí hoy se necesita, hoy día, una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
3: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
5: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
3: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres, i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo, amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
6: Esports.
3: Amb Roger Arbussà.
7: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
8: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero Bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
7: Luis Enrique ja avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
8: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
7: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
7: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
9: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
7: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
10: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
7: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
11: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
7: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
6: 3CAT Info.
7: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
12: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
7: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
13: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
7: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
14: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
7: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
15: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
7: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play.

0: playoff. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
1: Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que

0: seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
2: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
3: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
2: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
4: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
1: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
5: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
5: not without hope. No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la

0: la de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
1: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
4: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara han fumat, els que han fumat alguna vegada, el 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha encastat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual.

0: Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
1: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
2: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
3: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es tradueix en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
4: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
5: Enguany se preveu que sigui una campanya complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
4: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
6: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
7: Ha costat mucho el partido, ¿no?

0: un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
0: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
6: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
2: 3CAT Info.
1: El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
7: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
8: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
9: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este

0: Des de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la 4ª setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns més Madrid

0: d'Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
1: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
2: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
3: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antic continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
4: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
5: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del padró municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa

0: dels 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
1: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai. Estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total i viuen persones de fins a 181 nacionalitats amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
2: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
3: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
2: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
4: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
2: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
5: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
6: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Canpai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Canpai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. Lluna Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
9: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
10: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
11: El primer cotxe del foraster.
12: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
13: I hem fet jocs.
14: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
15: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
16: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades. Has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
15: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
13: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
15: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
17: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Ahí se necesita hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
18: Siendo una hija de familia de clase media acomodada en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres. I el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
7: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
19: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
20: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
19: Luis Enrique ja avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
20: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
19: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
7: 3CAT Info.
19: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciencc, Adai Benítez, vol fer història.
1: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
19: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
21: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
19: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
22: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
19: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
7: 3CAT Info.
19: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
23: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
19: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
24: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
19: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
25: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
19: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
26: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las de las prioridades.
19: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat 1 amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions

0: que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
1: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
1: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
3: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
1: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
1: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
10: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
11: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
10: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
12: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
1: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
13: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
1: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
13: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobrir l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
14: Ara Israel.
15: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
1: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
4: El temps.
1: Dani Ramírez.
16: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3CAT Info.
1: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
17: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
18: Fa 2 anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
19: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
1: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
20: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
1: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
21: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
22: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
21: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
1: Esports. Amb Roger Arbussà.
23: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG. I igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costat mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
23: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
24: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
23: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
4: 3CAT Info.
23: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
0: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
23: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
2: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
23: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
3: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
23: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
5: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
23: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
4: 3CAT Info.
23: El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
6: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
23: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
25: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
23: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
26: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
4: Són 2:15.

majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents

0: A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero

0: El ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
1: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
2: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
1: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
3: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
1: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
4: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
1: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
5: 3CAT Info.
1: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
6: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
1: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
5: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
7: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
5: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
8: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
5: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
1: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
9: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
1: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
10: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30% o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
1: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una a Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
11: El temps.
1: Dani Ramírez.
12: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol.

0: Una boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid, on hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen el Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
3: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
2: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
4: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
5: El primer cotxe del foraster.
6: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caiac.
7: I hem fet jocs.
8: I hi ha una foto amb el Tito.
2: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
9: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
10: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on que es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
9: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
11: Una trentena, en podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
9: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
2: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit

0: doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
1: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A ellos necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Moren es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Moren, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
2: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
3: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
4: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
5: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
4: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
4: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
4: aquest partit.

0: I Europa Celta B a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
1: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
0: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
2: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
0: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
3: 3Cat Info.
0: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
4: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
0: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
5: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
6: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
7: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.

Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat